0: hi ha moments al llarg de l'any que un pot semblar, li pot semblar, pot tenir la sensació de que la vida és molt sempre igual, més o menys monòtona, més o menys vas fent les teves coses, les teves rutines, totes aquestes activitats, però de cop i volta hi ha moments, hi ha alguns moments al llarg de l'any en què un nota doncs que potser no està igual d'animat, que igual no té les mateixes ganes de fer les coses, o que es cansa més, o que està més trist, i hi ha diferents factors, hi ha diferents elements que ens poden condicionar a com ens sentim. I n'hi ha un d'ells que succeeix precisament quan es canvia d'estació, i per això en volem parlar d'aquest trastorn afectiu estacional, com se li diu, amb l'Andrea Riera Campillo, que és psicòloga, professora de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la Universitat de Vic, la UCC. Andrea, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Explica'ns, sisplau, com és això, com es defineix i com s'arriba a la conclusió de que verdaderament hi ha un trastorn afectiu estacional.
1: Vale, aviam. Mira, per contextualitzar, el trastorn afectiu estacional és un trastorn, no?, com el nom indica, de tipus afectiu, i quan dic de tipus afectiu vol dir que, perquè ens entenguem tots, que altera el nostre estat d'ànim, d'acord? Però amb la particularitat, no?, perquè presenta una simptomatologia que a vegades es pot confondre, doncs, potser en períodes, doncs, amb ansietat, o es pot confondre amb una depressió o amb un trastorn mix, no?, quan es donen les dues coses, però té una particularitat, i és que es dona, com has dit tu abans, en determinats moments de l'any. Mm-hmm. És a dir, no és en el canvi de totes les estacions, normalment es dona a la primavera o l'estiu, no?, el que se'n diu de període estival o de patró estival i de patró hivernal, no? Però que normalment es detecta, o la sintomatologia aquesta apareix, això, durant els mesos de la tardor o bé de la primavera. Uh-huh. I llavors, la diferència amb aquest trastorn, com pot ser una depressió, no?, o una ansietat generalitzada, o aquests trastorns mixtes, bàsicament és que a l'inici apareix lligat a aquestes èpoques de l'any. Uh-huh. I que per diagnosticar-ho d'entrada ja normalment partim de que ha d'haver-hi hagut aquest inici o aquesta aparició almenys durant 2 anys seguits.
0: Val,
1: d'acord?
0: Val.
1: Però que no,
0: perquè si no, perquè si no, perdona, pot ser que coincideixi, doncs, amb altres aspectes, no?, i que hagi hagut la casualitat que ha succeït al mateix temps que li en altres persones tenien aquest trastorn. És a dir, necessitem una casuística que sigui reiterativa, eh?
1: Exacte, i que es donin aquests mesos de l'any. És a dir, que la causa acostuma a ser lligada a canvis en la llum, a canvis en... És a dir, que hi ha una qüestió aquí com molt, fins i tot, biològica, no?, per entendre'ns.
0: Pot ser la temperatura de fora...
1: Correcte, la temperatura, la llum, els canvis... Exacte, bàsicament anem per aquí, no?, i que generarien, doncs una hipersòmnia, que se'n diu, no?, vull dir, una necessitat de dormir molt, això sobretot en els patrons d'hivernals. Les persones que li apareixen més a la primavera, per entendre'ns, doncs tenen més dificultats per dormir, se senten una mica més inquiets, més, no?, més, poden presentar sintomatologia ansiosa, no?, poden estar més irritables. Mm-hmm. En canvi, això, aquest patró hivernal, doncs, es dona com a més hipersòmnia, no?, més ganes de dormir, més ganes de menjar, més ganes d'estar a casa, no tens ganes de sortir o de tenir tant contacte social, no? Però hem de, per exemple, això no podem confondre amb el que ens pot passar, diguem, al setembre, no?, a majoritàriament de tothom, quan tornem de les vacances.
0: Clar.
1: És a dir, que la causa no està en un postvacacional.
0: Sí, exacte, anava a dir que ja té un nom, que és el síndrome postvacacional, eh? Aquell ja té el nom propi com a tal.
1: Exacte, té un nom propi i té una altra causa, sí, que tots segurament podem reconèixer,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però, per tant, no és tant que allò que el setembre o l'octubre torni a engegar l'any, no?, per entendre'ns, ni igual com aquest patró estacional de l'estiu, diguem, tampoc es deu a que no m'agrada la calor em xapa.
0: Clar, això és una altra cosa, vull dir que si jo sóc més de fred o de calor és un altre tema, és una qüestió
1: de què
0: ens sents més a gust. M'agrada molt aquesta distinció amb el síndrome postvacacional, perquè, clar, aquell està molt lligat al fet, i aquí, quan passen també, com tu, altres psicòlegs pel programa, ens expliquen que, clar, que un dels problemes és que aquí les preguntes que ens hem de fer en aquells casos és: verdaderament tinc la feina que m'agrada? O estic a gust amb la vida que tinc? Perquè és com un bloqueig a tornar amb aquella monotonia o aquella vida que no t'agrada. Però aquí és diferent. Aquí és tu, et segueix agradant més o menys, o poc o molt, la mateixa feina. Simplement és que, clar, hi ha uns canvis que són evidents, que biològicament ens han d'afectar, perquè això que deies, no? Les hores de llum, la calor... És que, a veure, si durant... Imaginem que... horari d'hivern, com si diguéssim, no? Si ja quan es fa fosc, doncs ja internament el cos ja entén que ja s'anirà cap a casa, o que ja soparà, o que ja descansarà, doncs és lògic, és perfectament comprensible que si pràcticament doblem les hores de llum que hi ha, doncs el cos digui, bueno, pues jo encara he de seguir tirant i estic cansat, no? Vull dir que biològicament és normal. Clar, aquí és on psicològicament entenc que hi ha diferències, Andrea, en com hi ha determinades persones que els genera aquestes conseqüències.
1: Sí, hi ha persones que tenen, que són més proclius, no? O que tenen, o que ja de base poden presentar més factors de risc, per entendre'ns, eh? Pot ser una qüestió, és a dir, pot ser que no hi sigui, no? És a dir, perquè tot és possible, eh? Jo tinc una resposta, és la meva, que és depèn, anem a veure, no? Hem d'analitzar cas per cas, sí, això sí, sempre. Sí, sí. Ara bé, dit això, sí, normalment el que veiem ja són una sèrie de factors de risc de base, no? A vegades ja hi ha alguna cosa, per entendre'ns, que no hem tractat o que no hem parat atenció o que no hi hem volgut dedicar-hi doncs, una estona a resoldre-ho perquè ens entenguem. I potser en aquests canvis estacionals pues, això s'exacerbera més, no? I és aquí on es posa més de manifest algunes qüestions. Persones que ja tenen certa tendència a l'ansietat, no? més de tret, vull dir, persones que són més ansioses, no? Persones que en alguns moments de la seva vida doncs, potser han passat per un trastorn depressiu, segurament tindran més números perquè seran més vulnerables als factors de risc o aquests canvis de l'entorn. No?
0: Aquí, Andrea, entenc que quan parles de totes aquestes coses, que a mi sempre em sembla molt necessari que ho coneguem, hi ha un factor d'eix que és que hi ha molts casos en què aquests, m'agrada dir-li nusos, no? per imaginar jo dels auriculars, no? d'en cable, jo és que sóc antic. Els meus auriculars són antics, són amb cable. Ja sé que ara el jovent els porta...
1: Si tu ets antic, jo seré més.
0: Escolta, que es fan, dius, però com pot ser si ho tenia a la butxaca? Com és possible que això s'hagi enredat així? Bueno, doncs n'hi ha que un és més conscient i n'hi ha d'altres d'aquests nusos que no en són tan conscients i aquests són segurament els més difícils de detectar, oi?
1: Sí, exacte. Són els més difícils de detectar perquè moltes vegades són els més difícils de detectar, clar, pel propi individu. Si tu no ets conscient de què t'està generant malestar, és molt difícil que busquis ajuda per resoldre aquest malestar, no?
0: Clar.
1: A vegades no en som conscients, a vegades, a vegades ens remou tant ser-ne conscients, que és allò que anem... No? És aquell calaix de l'armari que deixem per l'últim i passen els anys i no endrecem mai, no?
0: Totalment. I clar, aquí, Andrea, és on els professionals de la psicologia teniu més dificultat a l'hora de poder detectar aquests motivadors, aquests causants. A més, quan ara es parla tant, no?, de les aplicacions que puguin tenir les intel·ligències artificials en tot això, jo penso, deixa't estar, que això... Hi ha gent que no sap expressar, hi ha gent que diu el contrari del que li passa, i això em sembla que un ésser humà sempre ho entendrà millor, no?
1: Sí, i al final són mecanismes de defensa moltes vegades del pacient. Pensa que en el moment en el que algú ve a la consulta, ve voluntàriament.
0: Sí.
1: És a dir, aviam, en un
0: això
1: context clínic com en el que jo treballo, eh?
0: Sí.
1: En un context clínic, a més en l'àmbit privat on jo treballo, la gent ve per voluntat pròpia, se li explica el procés, no? Anem a veure quina és la demanda, la reformules, és a dir, bueno, exactament quin és l'objectiu terapèutic, no? Per entendre'ns, que poden haver-hi resistències a vegades, més o menys conscients, una mica en la línia del que deies tu, no? En el que un, bueno, doncs hi ha coses que no les diem, hi ha coses... Però tot acaba sortint. Tot acaba sortint. En el moment i davant de la persona adequada, però majoritàriament tot acaba sortint, no?, en el context terapèutic, i a vegades, seguint l'analogia que feies, doncs, comences a activar del fil, i mica en mica, i amb delicadesa, doncs, va sortint tot a un ritme en el que és còmode i apropiat pel pacient,
0: òbviament,
1: no? Sí, i a vegades venim amb una consulta i resulta que, que darrere hi ha coses, no?, que, bueno, ja sortiran.
0: Ja sortiran. I aquí és on també, per seguir amb aquest paral·lelisme que fèiem, doncs, si el propi pacient va veient que allò es va desfent, que es va solucionant, també agafarà, suposo, més empenta i més embranzida a l'hora de que tot avanci, no?
1: Sí, i perquè normalment hi ha una qüestió també, i és que aquestes coses les hem de normalitzar.
0: Totalment.
1: Hi ha persones que cada tardor, no?, ja s'ho reconeixen, no? O cada primavera, ja s'ho reconeixen, i a la primavera pues, pateixen, pues, jo què sé, una més exacerbació de la sintomatologia ansiosa, a vegades aquesta manca d'aquesta dificultat per dormir, altra sintomatologia que sigui, no? Bueno, escolta, si jo sóc així, per entendre'ns, no?, sempre i quan això no em generi un patiment disfuncional, que no em deixa doncs, realment...
0: Que em bloquegi,
1: la meva vida normal. Exacte. Que dius, és que no puc anar a treballar, no puc fer les meves activitats quotidianes, no puc atendre les meves responsabilitats, i a més això genera sentiment de culpabilitat i la bola se'ns fa grossa, però hi ha moments en els que, bueno, doncs anem a veure, a vegades hem d'adequar una mica, perquè això és la idea, hem d'adequar una mica el nostre dia a dia a la nostra condició.
0: Total.
1: Bueno, doncs potser si jo sé que la tardor, no?, sé que estaré unes setmanes així, bueno, a part doncs, de pues, fer teràpia o el tractament que cadascú li... bueno, pues, potser ens hem d'exigir menys durant algunes èpoques de l'any, no?, perquè hi ha unes responsabilitats que no podem eludir majoritàriament, però també hi ha una sèrie d'exigències pròpies i percebudes, no?, que moltes vegades també veiem que estan bastant vinculades, no?, a aquests malestars.
0: Totalment.
1: No ens permetem el luxe d'estar malament, no?
0: És així. És allò és... aquella motxilla de dir, va, que jo puc amb això, i poses
1: bueno,
0: més pes, i va,
1: a vegades no. O poder podem, però escolta, anem a veure com, no?,
0: el cos és molt gran,
1: i amb tolerància, clar.
0: Per tant, per resumir, perquè és fantàstic com estem visualitzant, no?, aquesta situació, possiblement, i ara ens ho expliques, Andrea, però el millor consell que podríem donar a l'hora de prevenir, sobretot com bé has explicat, no?, el fet de que perquè hi hagi aquest trastorn, vol dir que prèviament ja t'ha hagut de passar, doncs ser conscient, coneixes un a si mateix, no?, fer molta teràpia, sí, anar a consulta, coneixes a si mateix perquè ja poder detectar més ràpid, no?, aquests possibles símptomes i ja intentar rebaixar tot el possible l'ansietat, no?, per exemple.
1: Però clar, és el que dèiem, vull dir, per poder dir que és un trastorn afectiu estacional hem de veure que almenys durant dos tardors o les primeres seguides, perquè ens entenguem, però clar, sempre n'hi ha hagut d'haver-hi una primera, no?, i aquesta primera no té un precedent.
0: Correcte.
1: La qüestió és aquesta part, que hi ha persones més introspectives i que els hi costa menys, però hi ha una part important que és escoltar-nos, entendre'ns a nosaltres, no?, què m'està passant, si puc identificar alguna causa, no?, que expliqui com em sento o no trobo, no?, aquest element que em pugui explicar o que pugui, sí, perquè estic així. I en tal cas, no?, hi ha aquesta part, i hi ha la part de que quan jo realment estic malament, encara que no sàpiga el per què, no s'ha de venir al psicòleg amb les respostes ja, no? Vull dir...
0: Clar,
1: la qüestió és que hem de tenir clar que quan algú se sent malament i està malament i veig que la cosa no és allò de dir, no, és que he passat una setmana o uns dies, no? O és perquè, pues, no sé, algú, no?, que ha passat en el meu entorn i que m'ha desestabilitzat. És buscar ajuda, al final, no? Hi ha persones professionals pues, que ens hem format i que estem capacitats per dur a terme aquesta feina, és la nostra feina.
0: Totalment.
1: De la mateixa manera que si em fa mal la panxa.
0: Totalment.
1: I no puc identificar per què aniré al metge, no? Un digestòleg.
0: Sí.
1: Llavors, però normalitzem el fet de no estar bé. Bueno, normalitzem no vol dir que no estic bé, doncs, ha de ser així.
0: Sí, perquè
1: no?
0: mals dies
1: no
0: els té tothom. Sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Tots tenim mals dies, però també tots podem tenir una depressió, tots pot ser que tinguem un trastorn afectiu estacional que comença als 35 anys, i mira, fins als 35 anys no l'havia tingut, és a dir, bueno, la qüestió és que no passa res, és a dir, no diu res dolent de nosaltres com a persones, no està bé, és que aviam, no podem estar bé al 100% dels nostres dies.
0: No, i això també té molt a veure, Andrea, també amb la gran excessiva autoexigència que tothom cada cop es té més, i aquí sempre el programa ho comentem, des del punt de vista de xarxes socials, mostrar només la perfecció, que tot ha de ser ideal, diuen, clar, jo veig a la gent tan feliç tots els dies, anant a restaurants, i avui tinc una truita de patates, bueno, però escolta, és que la teva truita de patates potser la gaudeixes més tu que aquella persona que està allà simplement fent una fotografia. Però clar, tot això...
1: Fantàstica que és una bona truita
0: home,
1: de patates.
0: Home,
1: no?
0: I ara m'està entrant gana, ara que estem dient això, però dic, el tema és que la importància de sentir-se bé amb la vida que tu portis, no? I això és important, però em referia des del punt de vista de que, clar, hi ha un excés de pressió externa també molt gran.
1: I a més, has dit una cosa que és molt interessant, i és és com que estem obligats a ser feliços,
0: exacte,
1: no? I al final dius, no, a vegades els dic als alumnes, bueno, que, aviam, anem a definir què és estar feliç, no? Per tu què és, clar, és que aviam, per tu la felicitat és algo diferent a lo que és per mi, però perquè al final a mi em faran felices unes coses, no? I a tu unes altres, però la qüestió és, però escolta, aviam, és a dir, què entenem per felicitat? És a dir, jo no puc estar en un estat d'eufòria i no, les 24 hores del dia. És a dir, què vol dir estar feliç? A veure, primer comencem per això, no? Perquè sembla que per tothom la vida, bueno, és trepidant cada dia. Bueno, escolta...
0: Seria esgotador.
1: Sí, exacte, seria esgotador i no seria... No, és que no crec que poguéssim, seria insostenible, no? Però vull dir que, a més, a un li fa feliç a tenir 50 amics i a l'altre està molt feliç amb els seus 3 amics.
0: Exactament.
1: A un li fa feliç anar als millors restaurants i a l'altre li encanta, doncs, la truita de patates del bar del seu poble.
0: Exactament.
1: Llavors...
0: Aquí el camí serà coneixes bé, no? Coneixes bé que tu ets dels de 3 o 50 amics, no?
1: Sí, sí, i entendre que tal com ets tu està bé. Escolta, és a dir, mentre tu no et generi malestar o malestar en l'entorn...
0: Sí, i no facis mal als altres per entendre'ns, doncs... Sí, sí,
1: correcte.
0: Això és fantàstic.
1: Està tot bé, llavors.
0: Però és
1: això,
0: bé.
1: No podem estar feliços. Bueno, vull dir, sí, però llavors és el que dèiem, no? Redefinim la felicitat, no?
0: Sí,
1: la felicitat
0: sí.
1: No és el que veiem a les xarxes socials. No. Les xarxes socials són un aparador de...
0: Sí, d'exhibició una mica, no? Una
1: correcte,
0: mica d'exhibició del que molts cops fins i tot la vida que voldries tenir i no tens, en molts casos.
1: Aspiracional, sí,
0: totalment. Doncs mira, ja sabem més del trastorn afectiu estacional que ens ha explicat així de bé l'Andrea Riera Campillo, que és psicòloga i professora de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UBIC, la UCC. Andrea, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins la propera.
1: A tu, David, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre ens agrada poder-vos explicar, poder-vos fer partícips, de conèixer d'iniciatives, de propostes, de projectes, que sempre estan treballats, pensats, analitzats i que es comencen a dur a terme i que jo crec que ens encaminen cap a un món millor entre tots, que ens puguem ajudar, que puguem treure el màxim partit de totes les persones. I a més, quan es fa amb tant de tacte i amb connexió amb un fet tan important com és, doncs, per exemple, els animals. I és que avui volem parlar d'un tema que és les intervencions assistides amb animals en teràpia ocupacional. És que sona ben curiós i que voleu saber en què funciona? Doncs en parlarem amb Víctor Vargas, que és professor de teràpia ocupacional a la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC, i és terapeuta, com dèiem, especialitzat en intervencions assistides amb animals. Víctor, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: A veure, Víctor, explica'ns una mica, perquè, per una banda, doncs, explica'ns una mica, perquè tothom pugui entendre tot el ventall d'opcions que és la teràpia ocupacional i com s'ha arribat a la conclusió del per què aquest upgrade, deixa'm dir-te, aquesta millora, aquesta possibilitat, que m'imagino que fa millora, doncs, a nivell de les reaccions del cos, de l'empatia, de totes les hormones bones que generi l'amor d'aquests animals, ens pot permetre ajudar a fer teràpia, fins i tot en la teràpia ocupacional.
1: Doncs, bueno, començant la primera pregunta que em fas, que és la teràpia ocupacional, doncs la teràpia ocupacional, la TO, és una disciplina sanitària que forma part de les ciències de la salut, que se n'ocupa de treballar amb persones que tenen qualsevol tipus de diversitat funcional per ajudar-les a que puguin adquirir la màxima independència possible, autonomia possible a les activitats de la vida diària, no? Que puguin gaudir d'aquelles activitats que són significatives per la persona.
0: Que siguin, en part, menys dependents, no? De depèn de quines coses, i més autosuficients, també, no?
1: Això mateix.
0: Per tant, això és, en general, el que es porta temps fent, no? Però en determinades situacions heu vist que la interacció amb animals, l'altre dia parlàvem també de casos de com els cavalls, per exemple, ajuden molt a connectar amb les persones, doncs aquí heu descobert, o heu portat a pràctica, doncs que la cosa millora, no?
1: Sí, doncs aquí tenim el fabulós món de lo que són els serveis assistits amb animals, no? I que dintre d'aquest paraigües, o sigui, hem de definir què són els serveis assistits amb animals, són totes aquelles programes que estan dissenyats específicament per promoure millores en diferents àrees, no? Com pot ser, per exemple, l'àrea motora, l'àrea cognitiva, sensorial, socioemocional, comunitària, no? Llavors, dintre d'aquest paraigua del que són els serveis assistits amb gossos, tenim el tractament assistits amb gossos, que entraria tot el que seria el món de la salut.
0: Sí.
1: En aquest cas entraria el camp de la teràpia ocupacional, no? Com a disciplina sanitària que som, però també, per exemple, la fisioteràpia, la logopèdia, l'enfermeria, no? Diferents disciplines sanitàries que s'envolten al voltant d'aquestes intervencions que se fan en el món de la salut. I després ja tindríem tot el que són l'educació assistida amb animals, no? Que en aquest ja camp hi entraria tot el món educatiu, que té a veure doncs, amb l'educació formal, l'educació social, i després tots els programes de suport assistits amb animals, no? Que serien aquestes visites que es fan a geriàtrics, no? A hospitals, o a centres, per exemple, de biblioteques, per exemple, on va una unitat d'intervenció, que en aquest cas és un tècnic amb el gos d'intervenció, i fan lectura assistida amb gossos, per exemple.
0: Quina meravella. Per tant, estaríem entenent aquesta teràpia, diguem-ne, aquesta assistència amb animals com un nucli central, no? Del que es poden connectar moltes variants possibles i moltes aplicacions, que em sembla el més fascinant, de forma de que tots els professionals i les professionals doncs, pugueu estar connectats i pugueu necessitar d'aquests experts animals i també persones que hi treballeu, no?
1: Exacte. Sí, com bé deies, doncs, cada camp d'intervenció busca uns objectius concrets, no? Definits, no? Per exemple, en el cas de la teràpia ocupacional seria buscar, no?, amb la persona que pugui assolir la màxima independència possible en les activitats de la vida diària. Per tant, aquí hauríem de veure com i per què incloem una unitat d'intervenció, que seria aquest guia del gos o el tècnic que acompanya el gos d'intervenció i que treballa conjuntament amb el professional de la intervenció, no?, que seria el terapeuta ocupacional, en prou uns objectius perquè se puguin assolir d'una manera més ràpida i motivadora, no?
0: Clar, jo aquí el primer que pregunto és, clar, dins d'aquest àmbit, no?, i més en concret, perquè és el que domines més, Víctor, doncs el que és aquesta teràpia ocupacional. Clar, m'imagino que no tot animal, no tot gos, doncs està capacitat o pot ajudar d'aquesta forma, no? Vull dir que em sembla que aquí hi ha molta feina a fer, no?
1: Sí, doncs fas una molt bona pregunta i és tots els gossos, no?, serveixen, no?, o estan preparats per poder fer aquesta feina, i nosaltres ens pregunten moltes vegades, no?, hi ha alguna raça en específic,
0: clar,
1: o busqueu... busqueu bàsicament el que busquem són individus, no?
0: Clar.
1: Individus que compleixin una sèrie de requisits, però el principal diríem que és que gaudeixi de la intervenció amb l'ésser humà. Vale? Seria que s'ho passi pipa. Que gaudeixi de la interacció amb l'ésser humà seria el requisit principal, no? Però després, evidentment, busquem gossos que tinguin una sèrie de característiques, no?, que compleixen uns estàndards internacionals, no?, que tenim uns estàndards que ens guien una miqueta en quina selecció busquem en aquests animals.
0: Per entendre'ns, com si fos un psicotècnic, però que li feu a l'animal de veure que compleix una sèrie de característiques que el fan idoni, eh?
1: Exacte, en aquest cas serien gossos que siguin predictibles, que siguin adequables, que siguin fiables, controlables, no? Aquests serien els adjectius que busquem en aquests gossos, i evidentment, si compleixen aquests requisits, evidentment amb un entrenament que es fa en positiu amb el seu guia, amb el seu tècnic, assoleixen una sèrie d'aprenentatges, no?, d'entrenaments que després seran posats en pràctica en un examen, no?, en una certificació que fa el tècnic, el gos, perquè sempre diem, no?, i habitualment això apareix habitualment als mitjans de comunicació, com que els gossos curen, no?, els gossos són terapeutes, i nosaltres no els hi volem donar, i no es mereixen aquesta etiqueta, perquè els terapeutes, els metges, no?, som, en aquest cas, terapeutes ocupacionals som nosaltres, i els gossos li hem de donar l'etiqueta que són, no?, que al final no deixen de ser un vehicle, no?, un lubricant entre el terapeuta i el pacient.
0: Just anava a dir això, no, Víctor, que el que us facilita la feina a les dues parts, no?, com si diguéssim.
1: Exacte.
0: Que jo crec que això és l'important, no? És a dir, que la persona que rebi aquesta teràpia, doncs, pugui estar el més predisposada i el més, doncs, encoratjada a poder tirar endavant, i que els professionals pugueu fer la vostra feina havent d'estar, si em permets l'expressió, pendent de menys coses, no?, en el sentit de dir, ostres, puc entrar, puc treballar millor, no?, aquí.
1: Exacte. Sí, d'alguna manera, si haguéssim de definir d'una forma senzilla i ràpida el que són les intervencions assistides amb gossos, és el vincle utilitzat de forma terapèutica, no? O sigui, el vincle que genera el gos amb l'usuari, com a través d'aquesta interacció que rep a l'usuari, la persona, no?, al receptor de la intervenció, doncs sabem, no?, i tenim un cos d'evidència científica ja publicat en moltíssimes revistes d'impacte, no?, i tenim una associació internacional d'organitzacions humano-animal, que és la IAHAI, on ja ens diuen, no?, què passa a nivell neurològic, no?, a nivell dels neurotransmissors, les hormones, no?, com l'oxitocina, que és l'hormona de l'amor, no?, de la serotonina, no?, com genera aquesta, promou la calma, el benestar, l'estat d'ànim, la dopamina, les endorfines, la reducció del cortisol, que és aquesta hormona de l'estrès, no?
0: És un còctel, no?, al final, d'emocions, de sensacions, que fa que tots estiguem millor. Tots hem experimentat, no?, aquest moment de que acaricies a un animal, i tu estàs rebent també la seva felicitat, no?, per això que deies, no?, que l'animal també estigui predisposat, que li agradi aquesta interacció amb l'humà, no?
1: Nosaltres sempre diem que qualsevol intervenció assistida amb gossos, tothom hem de guanyar, no?
0: Clar,
1: guanyar
0: clar.
1: La persona, guanya l'animal, i en tots ens sortim beneficiats d'una interacció. O sigui, per nosaltres és molt important considerar que aquests animals que treballen en aquests programes tenen un programa de benestar animal, i el seu guia o el seu tècnic és el responsable de que durant tota la sessió, no només dins, sinó també fora de la sessió, van estar, tingui, hi hagi un enfoc posat
0: sí,
1: en el
0: sí,
1: seu
0: sí.
1: benestar, no només a l'estat físic, sinó també en el seu benestar emocional i mental del gos.
0: Jo et volia preguntar, clar, segur que ara podem tenir molts oients que pensin, ostres, a mi això, aquesta iniciativa m'agrada molt, perquè jo sóc un gran defensor i em gela el cor quan, per exemple, doncs això, no? Les gosseres estan plenes o hi ha gent que abandona animals i penses, ostres, no podríem connectar tot això de forma que puguem destinar més diners a poder preparar-los, a donar-los, entre cometes, una feina, no?, aquests animals, i que no hagin d'estar, doncs, patint en una gossera o sense un futur clar. Com es pot vehicular o demanar, fins i tot, no?, és que hi ha alguna organització o alguna manera de que la població es pugui estar a favor d'això, Víctor?
1: Sí, de fet, parles de programes comunitaris que són per nosaltres molt importants i sobretot en el que té referència a la tenència responsable, no?
0: Total.
1: Dels animals, i no, sinó també divulgar que no només els beneficis, sinó del que implica la responsabilitat de tenir un animal de companyia, no?
0: Sí,
1: en aquest
0: sí.
1: cas. Llavors, sabem que tenim gosseres plenes d'animals, no?, que busquen una llar on,
0: sí, sí,
1: on li donin molt d'amor, i en aquest cas, des de, per exemple, la part més a nivell de teràpia ocupacional més comunitària, hi ha projectes i molt interessants en el que es fa una integració entre, per exemple, un grup de persones que tenen malaltia mental o que tenen discapacitat intel·lectual, o inclús persones que estan preparant-se per buscar una feina.
0: Fixa't.
1: En el que, com sabem, no?, com a terapeutes, el medi ambient o l'entorn natural, en aquest cas els gossos, evidentment poden donar sortida a crear connexions amb persones que tenen aquest tipus de dificultats en el dia a dia, i també inclús tindre una feina.
0: Totalment.
1: Nosaltres, com per exemple, com a terapeutes ocupacionals, busquem quines oportunitats té el medi, no?, el medi ambient o l'entorn natural en aquest aspecte, i com podem afavorir i vetllar perquè tothom, si tingui les capacitats que tinguin, pugui aportar a la societat i tindre una vida plena, significativa i amb sentit.
0: Totalment. La gent que es vulgui informar, que vulgui saber més, tant per poder ser terapeuta com per poder, doncs, col·laborar o saber més de tot això, com els podríem vehicular, Víctor?
1: Sí, doncs aquí tenim diversos aspectes, no? En el cas de que la teràpia ocupacional, per exemple, és una disciplina de l'àrea de la salut, que és un grau universitari.
0: Val.
1: No? Sí, i aquí m'agrada dir que és això, no?, que el terapeuta, el seu objectiu final és la persona amb la que treballa. No, el terapeuta no treballa directament amb l'animal, no?, amb el gos. Per això està el tècnic, no?, o el guia del gos en intervencions assistides en gossos. Aquí és un tàndem que treballa conjuntament en pro, no?, dels objectius,
0: sí,
1: del pacient. En el cas de que qualsevol persona estigui interessada en aquest món d'especialització a nivell d'intervencions assistides en gossos, l'ideal seria fer el grau universitari i després fer una formació específica, no?, com a especialista, no?, en intervencions assistides en gossos, que a la vegada també pots tindre la doble titulació de tècnic o guia en intervencions assistides en gossos.
0: Que bo.
1: Per ser guia, no?, o tècnic en intervencions assistides en gossos, no necessites estrictament tindre un grau universitari o tindre una carrera universitària per poder accedir. És perquè es busca un perfil d'una persona que tingui uns coneixements més holístics sobre el món de les persones i sobretot dels animals, no?, en aquest cas. Sempre m'agrada dir que... veure una mica la diferència entre el que són els gossos d'intervenció, no?, en aquest cas a la teràpia, en el que són els gossos d'assistència, perquè a vegades tenim una miqueta de lío
0: sí.
1: És una cosa i una altra, no?
0: Els que aquells, per exemple, no es poden tocar i aquest tipus de coses la gent quan els veu, etcètera, eh?
1: Exacte, sí, m'agrada dir, no? Sempre intentem divulgar una mica en aquest aspecte, no? Els gossos d'intervenció són gossos de companyia que estan preparats per treballar en aquests programes, que fan la feina al lloc on estan treballant, però després són animals de companyia del tècnic, no?
0: Sí, en aquest cas
1: no estan regulats per llei, per tant no tenen una accessibilitat pública. En canvi, els gossos d'assistència, aquí a Catalunya tenim una llei que regula aquests gossos d'assistència, ne tenim 5 reconeguts aquí al nostre territori, al nostre país. En aquest cas tenim el gos pigall, que és el que tots coneixem, que és el gos que acompanya persones que tenen una discapacitat visual. Després tenim el gos servei, que acompanya persones que tenen una discapacitat física. Els ajuda a obrir portes, a obrir tancar portes, a agafar coses d'un calaix, coses que han caigut al terra. Després tenim persones que els gossos d'assistència tipus senyal, que són per persones que tenen discapacitat auditiva.
0: Val.
1: Per tant, quan hi ha un focus d'un soroll o algú que està sonant, els acompanya en aquell focus del soroll.
0: Sí.
1: I després tenim el gos per nens dintre el trastorn de l'espectre de l'autisme. I l'últim, que seria el gos d'alerta mèdica, que acompanya a persones que tenen crisis epilèptiques o problemes amb el sucre, no? Amb hipoglucèmies i que són difícils de controlar. Per tant, els poden avisar abans de que tinguin una crisi i poden millorar la seva qualitat de vida. Tots aquests gossos sí que tenen accessibilitat pública, per tant, és el que tu deies, no? No se'ls pot molestar, no se'ls pot donar menjar pel carrer, tarunar, perquè estan treballant, no? amb el seu usuari, i aquests sí que tenen accessibilitat pública i la societat ha de saber que poden entrar a qualsevol lloc acompanyats del seu guia, no, del seu usuari.
0: Fantàstic. Doncs, de veritat, Víctor, ens has il·luminat una mica, ens has fet poder saber més exactament com funciona i obrir també molts camins a molta gent, doncs, que potser ara està acabant de triar quina professió vol fer, i per això aquí sempre donem veu a les facultats, que és la manera de poder tirar endavant tots aquests processos. En aquest cas, amb Víctor Vargas, com dèiem, professor de teràpia ocupacional a la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC. Víctor, sempre és un plaer poder escoltar la gent que viviu coses que cal que els demés coneguem, que sapiguem que existeix i que, mira, que sempre pot obrir la possibilitat, doncs, a que algú s'hi vulgui dedicar. Una abraçada ben forta i fins ben aviat.
1: Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
4: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que mostra la força del realisme figuratiu actual en pintura, escultura i dibuix. L'objectiu és reflexionar sobre el cos, el temps i les identitats en un món saturat d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
3: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
4: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, un recorregut des del 1900 fins avui que explica moments claus com la Guerra Civil o la postguerra. La mostra es podrà veure fins al 31 de maig.
3: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
4: La Biblioteca Pública de Tarragona proposa 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia participativa on llegeixen i comenten poemes de diferents autors i autores, una activitat oberta al públic fins al 19 de maig.
3: I a Girona viurem un homenatge artístic a Vicenç Boedo.
4: Diversos espais culturals dediquen exposicions a l'artista Vicenç Boedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria amb obres que combinen realisme i surrealisme. Es pot visitar fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
5: Són les 4, les 3 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenas noches. Apenas un día antes de que expirase el plazo de 48 horas que Washington había dado a Teherán para responder al nuevo memorando presentado por la Casa Blanca para tratar de frenar la guerra con Irán, vuelve a elevarse la tensión. El régimen iraní acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego y la administración Trump amenaza con mayor fuerza militar contra Irán si no hay acuerdo. En estas horas han vuelto los ataques.
8: Sí, Estados Unidos e Irán han vuelto a intercambiar fuego en el estrecho de Hormuz, en uno de los los incidentes más graves desde que se decretó ese alto el fuego hace casi un mes. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido de que golpeará mucho más duro si Teherán no firma pronto un acuerdo de paz, aunque ha insistido en que la tregua sigue vigente.
7: Washington asegura que respondió a ataques contra sus buques en la zona, mientras Irán denuncia por su parte esta nueva violación del alto el fuego, lo que vuelve a aumentar la tensión. Nuevo cruce de acusaciones que favorece, por ende, la desinformación.
9: La tregua sigue en vigor. Nos quisieron tomar el pelo y los hemos destrozado. Tan solo ha sido una caricia. Si se suspende el alto el fuego, lo sabréis porque veréis un gran resplandor saliendo de Irán. Creo que es mejor que firmen el acuerdo rápido. Las conversaciones van muy bien, pero tienen que entender que si no firman, van a sufrir mucho. Creo que ellos quieren firmarlo mucho más que yo.
7: Tiene otro problema Trump sobre la mesa, el lío con los aranceles que se le complica. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha bloqueado la aplicación del arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones al concluir que el presidente utilizó de forma incorrecta una ley comercial de 1974 para imponerlo.
8: El tribunal considera que el Ejecutivo se excedió al aplicar estos gravámenes de manera generalizada. El gobierno estadounidense prevé recurrir la decisión, lo que mantiene abierto el litigio. De confirmarse el bloqueo definitivo, la administración podría verse obligada a devolver hasta 166.000 millones de dólares recaudados con estos aranceles.
7: Y mientras tratan de rebajar la tensión, es aquí también en España. Tregua entre el Ejecutivo y el Gobierno canario, después de su reunión por el buque del Antivirus. El presidente canario, Fernando Clavijo, aseguraba, después de su encuentro con el Ministerio de Sanidad, que el crucero de lujo afectado por este brote no va a atracar en el puerto de Granadilla.
10: Coja del barco al pasajero, lo lleve al puerto, va a haber una barrera de seguridad que entrará en un vehículo, irá obviamente con el equipo de protección individual y continuará hasta el aeropuerto, donde en una zona específica del aeropuerto pues podrá embarcar. No son aviones comerciales, son aviones que obviamente tendrá que fletar del ejército, en este caso el gobierno de España, pero son aviones que tendrá que fletar los países para con todo el espacio restringido, para poder llevarlo a su país de reforma.
7: Si bien la bronca política ya se ha activado, siguiendo su protocolo habitual, ante lo que considera el PP un caos en la gestión por parte del Gobierno de esta emergencia sanitaria.
8: Ha pedido, de hecho, la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García. El PP reclama que dé explicaciones sobre el operativo. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que en una emergencia sanitaria un Gobierno no debe pedir tranquilidad, sino transmitirla con su gestión.
7: Hay confusión a la hora de transmitir información, así lo aseguraban varios miembros del PP, entre ellos Isabel García Ayuso, y también Miguel Tellado. Trataba de defender la gestión el ministro Bolaños, alegando que hay información continua.
11: Creo que en una situación tan compleja como esta lo que hace falta es un gobierno responsable y lamentablemente hoy en España no existe ese gobierno.
12: Absoluta confusión ver que cada ministro va dando versiones diferentes, ¿no? Sobre qué hay que hacer con las cuarentenas, sobre qué va a hacer el gobierno con todo ello.
13: Está habiendo una información periódica constante que se le está dando a la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad de Madrid, pues igual en México no tiene cobertura, la presidenta.
14: Y acordándonos de cómo tramitaron y cómo gestionaron la crisis del COVID, es lo mínimo que podemos pedir.
7: Escuchábamos a Miguel Tellado, a Isabel Díaz Ayuso, Félix Bolaños y Feijóo. Y ojo, porque también hay críticas entre los trabajadores portuarios de Granadilla y Santa Cruz, que volverán a movilizarse frente al Parlamento Canario para reclamar más información. Y más asuntos. La Audiencia de Barcelona mantiene en prisión al padre acusado de maltrato a su bebé y deja en libertad a la madre. Más detalles, María Martínez.
15: A pesar de dejar en libertad a la progenitora, el tribunal ha dictado medidas cautelares de comunicación con el niño, la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la restricción de abandonar el territorio. Durante la investigación, la Guardia Civil encontró pruebas que evidenciaban la preocupación por parte de la madre sobre los malos tratos.
2: Onda Cero Cataluña, la ràdio que t'escolta.
16: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
0: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, a la Míriam Franc, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant, abans que surti el sol. Nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
16: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
17: Avui és dijous 7 de maig i a la ciutat hem vingut fins a Vilanova i la Geltrú per gaudir de la platja, de la gastronomia, de la cultura i de tot el que ens ofereix la capital del Garraf. Estem a la Setmana de la Gastronomia i aquesta nit és l'acte central amb la Festa del Turisme, la Gastronomia i el Comerç. Ens trobem a l'Espai Far. De seguida en parlem amb tots els protagonistes. Abans, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
17: Avui tenim el control central amb Juan Carlos García i l'Ismael Parra i aquí en aquest Espai Far ens acompanya el Robert Tatay. I no faig el programa tota sola o pels companys habituals. Avui estic molt, molt ben acompanyada aquí a Vilanova i la Geltrú amb la Núria Mora. Núria, què tal?
18: Molt bon dia.
17: Encantada de repetir amb tu, eh?
18: Sí, aquesta temporada hem anat fent tàndem.
17: Ens han fet cas. Sí. El que demanàvem altres temporades. Ens falta el Pablo.
18: Bueno, ja hi parlarem després.
17: Sí, a poc a poc, a poc a poc. També saludem al Robert Calvo, bon dia.
19: Bon dia, pitjor que vosaltres, perquè estic a la platja.
18: Això segur.
17: Gerard Sanz, bon dia.
20: Bon dia.
17: No sé si l'Anna Utiel està per allà, també.
21: Sí.
17: Bon dia, Anna.
21: Sí, avui he sigut puntual.
17: molt bé, Anna. Pol Ferrer, bon dia.
22: Bon dia.
17: Doncs sí, nois, us haig de dir que fem molta enveja.
20: Home,
17: estem aquí, a més, a un espai preciós. És que
19: espero que no us estiguin fent ja una mica de dinar, una mica de marisc, una mica de peix a la...
20: Això anava a preguntar, no sé si han fet la rosset ja.
19: Ah, clar.
18: D'aquí una estona.
20: D'aquí una estona,
17: crec que encara ho estan cuinant, això.
18: Sí, sí, sí.
17: Escolta, nois, nosaltres hem marxat de l'estudi, però vosaltres us heu quedat allà fent feina, així que, Gerard, comencem amb la cançó del dia. Quina ens portes avui?
20: Vinga, va, doncs avui una infantil, vinga.
23: Vinga. Mira,
17: em va perfecte, perquè estem veient ara una escoleta infantil, jo crec que no són ni d'I3, potser, bueno, no sé, potser és d'I3, uns nens que estan visitant l'Espai Far, amb la qual cosa...
20: Ah, mira, doncs
17: sí,
20: més ideal que mai.
17: Els hi anirà perfecte.
18: Sí, sí, sí, potser se'ns quedem de públic i tot.
20: Pugeu-los-hi el volum, que segur que l'encanten, perquè és que és conegudíssima.
19: Aquesta cançó parla del lleó, en Gerard.
20: El lleó vergonyós.
19: Home, no, sí, ens sí, hem posat d'acord, i un quadrat perfecte el que passarà ara mateix.
20: Ah, ah, mira, doncs sí, sí,
17: ah,
20: i tant.
17: Segueix,
20: sí. He de dir que és una cançó que jo tinc trilladíssima, vull dir...
17: Això no sé
20: està,
17: per què.
20: Això està clar. Estem escoltant la cançó El lleó vergonyós, cançó publicada pel grup de música infantil El Pot Petit el 2017 i que des d'aleshores s'ha convertit en una de les cançons predilectes tant pels pares com per les escoles bressol a l'hora de fer-la sonar, ja sigui a casa o a l'aula. I és que avui parlem precisament d'escoles bressol perquè la plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector, ha cridat a la vaga avui dijous 7 de maig a totes les escoles bressol de Catalunya, tant públiques com privades. Una crida que repetiran el dia 20 de maig. En uns minuts la nostra companya d'informatius, Anna Utiel, ens ampliarà la informació, però les mobilitzacions es convoquen coincidint amb l'inici del període de preinscripció i formen part d'una protesta d'abast estatal. Aquest dijous hi haurà manifestacions descentralitzades, mentre que el 20 de maig està prevista una d'unitària a Barcelona. Per aquest dia de vaga s'han decretat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. La plataforma defensa que l'etapa de 0 a 3 anys és una etapa educativa essencial i reclama la dignificació de les condicions laborals del sector, una reducció de les ràtios i un finançament públic suficient i estable.
17: Doncs de seguida ens ho explicarà l'Anna Utiel. Robert, entenc que no vas per aquí, no?
19: No, però escolta'm, jo no m'he posat d'acord amb en Gerard, la cançó que posava avui, no m'ho ha explicat.
20: Hem tingut sincronia.
19: Sí, veig que quadra perfectament això de que diu... Que
17: però si esteu al costat a la redacció, no enganyeu ningú.
20: No, el lleó no em fa por, és un altre.
19: Ah, va.
20: El lleó vergonya. És un lleó que té vergonya... Hauríem
18: de buscar una cançó que tingués una carpa, no? Potser?
17: Sí, home, seria més rodonet amb aquest espai fàcil.
19: Doncs la pregunta del dia avui va d'un lleó. Un lleó que està d'actualitat, i és que el papa Lleó 14 està fent maletes.
17: Però no crec que les faci, no?
19: No, no se'n va de vacances, no. Robert Francis Prevost no marxarà de vacances a Castel Gandolfo, que és on marxen els papes, sinó que vindrà a Catalunya. Això no és notícia, això ja ho sabíem fa dies,
17: sí.
19: Però és que fa escassos minuts, molt pocs, que la Sagrada Família ens ha ofert tots els detalls d'aquesta visita, i si volen saber què passarà, jo, de vostè... no desconnectaria la ràdio, perquè de seguida la redacció d'informatius ens oferirà tots els detalls. L'enviat de Déu a la Terra es podrà trobar a Catalunya amb 47.000 persones el 10 de juny. Que penses, Verge Santa, quanta gent! Però no.
17: Si els ha de saludar tots?
19: Clar, no haurà de fer el besamanos un a un, no. S'ho estalviarà. Aquesta gent que estem dient, que ara ens ho detallarà l'Anna Utiel també, el veurà en recintes com l'Estadi Olímpic, el Lluís Companys, aquí a Barcelona, o el Monestir de Montserrat, al Bages. I també la presó de Brianzú, on es trobarà allà amb els interns. El papa bueno, que veure els presos. Quina sort tindran tots aquests fidels, perquè alguns d'ells, alguns, podran dir quatre paraules al Sant Pare i poder fer-li alguna petició, no? Si vostè ho pogués fer, això de demanar-li alguna cosa o fer-li alguna pregunta, què li demanaria a Lleó 14? Alguna petició, algun clam, alguna pregunta que li vulgui fer de tipus ciutadà, eh? Notes de veu de WhatsApp avui al 676-760908, encomanant-se al papa de Roma, 676-760908.
17: Complicada la pregunta,
19: que sí?
17: Perquè jo crec que tothom tirarà per els conflictes bèl·lics,
20: per
17: no?
20: La pau,
17: per la situació,
20: sí.
17: Per la pau, exacte.
19: Jo li preguntaria altres coses.
17: Sí,
18: mira, tens idees?
19: Jo li preguntaria, no, perquè l'altre dia parlava amb una persona que va tenir una desgràcia familiar i que era molt creient, em deia, dic, i com li comentes tu a Déu això? Vull dir, si tens diàlegs amb Déu, li has de dir, ets una mica, juga'm a les passades, tot i que jo crec tant en tu. Vull dir, li preguntaria per què fa coses tan terribles, com per exemple les guerres, clar, a les persones que creuen en ell.
17: Però les guerres no les fa Déu.
19: Ja ho sé, però...
17: Les fan els homes, eh?
18: Les fan sí.
19: No parlo de les guerres.
18: Exacte,
19: dic perquè, sent una entitat tan bondadosa o... no sé com dir-ho, bona, envia tantes desgràcies a les persones de tot tipus.
17: Ai, quina pregunta més intensa. Nosaltres
20: sí,
17: estàvem amb la Mar de Felices, aquí.
20: Estaven allà ben tranquils.
17: La nau i la Jotru, la Mar de Felices.
18: Que això també és molt inspirador, davant del mar, ens posem místiques i potser també, ens veu alguna cosa.
17: Anna Utiel, què? Per un dia que entres, mira quina pregunta et toca.
1: Sí, no? Quina sort. No, ara ho parlàvem amb el Robert abans d'entrar, que això m'ha fet pensar en el Javier Cercas, que va escriure un llibre sobre el papa anterior, el papa Francesc, i ell bàsicament versava tot aquest llibre sobre una pregunta que li volia traslladar al papa, que era que la mare de Javier Cercas és molt creient i sempre deia que quan es morís aniria al cel i es trobaria amb el seu marit, que ja havia mort. I llavors Cercas volia únicament preguntar-li al papa Francesc això, si la seva mare quan es morís es retrobaria amb el seu pare al cel. Com que no m'he llegit el llibre, no sé la resposta.
20: Vaja. No hi ha spoiler, aquí.
17: Però el papa és un home, vull dir, és un mortal com la resta.
1: Sí,
17: això no ho sap ningú, fins que no ens passi no ho sabrem. I com que ningú ha tornat per explicar-nos... Sí, bueno, però el telèfon crec que està trencat.
19: Està espatllat.
17: No crec que tingui línia tan directa. Tant de bo ho poguéssim saber, li poguéssim preguntar. Perquè...
18: Ai, a mi m'agradaria preguntar-li més així, més xitxa, més de dins. Què, el Vaticà?
17: A mi m'encantaria anar a la biblioteca del Vaticà.
18: Sí.
17: Ha de ser.
18: Com és passejar-se per allà, pels museus vaticans? Vaig un moment a la sala, la Capella Sixtina, reflexionar una mica. No molesteu, sisplau. I està allà.
17: Amb un bon llibre.
18: I que saps que ets allò, el representant de Déu a la Terra, no? Que tens el poder absolut.
17: Ningú et pot dir que no.
18: El papa.
17: Sí, sí, sí. Gerard, tu què?
20: No, jo sóc molt bàsic i preguntaria si la pau total realment existeix, no?
17: Uf.
19: Són molt, molt profuns. Jo li preguntaria...
20: Molt filosòfic. Escolta,
19: se m'acaba d'ocórrer preguntar-li si... No sé si els seus pares són vius, però si quan truca, si té el papa mòbil guardat en el... Saps? Com tenim tots, papa mòbil.
3: Jo tinc un papa mòbil.
20: Em veus?
3: Tu no tens papa mòbil. Tu no tens el papa mòbil. Jo tinc papa mòbil. No? O si com el teniu guardat el vostre pare?
18: Bueno, sí, pare.
20: Clar,
18: papa.
20: Papa mòbil. Quan truca el seu pare, li diu papa.
18: No, perquè de fet, clar, tinc el telèfon fixe de casa, el tinc guardat com a casa.
3: Ja, però el mòbil?
18: El mòbil?
3: Papa mòbil.
18: No, ja, pare directament, mare directament, i jo ja està. Que ja és fil directe.
3: Pensava que tothom ho tindria així, papa mòbil. Pol, tu què?
4: La veritat que estic pensant, i no ho tinc gens clar, però crec que li preguntaria alguna cosa que no tingués res a veure amb ser papa. Vull dir, el més normal del món. Jo què sé, però no em ve el cas.
3: Com és ell com a home, no?
18: Clar, sí, total, porta un any de papa.
20: Quantes Champions té 10 pensades pel Barça, no? Seria la pregunta del Pol.
4: No mira futbol.
19: La Núria ha apuntat bé, demà és el seu aniversari, no d'aniversari d'anys, sinó del primer aniversari al capdavant del Vaticà.
3: Ah, jo dic, del papa. I com saps tu que és l'aniversari del papa?
18: No, però un any, sí.
3: Ah, un any, ja?
18: Sí, un any. Però això que s'està fent encara amb el càrrec, és allò... 100 dies de gràcia, aquí són 365, de gràcia divina, a més a més. I a veure...
3: Jo potser li preguntaria, aniria com tu, pels secrets del Vaticà,
18: sí,
3: per la Bíblia,
18: sí,
3: si realment...
18: Bueno, i com ho porta, també, clar. Perquè, clar, sempre hi ha les intrigues aquestes del Vaticà, no? Uns costats així que són més a favor, uns altres sí, més en contra, com porta una mica tot el tema aquest dels cardenals que sí que remen a la seva direcció i els que no tant.
3: Jo crec que és el país més polititzat del món. Perquè allà hi ha unes intrigues entre
18: els serveis secrets, bueno, que ningú reconeix, clar, perquè tothom sap qui són. Bueno, és que això és una novel·la negra. Que apassionant.
3: Doncs vinga, què li preguntaria a vosaltres al papa? Aprofiteu que d'aquí res, dos dies, el tenim per aquí, un mes gairebé, i estigueu atents a tot el que farem aquí a Onda Cero, perquè farem programes especials i un desplegament enorme per cobrir aquesta visita del papa, que en tenim moltes.
19: Demanem al papa, entrevista, a veure si vol venir.
3: Home, oh, mira.
18: Sol·licitem.
3: Mira.
19: Per demanar?
3: M'encantaria, Robert. L'altre dia et vaig dir que comencessis a moure els estopa, doncs no, primer el papa.
19: Tinc el estopa i el papa, el repte
18: d'aquest. És més urgent, no?
3: Primer el papa, que els estopes els tenim aquí. Vinga, què penseu? Què li preguntaria vosaltres al papa? 676-76-0908... Doncs un any després, avui tornem a estar a l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú, en el marc de la Setmana de la Gastronomia i especialment per l'acte central que se celebra aquesta mateixa nit, que és la Festa del Turisme, la Gastronomia i el Comerç. Des d'aquest emplaçament únic davant del mar, volem seguir descobrint més sobre aquesta cita i també sobre la capital del Garraf.
22: A més de 70.000 habitants, Vilanova i la Geltrú destaca per la seva gastronomia local, per la lluita per mantenir viva la cultura marinera i per la seva aposta per l'economia blava, però també per ser una destinació turística familiar i sostenible.
3: I ningú millor per descobrir-nos les meravelles de Vilanova i la Geltrú que el seu alcalde, Juan Luis Ruiz. Què tal? Molt bon dia, alcalde. Alcalde, de seguida parlem d'aquesta Setmana de la Gastronomia, de la cita d'aquesta nit, però hem de començar preguntant-li per l'actualitat més propera, que és el ple de fa uns dies, on s'ha demostrat el sanejament del seu ajuntament. Imagino que satisfet, no?
23: Sí, molt satisfet, molt content. No ha estat fàcil, també,
3: ja
23: cal dir-ho, no? Eixugar doncs, 8 milions d'euros de dèficit que ja havia acumulat, i això ha estat un esforç doncs, col·lectiu, no? Especialment per part de la pròpia organització, no? Per tant, dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i totes les empreses públiques, a les quals doncs, aprofito una vegada més per agrair doncs, aquesta col·laboració i poder haver sortit d'aquesta doncs, situació complicada, difícil, que no ens permet doncs, poder dur a terme tot allò que ens hagués agradat, però que en tot cas també crec que també és un exercici de responsabilitat, no? El fer una bona gestió dels recursos públics.
22: Potser hi ha molts alcaldes ara i alcaldesses que estan escoltant i diuen, escolta'm, això com s'ha fet? Com es passa d'un forat amb superàvit?
23: Doncs estalviant i gastant menys. No hi ha un altre...
22: No hi ha secret.
23: No hi ha secret.
3: Com a economia familiar, això.
23: Exacte. Això vol dir, doncs, racionalitzar molt la despesa, prioritzant, això sí, evidentment, i després, doncs, això, doncs, gastant menys. És que no hi ha altra solució, no? Tot i així hem pogut posar ordre doncs en qüestions doncs, precàries que veníem arrossegant des de feia molts anys, per exemple, el contracte de la brossa i de la neteja, doncs, que feia 8 anys que estava en pròrroga forçosa amb un contracte de l'any 2010 i hem pogut actualitzar-ho i fer un nou concurs i un nou contracte ampliant els recursos o altres qüestions relacionades també amb l'espai públic i compromisos també que teníem, doncs, amb determinat personal, no?, de l'organització de la casa, aquells, doncs, que tenen els sous molt més baixos, que els hem actualitzat, i en algun col·lectiu fins i tot, doncs, hem arribat a un conveni propi que els millora substancialment les seves condicions laborals i salarials, i a la resta, doncs, posant el fre i gastant menys. No hi ha més... No.

0: perquè és un moment, jo crec, que de reconeixement col·lectiu, no? De posar en valor tots aquests actius que tenim, especialment doncs, en el marc doncs, això, de la gastronomia, de la restauració, del comerç, no? I aquest producte doncs, local, de quilòmetre zero, que Vilanova de Geltrú no deixa ser un referent, no? I que, per tant, el que volem és posar-ho en valor i fer una festa col·lectiva doncs, per això, doncs, per celebrar-ho, per fer reconeixements també, no? Doncs, a restauradors, a comerciants, a gent també, doncs, malauradament, a títol pòstum, no? que ha estat un referent doncs, en la gastronomia o en la restauració o en el comerç o en altres qüestions i, per tant, passar una vetllada agradable i reconèixer-ho i res, no? I posar en valor tot aquest actiu que tenim com a ciutat i reivindicar-ho, no? Perquè a vegades no ho fem massa, no?
1: Són molts actes els que s'han fet durant aquesta setmana de la gastronomia i l'acte central, el Colofó, serà la festa d'aquest vespre i és el que estàvem comentant, no? Hi ha un programa molt ampli, hi ha reconeixements i també doncs, aquest doble homenatge que farà doncs, que la nit també tingui un component més emocional.
0: Sí, clar, al final també doncs, volem fer aquest homenatge a aquelles persones que malauradament ens han deixat en aquests darrers mesos, que han estat un referent no? en aquest àmbit, no? I per tant també doncs, això, sí, una festa, tornarem doncs, a anomenar un nou ambaixador de la ciutat, el que hem tingut fins ara ha fet una feina extraordinària, ja ho feia de per si,
1: no li feia falta el càrrec,
0: no? Però en tot cas el van voler doncs, això, institucionalitzar-ho, crec que s'ho mereixia, i aquest any doncs, anomenarem doncs, un nou ambaixador, que també ho fa ja a tot arreu, sempre dic que el proper ambaixador no, ens va fer la millor campanya de la gamba de Vilanova ens la va fer ell anant a la revuelta en una entrevista que va fer després de la pel·lícula de Cirat doncs, que el van entrevistar i es va presentar amb una caixa doncs, amb gamba de Vilanova, no? Escolta'm, això no hi ha cap promoció que ho pugui pagar, això nosaltres no podem pagar, no? I per tant també en aquest sentit, com deia, no fa falta que ell vagi doncs parlant, no?, d'aquesta Vilanova de Geltrú i de posar en valor la nostra ciutat. No?
1: Ens està donant moltes pistes,
2: Clar, no sé, ja podria dir el nom, alcalde, sí, no?
0: El Sergi López.
2: Ja Sergi López, sí, tot un luxe, sí. Però parlarem d'aquí una estona amb el Leslie, que ha estat l'ambaixador durant tot aquest any.
0: No sé si parlareu o et deixarà parlar,
2: A mi m'ha dit que no li agrada gaire parlar.
0: Per això, l'hauràs d'estirar de la llengua.
2: No, i encantats que estigui avui amb nosaltres. De seguida parlarem més de gastronomia, però m'agradaria que parléssim de ciutat i d'un projecte que sembla que finalment veu la llum després de molt de temps. Estem parlant del nou hospital. Alcalde, en quin procés està aquest projecte?
0: Bueno, està en un procés molt embrionari. La veritat és que encara doncs, trigarà uns anys que això sigui una realitat, però és evident que primer cal fer les passes prèvies, que és el que estem fent. No? Primer el compromís del govern de la Generalitat a tirar endavant l'hospital, aquest nou equipament doncs, hospitalari, que serà un equipament de referència al nostre territori. No serà l'hospital de Vilanova i la Geltrú, serà l'hospital de l'Alt Penedès i del Garraf, no? Que estarà ubicat a Vilanova i la Geltrú i serà un hospital de referència. Per tant, el primer que calia era aquest compromís i fer doncs, el pla funcional, que la Generalitat ja l'ha fet, i un cop coneixem aquest pla funcional on diu doncs, els serveis que hi haurà, els metres quadrats no, que es necessiten, nosaltres com a Ajuntament hem hagut de fer la recerca del solar, no, de l'espai on ubicar-ho. Això ja ho tenim tancat, així ho vam anunciar, ho vam pactar també doncs, amb els representants del CatSalut, de la Generalitat, és un bon emplaçament, molt bon emplaçament, per la seva ubicació i també doncs, per qüestions urbanístiques, no? I per tant ara nosaltres el que estem fent com a Ajuntament és amb aquest espai, la meitat és de titularitat municipal, l'altra meitat no, estem parlant de més de 80.000 metres quadrats, i per tant el que no és de titularitat municipal estem en converses amb els propietaris perquè ens puguin fer la cessió anticipada d'aquests solars per després cedir-ho a la Generalitat. Però això no vol dir que la Generalitat no faci res fins que nosaltres fiquem aquesta feina urbanística, no? Sinó que paral·lelament la Generalitat està ja treballant en la segona fase, un cop està fet el pla funcional, ha de fer el pla d'espais, que anirà en paral·lel doncs, amb la cessió dels terrenys definitiva i després ja fer el projecte executiu i fer el concurs d'idees, licitació i obres. Per tant, ens anem a inici d'obres, si tot va bé, 6-7 anys segur, no podrem esperar que sigui abans, això ja érem conscients, però en tot cas, bueno, cal començar a treballar, no? L'Hospital Trueta de Girona em sembla que porten 20 anys darrere d'això, no?

0: tot cas no us arribarà abans, espero.
1: Clar, estem parlant d'un projecte que és clau i que és estratègic, i és el que dèiem, no només per Vilanova, evidentment, sinó també per tot el territori. Estem parlant del Garraf i de l'Alt Penedès. Ens comentava aquest calendari. Jo no sé si, sent l'alcalde que està desbloquejant aquesta situació, a vostè li agradaria arribar també com a alcalde a veure aquest projecte ja realitat.
0: Bueno, ja veurem. Ja veurem. L'important és que això avanci, que tiri endavant, que indiferentment de qui pugui governar la Generalitat de Catalunya, que sigui un projecte estratègic de país, no? I que això tiri endavant i ja no tingui aturador, no? Jo crec que això serà així, perquè és que és una necessitat, jo crec, és que és una realitat. A més, estem en un territori d'un fort creixement demogràfic, molt, i per tant les previsions que futures fan que ara anirem més en creixement, no? I que per tant cal doncs resituar i cal doncs ampliar, millorar els serveis públics per fer front doncs a, no, tot el creixement que tindrem, però també a la realitat actual. Però bé, en tot cas, doncs ha arribat quan ha arribat. Doncs bé, no s'allargui massa més en el temps i vagi doncs tot encaminat, i aviat doncs ja comencem a veure ja les màquines construint el nou hospital.
2: Diu, ja veurem, però no se'ns escapa que l'any que ve són eleccions municipals, i ens agradaria preguntar-li si es tornarà a presentar com a alcalde i quin seria el seu projecte si tornés a repetir.
0: Sí, espero tornar-me a presentar, no? I espero doncs que la ciutadania doncs torni a donar doncs un recolzament doncs majoritari, no, per poder encapçalar el nou govern. Jo crec que els propers 4 anys s'ha d'acabar de materialitzar la feina que hem començat en aquests 4 anys, no? Ara ho parlàvem, no? Doncs el tema del dèficit evidentment ens ha dificultat molt poder tirar endavant determinats projectes, no? Que ara es podran desencallar, no? Inversions importants, doncs la inversió, per exemple, de l'edifici de les Calderes, on havia l'antiga Pirelli, doncs que si tot va bé l'any que ve podríem començar ja la primera fase d'obres. Allò serà doncs un nou equipament de ciutat, no? Que acollirà doncs una nova biblioteca, un espai cultural, un espai comunitari, però també altres reformes importants des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista doncs de l'espai públic, no? Cal reurbanitzar molts carrers doncs que malauradament encara doncs tenen, no compleixen accessibilitat, i que per tant també si volem tenir un centre ordenat i per les persones, evidentment cal seguir invertint en la millora d'aquests carrers. Cal seguir tot el procés, no, de, ara parlàvem del tema de l'hospital, doncs evidentment també hem d'acabar la feina també que hem iniciat per la part que ens pertoca doncs a l'Ajuntament. En temes esportius tenim un dèficit important, tot i que l'any que, si tot va bé a finals d'aquest any, doncs començarà la construcció d'un nou pavelló annex aquí a la nostra ciutat, però cal seguir ampliant i millorant els equipaments esportius. En l'àmbit social doncs exactament igual, i després també doncs projectes també de mirar cap al futur, especialment doncs en l'àmbit de l'activitat econòmica, no? Tenim un dèficit important doncs de sòl per activitat econòmica, de sòl industrial, i això només es resol des de l'urbanisme, i això no es fa d'avui per demà, no? I per tant el proper mandat hem de ser capaços també de poder aprovar un nou planejament urbanístic en el qual doncs per una banda puguem garantir habitatge de protecció oficial, que ara hem impulsat després des de l'any 2009 que no hi havia cap promoció pública d'habitatge a la nostra ciutat. Aquest mandat doncs acabarem el mandat amb 150-160 doncs que estaran en fase de construcció, però tot i així cal també doncs més habitatge, però també cal sòl per activitat econòmica, no? Per tant, bueno, reptes en tenim, no? I sí, m'agradaria doncs poder-los liderar com a alcalde d'aquesta ciutat.
1: De fet, l'habitatge és un dels problemes habituals no només a Vilanova, sinó en moltes altres ciutats. Aquesta setmana al ple s'aprovava una modificació del pla general per blindar l'ús de locals en planta baixa als eixos comercials, però de promoure en altres sectors que es pugui crear habitatges en plantes baixes. Pot ser una solució més immediata de cara a poder disposar d'habitatges?
0: Sí, en tot cas, amb aquesta mesura el que intentem fer són dos objectius. Un, en aquests plantes baixes, doncs en determinats carrers i places de plantes baixes poder-ho blindar des del punt de vista d'activitat econòmica, perquè ara mateix només està la Rambla blindat, no? És a dir, el carrer Caputxins, que és un carrer comercial, si ara entra una llicència algú doncs perquè deixar de ser activitat per ser habitatge, doncs s'hauria de tramitar, sempre qual compleixi els mínims que requereix la normativa, no? I per tant nosaltres entenem que això ho havíem de regular d'alguna manera, no? I sobretot especialment doncs, en

0: en places, no? I en eixos comercials, que el que no voldríem, jo no m'imagino una plaça d'una ciutat, no? El que està, totes les plantes baixes estan tancades perquè són habitatge. No pot ser, aquest no és el model de ciutat que nosaltres defensem, no? A la resta de la ciutat, doncs, ja està passant i per tant, doncs, sempre i quan compleixin, doncs, amb la normativa corresponent, cap problema, però en determinats places i carrers enteníem que calia fer, doncs, aquesta regulació per poder seguir garantint que aquestes plantes baixes hi ha vida i activitat econòmica, no? I bueno, no és fàcil prendre aquesta decisió, no tothom està d'acord, no? Però ens semblava que era la nostra obligació, doncs, prendre decisions que a vegades poden no agradar a tothom, no? Però que respon a un model de ciutat determinat, no? I en aquest sentit, doncs, va aquesta proposta que vam aprovar al passat ple municipal.
1: Alcalde, ens quedem sense temps, però no vull deixar-lo marxar sense parlar del Tour de França.
0: Ah, molt bé.
1: Passarà per Vilanova i la Geltrú, i a més, sí, un dels seus participants és Vilanoví, no?
0: Ah, sí, sí, el Tour, veurem el Marc Soler passar per Vilanova. No, el veurem molt ràpid, suposo.
1: Esperem, sí, no?
0: Crec que gaudirem més, diguéssim, de tot l'espectacle previ que del Tour també gaudirem, només faltaria. A més, home, Vilanova i la Geltrú sempre ha tingut molta afició, no?, doncs amb el ciclisme.
2: Clar, amb la volta,
0: no?
2: També.
0: Amb la volta, no? I bé, bueno, el Tour no havia passat mai, ens faltava el Tour, doncs bé, molt content de que passi per aquí. Avui he vist, no?, que finalment no passa per Collserola, no?, fruit de la qüestió del problema, doncs, que hi ha, no?, amb els Ports Senglars. Em sembla que ara, mentre venia, he vist que reformularan, no?, la segona...
1: Només els faltava això,
0: la segona etapa,
1: els artistes.
0: Sí. Exacte. Però bé, molt contents de que passi per Vilanova i sortirem al carrer segur, doncs, a gaudir-ho, no?
1: Sí. Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, de veritat, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta nit.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, una vegada més. Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
1: Seguint en aquest programa especial que estem fent des de l'Espai Far aquí a Vilanova i la Geltrú amb motiu de la Setmana de la Gastronomia. L'alcalde ens feia 5 cèntims de les claus perquè Vilanova sigui una aposta segura, però ara volem aprofundir una mica més en aquesta qüestió.
2: Vilanova i la Geltrú no només és gastronomia, sinó que disposa d'un turisme sostenible i familiar, una gran aposta per l'economia blava i grans esdeveniments esportius. A més, a Vilanova està també un dels parcs de vacances més importants d'Europa, el càmping Vilanova Park.
1: Doncs per parlar tot plegat, podem saludar aquesta d'hora l'Anna Rivera, regidora de Projecció de la Ciutat. Què tal? Molt bon dia. Comencem pel que ens porta avui a Vilanova i la Geltrú, que és aquesta nit, aquesta festa del turisme, de la gastronomia i el comerç. Com s'espera aquesta nit?
4: Molt plena de gent, amb molts reconeixements i una nit per passar-ho bé i menjar bé, també.
2: Com dèiem, a Vilanova i la Geltrú, la gastronomia és un dels elements identitaris i més també, doncs, en aquesta Setmana de la Gastronomia en la que estem immersos. Per què ha de tastar la gent de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de Lleida i tot arreu aquesta gastronomia de Vilanova?
4: Doncs han de tastar-la perquè realment és única. Tenim una confraria de pescadors amb un peix de primera categoria. Precisament durant aquesta setmana, aquest dilluns, es va presentar aquí mateix on som avui la marca i els reconeixements de peix de llotja, on diferents restauradors de la nostra ciutat, no?, pues s'han acreditat en aquesta marca, perquè així tota la gent que vingui de fora, com acabeu de dir, sabran que mengen peix de llotja, peix de la nostra confraria.
1: Regidora, crec que una ciutat no és viva sense un comerç viu. Què fa des de l'Ajuntament? Què fan des de l'Ajuntament per promoure aquest comerç de Vilanova i la Geltrú?
4: Es fan diverses accions, com bé ha dit abans l'alcalde, no? des de l'eina de l'urbanisme, no? Hem estat treballant amb una modificació del pla d'usos, també molt important, per tenir aquest mix comercial que volem a les ciutats, no? I que no es converteixin, doncs, en ciutats de comerç monotemàtiques, no? Que només, doncs, hi ha un tipus de comerç, sinó que busquem que hi hagi diversificació comercial. Per això vam fer aquesta modificació del pla d'usos. I després també el que acaba de dir, doncs, ha dit també l'alcalde, que és aquest blindatge d'eixos comercials en aquests locals de planta baixa perquè continuïn sent comerç, continuen sent vida als carrers. Altres accions que fem, no?, vinculades a aquestes des de l'àrea d'urbanisme, però també des de l'àrea nostra d'empresa, és un seguit o unes accions de subvencions que ja vam començar l'any passat, que és per la creació de noves empreses, aquesta seria una, i aquest any incorporem una de nova, que és per la subvencions pel lloguer, per pagar el lloguer d'aquests locals buits que tenim concentrats en alguns eixos comercials ja molt, molt detectats. Uh-huh. Llavors, un emprenedor, per exemple, que digui, ostres, jo vull començar, jo vull iniciar, no? I doncs podrà beneficiar-se d'aquesta subvenció si aquest local, doncs, nosaltres considerarem uns eixos comercials que volem potenciar, es podrà beneficiar d'aquesta subvenció i a més pot sumar-hi una altra capa que és la subvenció de noves empreses.
2: Parlàvem del comerç i també del turisme, que és fonamental per Vilanova, així que es demostra amb actuacions com, per exemple, la remodelació de l'oficina municipal de turisme del parc de Riberroges. Per què és tan important aquesta acció i en quin punt es troba?
4: Bé, és una acció important perquè al final també és aquesta imatge que projecta Vilanova, tant per les persones que ens venen a veure com pels qui vivim, no? Perquè és un entorn, és un paisatge, el parc de Riberroges i l'oficina, que hi passen moltes coses, no? Hi passa gent que ve a dinar el diumenge, hi passa gent que ve a passejar durant els dies de cada dia, hi passa esport, hi ha unes pistes de 3x3 i també ve molta gent a fer esport. Per tant, és un lloc on hi ha molta vida, hi ha molta activitat. I calia posar-ho en ordre, més bonic, i també una oficina de turisme com la que ens mereixem, no? Som, hi ha una ciutat de pràcticament 73.000 habitants, tenim visitants a l'estiu i havíem de donar un servei un pas més, no? No només d'informació, sinó també poder saber quin tipus de visitant ens ve a veure, què li agrada fer i tenir aquestes dades vinculades dels que ens venen, però també vinculades al càmping, als hotels, perquè ara aquestes dades més que tenen els hotels, els càmpings, no ens arribaven.
1: No sé si també és important per aquest turisme aquesta proximitat amb Barcelona.
4: Clar, nosaltres també, bueno, ja ho sabeu, Diputació parla Barcelona és més, no? I nosaltres estaríem dins aquesta proximitat amb Barcelona.
2: Parlàvem de turisme familiar, també del turisme esportiu, però sempre amb una mirada posada en la sostenibilitat, que també és clau en el projecte de ciutat, no?
4: Exacte, nosaltres estem apostant per això, no? Per un turisme aquest familiar, tu ho has dit, i aquest turisme esportiu vinculat, no? A aquests esports més de, vinculats amb la zona de la platja, del mar. També estem certificats amb el Biosphere, que és aquesta certificació que et garanteix aquesta sostenibilitat, i també moltes d'aquestes empreses que formen part d'aquesta cadena de valor del turisme també tenen aquest segell de certificació, el mateix càmping també, el qual garanteix, no, aquest turisme que vol ser equilibrat, no, entre la gent que ve de fora i els que vivim a Vilanova.
1: I un altre atractiu també és tota l'activitat que feu aquí a Vilanova i la Geltrú, no només aquesta setmana de la gastronomia, sinó el Carnestoltes, el Nadal. És que sempre esteu de festa aquí.
4: És un no parar. És un no parar. Realment el calendari festiu, bueno, és cada mes, jo crec que hi ha moltes activitats, dos o tres cada mes, per tant és un no parar. Entre activitats de cultura, entre activitats nostres de turisme, activitats esportives, bé, els regidors d'esports, cultura i jo, no parem.
2: Clar, i ens està escoltant avui gent de molts indrets i amb aquest calendari festiu, quina és la proposta per què han de venir a Vilanova?
4: Bueno, mira, ara ja comencem i sobretot començarem també amb festivals, no? Festivals de música, també a Vilanova acollim diferents festivals de música, el Vida, el FMPT, el Tinglado, el Nova Rigui, això... Comencem aviat i abans que vos ja està.
2: Ja està passat.
4: Vull dir, ja veieu la marxa que portem. Sí.
1: Regidora, avui tenim uns convidats en aquest programa. Volem fer una taula rodona. La convido que es quedi també a participar, si li ve de gust.
4: I tant.
3: La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
5: El bullying és una realitat que afecta milers d'infants a les aules i patis de les nostres escoles, però també és una realitat que podem canviar. Giotto, la marca de material escolar, impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un projecte de sessions amb centres educatius i famílies on els infants aprenen, a través del color i la creativitat, a identificar, parlar i actuar davant del bullying. Ens ho explica Oriol Camps, director de màrqueting de Giotto.
6: El bullying no és només cosa de qui ho pateix. Tots ho vivim d'alguna manera. Per això veiem necessari donar eines i recursos a tothom, infants, equip docent, famílies, perquè sàpiguen com actuar. I quan diem tots pintem contra el bullying, és literal. Tots hi estem implicats. Qui ho pateix, però també qui ho fa i qui ho observa.
5: Uneix-te al canvi a todospintamoscontraelbullying.com.
7: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver, ¿qué pasa?
3: Estás escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs volem posar ara una mirada conjunta sobre Vilanova i la Geltrú, una ciutat que aquests dies està projectant al voltant de la gastronomia, el turisme i el comerç i que també té un teixit associatiu molt potent i una gran capacitat de reinventar-se, innovar i també d'explicar-se. En parlem de tot plegat amb la regidora de projecció de ciutat aquí a l'Ajuntament de Vilanova, amb la que ara parlàvem, Ana Rivera, també amb el Leslie, cantant de Los Cires i ambaixador de Vilanova i la Geltrú, que va ser nomenat l'any passat en el transcurs de la Festa del Comerç, el Turisme i la Gastronomia. Leslie, bon dia.
8: Bon dia.
1: També tenim aquí a la taula l'Albert Casas, president de l'Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de la província de Barcelona i conseller delegat de Vilanova Park. Què tal? Molt bon dia, benvingut també.
9: Bon dia a tothom.
1: I acabem amb Miquel Àngel Soto, cofundador de Malvelus, empresa vilanovina dedicada al màrqueting digital, informàtica i president de la Comissió de Carnaval dels Dansaires Vilanovins. Miquel, què tal?
10: També. Bon dia.
1: Benvingut. Començo amb una pregunta per tots, perquè jo no sóc de Vilanova i la Geltrú, la Núria tampoc.
2: No, però com
11: tot
2: si fos,
11: perd.
2: Com si
1: jo m'ho perdo.
11: Per
1: això, vull saber què m'estic perdent, per què és tan atractiva Vilanova i la Geltrú. Us ho pregunto a tots, qui vulgui començar, endavant.
2: Vinga, va, Albert.
11: Jo dono pas als meus companys, perquè la que t'explicaré ja és grossa.
1: Vale. Vinga. Albert, vinga, comencem amb tu.
12: Jo t'ho dic des de la mirada del que és l'hospedatge, no? Que és el que ens dediquem nosaltres, i el que fem una mica és rebre el feedback dels nostres usuaris, clients que venen aquí i que percebeixen de la ciutat. No t'ho dic jo com a ciutadà que he viscut molts anys aquí, tot i que ara visc a propet. Al final, són més de 40 anys de trajectòria i sé que en uns inicis, bueno, i en actualitat, el concepte de l'hospedatge que nosaltres oferim no té sentit, bueno, té sentit, no és només ell, és important ell, però no és molt més important tot el que t'envolta. No en tens prou molt que tu pots oferir, sinó que si el teu entorn no és suficientment atractiu o valorable pels teus visitants, segurament et restarà oportunitats. I tot i que en uns inicis, potser en els anys 80, el referent podia ser Barcelona, Tarragona en el seu moment, per qüestions diferents, amb els anys s'ha anat adquirint el valor afegit que té és la nostra proximitat i la nostra ciutat. I el percebeixes això en els nostres usuaris, no? Els nostres clients. Cert, molts són internacionals, venen aquí en desconeixement quin és el nostre entorn o desconeixent com és, però que s'acaben emportant és una ciutat viva, una ciutat marítima, que això ja és molt, agrada molt, però sobretot una ciutat amb comerç, amb activitat, caminable, passejable, divertida. Culturalment n'és molt, però sí que és cert que a part dels nostres visitants, els internacionals, la relació amb la cultura n'és, però diferent del client de proximitat, però és una ciutat meravellosa. Jo crec que Vilanova i Vilanova Park són sinònims, no van junts, no poden anar mai separats, i jo crec que inclús a vegades tinc el retorn de gent de Vilanova, del comerç de Vilanova, diu, ostres, el que ens ajuda, el càmping està allà dalt, no? I els clients que porten. I al final jo crec que la imatge que s'emporten és fantàstic. Per això també hi ha un volum important de repetidor. No només pel que fem, que crec que ho fem bé, sinó perquè l'entorn ens ajuda. Ja no només la ciutat en si, sinó tot el volum d'activitats que generen per atractiu en aquests usuaris, no? Que generen l'entorn, activitats aquàtiques, activitats de muntanya, activitats les pròpies culturals, el patrimoni que tenim. Tot suma moltíssim.
1: Regidora, imagino que està d'acord, no?
13: Totalment d'acord. L'Albert acaba de dir això, no? Per la gent que ve de fora, però jo també voldria dir per la gent que hi vivim, no? Vilanova també és una ciutat que s'hi viu molt bé, és una ciutat mitjana, però té tots els serveis que necessitem, té aquest comerç que acabem de dir, té també elements molt importants per les famílies, no? Té uns serveis educatius, té una universitat
4: Això també és molt important, fa que els nostres estudiants puguin seguir, si volen, aquí a la nostra ciutat. Tenim un teixit empresarial, vull dir que pots fer vida a Vilanova, és una ciutat agradable per viure, tens el mar, pots passejar, vull dir, no només és atractiu.

0: perspectiva pels que ens venen a veure, sinó per les persones que estem vivint a Vilanova.
1: I tot això que esteu explicant també s'evidencia amb el fet de tenir aquí el Miquel Àngel com a emprenedor, no?
2: Bueno, sí, jo no sé en quina faceta vinc avui, si la part cultural, la part empresarial, confirmar el que diu l'Anna. De fet, nosaltres vam formar part del projecte que explicava ell abans de fer créixer empreses, que ens ha impulsat a poder-nos ubicar en el centre, en un local al carrer Sant Gregori, que això doncs, ens ha donat una empenta molt forta com a empresa i com a imatge, si més no. I com a part cultural, confirmar que Vilanova és molt viva. De fet, l'eslògan mediterràniament d'Estrella d'Am se'ns queda curt perquè l'estiu vilanovinament és molt dur. No tens caps de setmana, has de sacrificar algun si vols poder fer coses personals, però sí que arrenquem amb una fira de vins, amb temps de vi, que bueno, de fet ja va arrencar inclús fa unes setmanes amb temps de vermut, que han fet un germà petit de fira de vermuts, i proseguim amb tota la sèrie de festivals, tant musicals com, bueno, com festivals de folklore de Vilanova, festes majors i de més. És un no parar, Vilanova, no t'ho pots perdre.
1: Núria, ara vull saber que com ven la ciutat a l'ambaixador d'aquest any, a Leslie.
3: Clar.
1: Leslie, què has de dir?
4: Jo, com vinc del món de la faràndula, explicaré la part més frívola d'aquesta ciutat.
1: M'encanta.
4: Perquè dona la casualitat de que tu vas per la Rambla passejant i per coses de la vida se li cau un camarer a la bandeja, entens? Amb els cots i les begudes i tal, i s'aixeca tota la Rambla i es pensa que està a la rua. Jo quan vaig arribar per primera vegada, fa molts anys venia a actuar i tal, però una vegada que vaig estar i vaig veure la rua que feien els nens de 4, de 5, de 6 anys portant un tren, portant la carpa, portant això, portant l'altre, em vaig quedar tan meravellat de veure si aquesta joventut, aquests nanos tan joves, ja hi participen, ja tenen aquest carinyet i aquesta simpatia per el que estan fent, que segur els hi han inculcat els pares o els professors, etc, etc, doncs és normal que arribem amb aquest estatus, diguéssim, de carnaval, que això és una passada i una meravella. I què vol dir? Que només són aquests dies? Doncs no, perquè tot això dura tot l'any. Tot l'any hi ha una convivència que es viu dia a dia trepitjant carrer, que és una meravella. Vilanova només puc dir que és una ciutat per viure, per disfrutar-la, i ja no parlo del que és la gastronomia, perquè aquí pues, amb això ens perdem, perquè tens mil i un colors de tot el que vinguis a buscar i més. És a dir, que jo, integrat amb aquesta ciutat, només puc dir que meravelles, i sobretot, el més important, la gent. La gent de Vilanova, que quan vaig vindre per arribada em diu la gent de Vilanova és llunàtica, és llunàtica. Pues possiblement sí que és veritat que són llunàtics meravellosos. Perquè jo un dia, parlant amb un amic meu, que és el Ferran Margalet, sobre com vaig descobrir lo de la música amb els anys 60, quan Barcelona estava invadida per la Sexta Flota Americana i aquests americans feien música aquí i allà, i li vaig explicar que venien i feien les festes al Hawaii, un xiringuito d'aquests que havien a la Barceloneta, i per primera vegada gaudíem de tot allò, doncs agafa el tio, parla amb els seus amics, em comencen a demanar fotografies, quadros i coses del Sirex, i jo només he tingut que portar tot el que m'han dit, perquè responsables de la meravellosa, diguéssim, de la meravellosa exposició que es va fer al Museu del Ferrocarril de Vilanova, que tinc que dir una altra cosa, possiblement un dels millors de tota Europa.
1: És meravellós,
4: que jo me'ls he visitat. Que jo me'ls he visitat.
1: Sí.
4: Aleshores em refereixo a dir que aquest èxit que ha tingut, que ha vingut gent de tota Espanya a veure aquella exposició del tren de la costa, que possiblement per això és l'alcalde em va fer envejador, m'entens? Perquè aquest tio no ve, que és amb un rotllo d'una cançó, una exposició, ve tothom d'Espanya a veure aquí el museu, etcètera, etcètera, etcètera.
3: Jo crec que el Leslie està fent campanya perquè vol prorrogar el càrrec d'ambaixador de Vilanova.
4: No, no,
3: no,
4: no, aviam, no, seguiré sent-ho, diguéssim...
3: Bueno, perquè ja ho eres abans.
4: Escolta'm
3: també
4: una cosa, en política hi ha moltes coses, la cosa dura el que dura, dura. Vull dir que, sense comentaris, comença i s'acaba. I jo, encara que avui deixaré de ser l'ambaixador de Vilanova, seré tota la vida una persona que estaré vinculada i l'estimaré fins a morir. Jo sóc fill de pescador. T'ho he imaginat vindre

0: una ciutat més marinera com aquesta, n'hi ha poques amb el litoral català. Vull dir que sense comentaris. Escolta una cosa, gràcies a tots per haver-me acollit en tant de carinyet, felicitats, i a tots aquells que veniu a gaudir de la ciutat, disfruteu-la.
1: Ambaixador total, eh?
2: No, total, millor ambaixador.
0: Bueno, si em deixen 3 o 4 dies ho portaré bé.
3: Li podem demanar una cançó vilanovina, no? Que faci una cançó de Vilanova.
2: L'himne de Vilanova, no?
4: La Turuta.
0: Ai, seria fàcil de fer-la.
2: Per una festa.
4: La Turuta, que ens canti la Turuta, que ens versioni.
0: Seria, vamos, ho tenia xupau.
1: Ja està, aquesta nit ja està, eh?
0: No, aquesta nit no.
1: La festa ja està tranquil·lament, eh?
0: D'aquí quan me'n vaig caminant cap a casa ja la tinc.
1: Ja la tens feta.
0: Home, perquè facilíssima.
1: Clar, lliguem amb el càmping, també.
0: No, home, el càmping. Tu has estat al Campi d'Ell?
1: Estaré.
0: No has estat?
1: Ja estaré.
0: És que quan estigui no te'n voldràs anar. Oh, té un campi que no és un campi, allò és Pijolàndia. És una meravella. Sí, home, sobretot si tens la sort de tindre crios que tinguin aquells 8-10 anys, que és quan els nanos comencen a disfrutar, el campi d'ell és una meravella.
2: No hauríem d'anar amb famílies, perquè sí. Tu i jo, pues, clar, millor sí. No ens ho pot deixar.
1: No, i a part també, que és el que estàvem comentant, que el turisme familiar, clar, és un dels grans puntals, no? I això imagino, doncs, que el càmping, per exemple, doncs, també es nota, no? Amb el perfil de visitants que venen i que aprofiten.
0: Totalment.
1: Aprofitant el calendari cultural, però aprofitant també, doncs, unes instal·lacions on poden gaudir tota la família.
3: Us esperem a tots, eh?
2: Doncs ho diguis dues vegades, eh? Perquè la Núria i jo, encantades d'anar-hi.
1: Carreguem la canalla.
2: Amb les famílies. Regidora, què troben aquí les famílies?
4: Bueno, aquí les famílies, pues, crec que troben el càmping, que ara acaba de parlar l'Albert. Per nosaltres és un actiu molt gran. Penseu que tenim unes 11.000 places de pernoctació i el càmping sol són 5.000.
2: Imagina't.
4: Més o menys, no?
3: Alguna més. Alguna més,
4: no? Una set, no? Fins i tot. Vull dir que és dels principals actius que tenim. Què hi troben aquí les famílies? Pues crec que hi troben també a l'estar segurs, no? El passejar amb tranquil·litat. El saber que tens les coses a 2 minuts, també, no? És aquesta, bueno, aquest relax, aquest gaudir, aquest poder, doncs, avui vull fer això, avui vull anar a comprar, vull anar a fer un esport. Penso que aquesta és la gran atracció que podem tenir a Vilanova, i també tota la part de museística, també importantíssim. I si venen amb nens, també hem parlat ara fa un moment, el Museu del Tren. El Museu del Tren és espectacular.
2: És espectacular. Vam estar a principi de temporada i ens vam quedar meravellats, eh? L'equip que vam venir aquí.
4: Exacte, exacte.
0: Hi ha una cosa que no m'heu tocat.
4: Què?
0: I per mi és superimportant.
2: A veure.
0: Heu parlat per com pinzellada. Vosaltres sabeu que la platja de Vilarroges, tot el que passeig, és de les platges més importants del litoral català? Uh-huh. És que és una passada. Tu saps la quantitat de gent que ve a banyar-se els caps de setmana, des que van fer l'eix aquest que va cap a Igualada, uh-huh, i tot aquí callà? Jo estava tranquil·let a la meva tovalloleta aquí callà i hola Leslie, hola Leslie, no, venim de Manresa, som d'Igualada, som d'aquí, som d'allà. Què vol dir? Tenim una platja que és una passada. I és que és un conjunt de coses. Vull dir que el que deien, que Vilanova té tot per no poder sortir de la ciutat i ser feliç amb ella.
1: I a més també, amb el Miquel Àngel, sent una empresa dedicada al màrqueting digital, tot aquest tema al final també arriba molt a través de les xarxes, d'aquestes campanyes, que la gent, doncs, ja s'informa prèviament i ja sap on ha d'anar, no?
5: Sí, de fet, vaig a fer una campanya de màrqueting per l'Ajuntament, així, gratuïta, i ara mateix, si no m'equivoco, corregeix-me, Anna, a la nit als museus, que parlem tant dels museus que d'aquí poc serà gratuït anar-los a veure, i tenim una riquesa molt important. Pel que em deies, sí, la veritat és que la promoció de publicitat sobre Vilanova i tal és interessant, amb les empreses que tenim és molt lluïda. De fet, l'Albert no sé si ho sap, nosaltres li fem contingut, estem renovant el contingut del càmping, perquè al final tot això fa que tregui gent cap aquí i que faci més viva aquesta ciutat. Ja et dic, tenim un teixit empresarial que és un imant, i tenim, parlo com a, i tot això suma a la ciutat. Ens ho fica fàcil, Vilanova ens fica fàcil poder fer publicitat per poder fer més atractiu.
0: Una altra cosa que m'he deixat.
2: Digues, Leslie.
0: Anar a comprar al mercat municipal i a les pageses el que tu vulguis,

0: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem on de Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades i també en aquest tram ja despertador del divendres 8 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que ja us hem parlat de tecnologia, de videojocs, us hem fet propostes de llibres, ja ara hem escoltat doncs el que ha donat de si la ciutat, però ja toca entrar en aquest divendres, aquest darrer dia de la setmana laboral, tot i que aquí, sempre quan estem a aquestes hores, coincidim els que estan acabant la jornada, els que tot just la comencen. Pot haver algú que ja hagi acabat el divendres, bé, és un guirigall, però és el que té viure, estar i despertar aquestes hores del dia. Però ja que els dies avancen a tota velocitat i ja estem...
1: I es fan més llargs, eh?
0: Sí, no, clar, és que a veure, vull dir, hi ha més hores de sol. Nosaltres aquí no notem molta diferència al programa, però bueno... Sí, som conscients que hi ha més hores de claror, com si diguéssim, i ja, bueno, doncs això, no? Ja intuïm, no?, que l'estiu ja està una mica preveient-se, i tant de bo doncs puguem arribar amb salut, com diem tots. Però és 8 de maig i sempre David Morales ens explica coses del dia que toca. A veure què podem dir dels 8 de maig, a veure.
1: Doncs és el Dia Mundial contra el Càncer d'Ovari, també és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, i a la Unió Europea se celebra el Dia de la Victòria a Europa, celebrant el 8 de maig del 1945, la data en què els aliats de la Segona Guerra Mundial van acceptar la rendició incondicional de l'Alemanya nazi, per tant, la derrota de les potències de l'eix. Doncs aquests són els dies així que tenim a nivell mundial europeu, aquí, en aquest 8 de maig.
0: Molt bé. Què tal als Estats Units? A veure, com ho tenim?
1: Mira, avui tenim un dia a casa nostra. És el dia del becari.
0: Ah.
1: Sí. Estats Units tenen un dia... Més que res m'agrada perquè m'agrada dir el nom de l'estat en català, Mississippi.
0: Val, sí, sí.
1: Que és, sempre m'ha cridat l'atenció perquè en català és Mississippi, acabat així, sí. En agut. Sí. Doncs és el dia de l'emancipació, és el dia en què es commemora doncs, l'emancipació dels esclaus africans, però tenen també dies curiosos. Avui, per exemple, és el dia de l'iris. Dia

0: que depèn una mica de la regió, de grups culturals, que, com ho celebren, i té moltes interpretacions. L'iris és una flor, en aquest cas, que simbolitza el vincle entre allò terrenal i allò celestial. També tenen que és el dia del lotus blanc. Si us agrada el lotus, doncs mira, avui concretament el del lotus blanc. Tenen que és el dia de fer un llibre, de crear-lo. Doncs no sé si en un dia us donarà temps, però com a mínim començar-lo, no? Tenen també que és el dia nacional de regalar un cupcake.
1: Ah, mira.
0: No diria jo que no, ara mateix.
1: Oh, i un cupcake, que bo, tu, escolta.
0: Però també tenen que és el dia nacional del pastís de crema de coco. Ostres. Que veient fotos, la veritat, té molt bona pinta.
1: Que bo, tu. Quina gana que m'està entrant, mare meva.
0: Però tenen més dies nacionals, eh? És el dia nacional de Maria. Ja sabeu que tenen dies, allò de... dia d'un nom, en concret. Sí, doncs avui és el dia de Maria. Totes les Maries celebren avui el seu dia, encara que no sigui el seu sant.
1: Val.
0: També tenen que és el dia del ruc, de l'animal.
1: Sí, sí, anava a dir. Tothom li ha vingut al cap certes noms i cognoms, saps què vull dir?
0: No.
1: Però bueno, sí.
0: Doncs sí. També tenim el dia sense mitjons.
1: Fixa't.
0: Sí. Jo no sé si serà per allò que s'apropa el 40 de maio, no?
1: Sí, sí. Que és el nou Socks Day, mare meva, Déu-n'hi-do, tu, escolta. Bueno.
0: I, per últim, tenen el dia nacional de prendre's una Coca-Cola.
1: Mira que
0: Coca-Cola, eh? No Pepsi. Va, Coca-Cola.
1: No està gens patrocinat, o sigui, aquest tema, no? Vull dir, no és gens que...
0: És bàsicament perquè va ser el 8 de maig del 1886 que a la farmàcia Jacobs d'Atlanta, Geòrgia, es va presentar per primera vegada al públic aquella primerenca Coca-Cola que va ser la primera que va sortir al mercat.
1: Déu-n'hi-do. Doncs això és el que podem dir dels dies internacionals. Dies dels Estats Units ja els tenim, oi?
0: Exacte. Aprofitant, si algú viatja a Atlanta, que visiti el Museu de la Coca-Cola.
1: Veus?
0: Que val la pena, que és xulo.
1: Ha d'estar bé. Mira, jo...
0: I podrà, hi ha una sala on pots provar totes les begudes que tenen ordenades per continents la marca. Ara ja no tenen només Coca-Cola, sinó que tenen moltíssimes altres marques. Doncs ordenades per continent i tens allà totes les begudes que tenen. Després també us he de dir que surts d'allà i al cap d'una estona tens mal de panxa d'haver provat tantes coses.
1: Pues mira, ara m'has creat una necessitat. Hi he d'anar, però amb urgència cap allà, que jo en soc molt, molt fan. Doncs bé, això en quant a dies nacionals i internacionals, anem a veure com va això respecte als sants.
0: Doncs mira, avui tenim que és Sant Amado Ronconi, tenim que és Sant Víctor de Milán, Sant Acacio de Bizancio, Sant Eladio de Auxerre, Sant Arsenio de Xet, Sant Gibriano de Chalons, Sant Desiderato de Bourgeois, Sant Bonifacio IV, Sant Metrón de Verona i Sant Guiro de Roermont.
1: De Roermont, sembla que sigui del món de Ratatouille o alguna cosa d'aquestes, No, Mardito Remo, que deia el clàssic. Doncs escolta, bé, doncs ja coneixem també els sants, ja ens hem posat el dia dels dies internacional dels sants, però anem a veure què passava un dia com avui de fa un segle. Per tant, viatgem a un 8 de maig de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com anava això.
0: Doncs mira, avui tenim un article signat per Juan Mercadal a La Vanguardia que ens parla de la màquina meravellosa del doctor Bisky.
1: Ai,
0: això
1: mira.
0: Podria ser el títol d'una pel·lícula d'aquestes de dissabte a la tarda, no?
1: Totalment.
0: Infantil.
1: Sí, sí.
0: El doctor Bisky...
1: Però
0: és
1: què feia?
0: Un
1: medic... biscuits o què feia?
0: No, mira, una cosa més complicada encara.
1: A veure...
0: El doctor Bisky es un médico de Ucrania que ha inventado un mágico artefacto para examinar el alma humana. Cuando uno se siente malo y va a ver al médico, este le ausculta, le reconoce todo el cuerpo y luego hace el diagnóstico de la enfermedad. Bisky, convencido de que puede hacerse lo mismo con el alma, ha realizado una larga serie de estudios y experimentos y, como fruto de sus laboriosos trabajos, ofrece a sus compañeros de profesión una máquina eléctrica capaz de reconocer las más recónditas regiones del cerebro y revelar las inclinaciones y atributos del alma, el diagnóstico completo requiere tan solo media hora.

0: ases de la moto y el volante. El prestigio de la carrera de la Rabasada se debe también en buena parte a la naturaleza del recorrido, que por sus continuas sinuosidades constituye, sin duda, un verdadero banco de pruebas para vehículos y para las cualidades de arrojo y de pericia del conductor, que sobre las 50 y pico de virajes se encuentra en los 4 kilómetros, 900 metros del recorrido y que van a manifestarse plenamente. Bueno, doncs aquí tenim aquesta cursa de la carretera de la Rabassada, cinquena edició.
1: I que la de pública hi havia, perquè a mi em crida molt l'atenció de quan veig fotografies antigues, no?, de tot tipus de curses, ja sigui d'atletisme, o de ciclisme, o de motociclisme, o qualsevol tipus d'esdeveniment, hi havia molt de públic, no? La gent hi anava. Clar, era, no podies veure per televisió.
0: No hi havia la tele.
1: No hi havia la tele, per tant, hi anaves, no? I si volies saber què passava, doncs hi anaves. I clar, això feia que per un esportista la sensació devia ser totalment diferent, no? La glòria existia perquè tenies el reconeixement allà mateix. Aquí la glòria és el que penges a Instagram, que dic jo, no? Però els likes no és el mateix que tota una gent aplaudint allà. Vull dir que l'experiència devia ser totalment diferent. Llavors s'entén també que determinades, doncs, proveses com aquesta, doncs segur que a la Rabassada d'alguna manera també hi havia molts motociclistes que anaven però a veure-ho, no? És a dir, que es desplaçaven allà i que buscaven aquell punt ideal per poder-ho veure. O sigui, que és
0: aquell
1: molt
0: punt on els atropellaven.
1: Sí, està clar. Vull dir, en qualsevol d'aquests girs que, si se'ls anava una mica el d'això, doncs teníamos que lamentar incidències, no?, que diu el clàssic. Bé, molt, molt interessant, per això molt, molt, molt apassionant de poder conèixer la història, com ja sabeu, del que va passar fa 100 anys. Ara en David ens explica d'altres històries i anem a riure una estona amb els Tribuneros, acompanyant-vos fins a les 6. Seguim!

Finals dels anys 70, el Regne Unit estava en ebullició, el punk rugia amb força, però alguna cosa nova començava a brollar dels garatges i els petits clubs. Enmig d'aquest rebombori, quatre joves de Crowley, liderats per un tal Robert Smith, amb la seva melena despentinada i un estil que encara no sabia ben bé cap on anava, van llançar Three Imaginary Boys. The Cure no eren uns desconeguts del tot, ja s'havien fet un nom tocant en pubs i guanyant concursos locals, però aquest disc, editat per Fiction Records, va ser el seu gran salt al món.

0: Three Imaginary Boys és cru, directe i té aquella màgia d'un debut que no sap que farà història. Cançons com 10-15 Saturday Night amb el seu ritme hipnòtic o Fire in Cairo amb guitarres que semblen dansar van capturar l'esperit d'una joventut inquieta. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 8 de maig del 1979, que la banda britànica The Cure llançava al mercat el seu primer àlbum, Three Imaginary Boys, una pedra angular del New Age britànic.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.

experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta sintonia, sabeu que ho passarem d'allò més bé. És la idea sempre que venen els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos! Ja els tenim aquí.
1: Sí.
0: Vinga. Vinga. Temes.
1: Què?
0: Home, escolta, l'altre dia que el Sergi va fer una entrevista fantàstica aquí al programa de caire musical. Sí. Escolta, el tema de la música, el Sergi... Sí, el Sergi... I escolta, i encara estem fent el programa, vull dir, jo tenia por que dic, ja veuràs, ara ens cancel·laran el programa. No, va agradar, perquè, o suposo que va agradar, o com a mínim no ens han dit res, perquè potser seria la interpretació. Sí, així. Quasi és un millor.
2: Més val
0: no
2: mirar
0: els índexs d'audiència. No, per sort l'EGM es fa cada molt temps i ja potser la gent ja ho ha oblidat quan els hi preguntin. No, però escolta, que està posat en el tema, en el tema musical, en el tema underground, amb el tema Petehan, el Sergi, cosa fina, eh?
3: Escolta, però l'important aleshores és que no hablen de ti, no?
0: Sempre. No, és al revés. S'ha dit sempre malament, això. Tens raó, Sergi. Jo deia, que hablen de ti, aunque sea mal. No.
2: No.
0: Efectivament. Aquí està la clau. Hem descobert aquí ja l'autèntica clau vital. Lo important és que no partin de tu, ni bé ni malament. Passar desapercebut. Però escolta, Sergi, tu que domines del tema musical. L'altre dia va passar una cosa, que és que vam fer aquest concert. Bueno, més d'un n'han fet. De fet, avui hem fet el segon, ara que penso, de l'última de la fila, però sobretot el del diumenge. El que va passar és que va...
3: Has pagat entrades o no per anar a veure si... És per fer equip.
0: Per anar en equip, eh? Per fer una mica... Un team building, sí. Que diuen ara, eh? Un team building. Un team building. Doncs, escolta, allò que anava plovent, la gent mullant-se, i jo pensava, en mis adentros, dic, això podria ser una gran solució, perquè si la gent, habitualment, un dels problemes que hi ha als concerts és que el que tens al costat, la que tens davant, el que tens darrere, es posen a cantar les cançons i canten fatal i no et deixen escoltar els artistes, que és a qui has anat a veure. No has anat a veure i a escoltar a la persona que tens al costat i que no ha afinat una nota en sa vida.
3: No
0: és un karaoke, és un concert de que vols escoltar aquella gent. I has pagat un pastissal per poder escoltar aquesta gent. Potser és una bona cosa que plogui i llavors no puguin cantar aquesta gent, perquè els hi entra l'aigua a la boca i només volen beure cervesa o coses d'aquestes. I potser és una bona cosa que fa que la gent estigui més calladeta, fins i tot igual hagin d'aguantar un paraigües o alguna cosa, i no puguin ni treure el mòbil, perquè se'ls hi mullarà, ni cantar. Com ho veieu, això? A veure, Sergi, comença tu.
3: Quan vas a un concert, te lo tienes que tragar todo.
0: Ah, molt bé, sí. Molt bé.
3: Sí. Si vas allà i plou, doncs et mulles.
2: Faràs el
3: si
2: concert, Sergi, no?
3: Està lluny, sí. Està lluny. Sí. Te lo tragues todo, ahí te lo tienes que tragar todo.
0: Sí. Quan el Marc especifica, parles només del concert, no? No després.
3: El concert, la llunyania del vàter, com canta la gent, si plou... Bé. Esto no es la ópera, vull dir, si tu
0: senyor.
3: Vols anar allà i que nadie cante, vete a la ópera, que ja veus com nadie canta.
0: Si no vols pols, no vagis a l'era, diu el clàssic, eh?
3: No?
0: Vindries a això.
3: Vas a veure un Papalotio, un Bertolini d'estos, allà en la ópera.
0: Sí, senyor.
3: I ja està.
0: Val. Però si Marc, la llunyitat del lavabo, un concepte que acaba d'establir, d'acunyar el sí. Sergi, és fabulós i és una veritat. Com t'hagi tocat un lloc que està molt lluny del lavabo...
2: Normalment és directament proporcional a l'entrada que has tret.
0: Efectivament. És a dir, el preu no és per lo a prop que estàs de l'escenari, sinó de lo a prop que estiguis del lavabo.
2: Lluny que queda el lavabo.
0: Sí.
2: Quan més barata és l'entrada, més lluny el tens.
0: Més lluny el tens.
3: La barra per a tragar el Frankfurt, lo que sea.
0: Sí, senyor. El Frankfurt que seguim parlant de...
2: No ho estàs...
0: Sí.
2: No, No ho arregles, Sergi, no ho arregles, això.
0: Pot portar confusió, tot això. És que ho van dir a la ràdio, que s'havia de... Bueno, no, escolti, no, vam dir el bocata, les olors, vols dir, no, Sergi, de... Bueno, sí, és igual.
2: Sí.
0: Escolta'm una cosa.
2: És que esto no es la ópera, esto no es una tribuna. Esto no son los tribuneros. Esto es un concierto.
0: És fort.
2: Vull dir, trepitjaràs gots, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: De plàstic, o no sé.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: No pots allà. Esto, dejadme sitio, mi espacio vital. No,
0: sí, senyor.
2: No, estic al mig i vull anar al lavabo.
0: No es pot anar un posar a primera fila i dir, no, respeta mi metro i medio, com els ciclistes, no? Mi espacio vital. No, no, tu allà t'aguantes i si et toca el del costat, que és més alt, i la Xella, diguem, que canta més que els... Què? Que la, aquesta sí que canta La Traviata, doncs mai millor dit, tu menges això, eh?
2: I el problema, si estàs allà i plou i tothom comença a treure paraigües, no veus res, llavors.
0: Clar, clar, clar.
2: I allà són mil bolets per allà i dius, hòstia, per on veig jo ara els de l'escenari?
0: A veure, que també et dic que des d'on veia gent que estava al Palau Sant... Ai, a l'Estadi Olímpic veient els... a l'último de la fila, jo tampoc crec que els vegin. O sigui, has d'acabar mirant a la pantalla perquè són com dos figuretes petites allà a lo lluny. Però bueno...
2: A veure, és estos, a veure... una capelina per ir a veure els Playmobils.
0: Una capelina, no? Sí senyor, sí senyor. Sí senyor. Los Playmobils de la fila serien els...
2: Sí, però aquests que estan tan lluny, són els veritables fans, perquè són els últims de la fila.
0: Sí senyor, sí senyor. Sí senyor. Sí senyor, no havia caigut amb això, eh? Els que estaven darrere de tot són els autèntics fans de la banda.
2: O sigui, sí, fluidos corporales, sí. Fluidos naturales, todo. Sí.
0: Escolta, haurien d'haver fet aquí una cosa, seguint el que diu el Marc, eh? Haurien d'haver fet cua per entrar, i un cop... Escolti, ja és l'hora d'obrir, llavors la giren, la inverteixen la cua, i els que estaven als últims són els que es poden ficar davant de tot de l'escenari per poder estar més a prop dels seus ídols. Com ho veieu, això?
2: Però si és l'últim, tienes que estar l'últim.
0: No, perquè és l'últim, però els últims seran els primers. Ja ho diu el...
2: Ostres!
0: Sí. Sí, ja ho deia la saviesa popular.
2: Però això ho va dir algú que no arribava mai a temps als concerts.
0: Això també és veritat. I havia de dir, bueno, algun avantatge hem de tenir, no? I deia, bueno, quien no se conforma es porque no quiere, que diu també el clàssic, eh? Aquestes coses també... També es diuen, eh? Bueno, clar, és que això va així. Bueno, en qualsevol cas...
2: El més divertit dels concerts... Però el més divertit dels concerts són aquells en què obren les portes i allò és una estampida.
0: Sí, senyor.
2: A veure qui arriba primer a primera fila.
0: Sí, senyor.
2: Allò sí que és com els San Fermines. Vinga, sí. Un encierro. Allà han deixat anar les vaquilles, sí. I a veure qui arriba primer allà a l'escenari.
0: Sí, ara que, no, que ningú se'ns ofengui, amb lo de les vaquilles, però quan estem... Quan jo imagino aquesta situació, això que diu el Marc, no, Sergi, que diu, porten igual 24 hores fent cua davant de la porta d'entrada, perquè quan s'obrin les portes la gent anirà corrent fins a davant de tribuna. Tu imagina't que en aquell moment s'obren les portes i ensopegues, et torces el turmell i no pots ja quasi ni caminar i arribes, no l'últim de la fila, però sí ja has estat esperant 24 hores fent cua i no, estàs a vintena fila, perquè què, clar.
2: Mira, que mañana són els concerts gratis.
0: Ah, mira. Mira.
2: Sí. Sí.
0: No sé si en queden. No sé si en queden ara, de gratuits.
2: Vols dir?
0: Ah, bueno, sí.
2: I tu vas allà i vas de passada, que la gent ni presta atenció de que no hi els coneixen ni res, pues allà has d'anar tu. Allà sí que s'està bé.
0: Sí, sí. No, home, sí, tens més possibilitat de descobrir, escolta, gent que després arriba ben lluny.
2: Descobreixes més espai, música en directe... Bah, no te lo pierdas, por favor, no te lo pierdas, que és com lo de las estas... els concerts d'aquests, que no te lo pierdas.
0: Sí, sí.
2: No te lo pierdas.
0: Ara saps què fan? Digues.
2: No, anava a dir, aquí, des de que nosaltres anàvem a concerts fins ara, hi ha una evolució natural amb l'edat que es nota, eh? Quan ets jove, és això, obres les portes, corres allà com un boig, et baralles amb tothom per ser el primer allà davant de l'escenari. i suar i saltar i acabes que i cridar i acabes afònic, suat i brut. Ara, amb l'edat, al final cada vegada vas més enrere, més a prop del bar.
0: Sí, senyor.
2: Més a prop, és més important estar assegut als prismàtics per poder-ho veure de lluny.
0: Sí,
2: I, bueno, com a molt aixeques un moment, et bellugues, fas veure cavall, es tornes a seure, és tenir prop al bar i al lavabo.
3: Per la foto.
0: Per la foto. Hi ha gent que només es mou quan està fent la foto o el minivídeo. Saps allò que algú està gravant i fas ai, ai, ai, ai, com si fossis super, super dinàmic i després paren de gravar i tornes a ser un muermo. Perquè jo he vist gent així, eh?
2: Sí. I a més fas veure que saps la lletra, que
0: sí,
2: normalment
0: senyor.
2: No saps, no?
0: Sí, senyor.
3: Has fet playback.
0: Sí, no,
3: però clar... Però escolta, a mi el que m'agrada és fer un vídeo d'aquests, de que estàs ballant, d'estos que luego entra en bucle ahí, saps? Que se repite la imagen, eh? O sigui,
0: uns infinities d'aquests, eh? Un boomerang, els diuen. Un boomerang, eh?
3: No. Sí, escolta, sí. Una altra cosa més. Esto del concierto, a veure si... Suposo que ja ho estan fent, no? Però...
0: A veure...
3: Yo lo recuerdo. Sí. O sea, no cal anar a agafar una entrada. Sí, todo virtual. Vull dir, ells es graven en un lloc i ells, per anar al concert, has de pagar i tu ho pots veure aleshores el concert que ells fan, claro.
0: Ah, sí? Ah, doncs mira.
3: Des del mòbil, la
0: comoditat de casa que deia el Marc.
2: Se m'acaba d'acudir... alguna cosa que potser donem aquí una idea.
0: A veure.
2: Clar, en un estadi que hi caben 50, 60 mil, 70 mil, no sé, depèn de l'estadi.
0: Sí.
2: Però... Ah. I un concert virtual.
0: Un concert virtual.
2: Per internet.
0: Sí.
2: Un concert virtual en què si el vols sentir amb exclusiva pagues, llavors et connectes i llavors pots veure, et connectes, és un concert així com individualitzat per tu.
0: M'encanta.
3: Sí, individualitzat amb
2: això. Aquí hem obert
3: 50 milions.
0: Escolta, està molt bé aquesta idea, eh? Jo la veig perquè, clar, allò que dius ai, és que he volgut comprar entrades pel concert d'aquí de l'Estadi Olímpic, no he pogut, hauré de comprar entrades perquè van a París a tocar o van a Londres o no sé què. Vinga, va, vinga.
3: Han muntat un lot aquí i
0: sí.
3: Lo passen per internet,
0: hombre. Sí, sí. Pues no cal que te'n vagis ni a Amsterdam, ni a Londres, ni a... És que només he trobat entrades per... Digues.
2: No, és que l'excusa d'Amsterdam ja no cola.
0: Ja no cola?
2: Ja sabem qui va anar a Amsterdam.
0: Sí, exactament. Ja lo de menys és el concert, eh? Vull dir. Però és que només he trobat entrades a Auckland, a Austràlia. Dius, escolti, et deixaràs el sou per anar a Auckland a veure, a Melbourne,
3: Oklahoma.
0: A Oklahoma, a veure el concert dels Amics de les Arts, per exemple. Escolti, què fan a Oklahoma els Amics de les Arts, no? Bueno, vull dir que o Charango o qualsevol, no?
3: Charleston.
0: Sí, exacte, ja són més de Charleston que de Charango, exacte. O els Lacs en Busto, o els Pets, vés a saber, no?
3: Doncs, Lacs en
0: Fall. Sí, senyor.
3: Jackson
0: Bustos, que és seria una barreja maca. Doncs escolta'm una cosa, això seria meravellós perquè així no caldria moure't. Sí, exacte, busco el Jackson's Five. I estaria molt bé, i estaries còmodament des del seient. Avui en dia, que tothom té unes teles enormes, si els veuràs de més a prop que en el concert, sí, i a més, el ritme que van les teles ara, que cada cop que quasi fan olor, doncs igual també, si hi ha algun allò que sents allò que se'ls anava la saliva als cantants o tal, si és que ho notaràs fins i tot, si ho fan tan una experiència tan vital que semblarà que estiguis allà i escolta i t'estalvies tots els temes aquests, jo ho veig bé. Una altra cosa que vam fer en aquest concert que us volia preguntar si us sembla bé o us sembla malament és que tu compraves les entrades i no les podies imprimir. És a dir, l'entrada anava amb el teu telèfon mòbil en una aplicació. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
3: Perquè no és l'important, la bateria. L'important és que després no pots posar, enmarcar l'entrada
0: sí,
3: i posar-li la llum lila aquella en la que es veu allò que
0: sí,
3: les entrades,
0: sí.
3: Les marques d'aigua fluorescentes.
0: Sí, senyor.
2: Bueno, no, el que has de fer és emmarcar el mòbil,
0: el mòbil,
2: amb la imatge fixa de l'entrada.
0: Exactament. Eh? Et surt cara, l'entrada aquesta, t'imagina. Diu, mira, aquest mòbil, no, és que el concert de l'último de la fila de tal, no sé què. Tu imagina't, eh? El nou drama, del segle XXI, quedar-te sense bateria. Ni pots viatjar, ni pots... no? Tens el bitllet de l'avió, a l'entrada al concert, al no sé què, et truca segons qui t'envia una nota de veu i ja se t'ha acabat la bateria. Depèn de qui, saps? Algun familiar que et fa una nota de veu d'aquestes llargues. Tothom tenim un amic o familiar que t'envia una nota de veu que ja no és ni audiolibro, sinó que ja es considera podcast. I... no, això no és podcast, sinó que ja és audiolibro. I que t'acaba la bateria, només que escoltis una mica. Doncs et quedes sense concert.
2: Ja pots posar a doble velocitat, que igualment és mitja hora.
0: És mitja hora igual. Doncs pues clar, jo dic, escolta, si fan això en els concerts, no haurien de ficar uns puntos de recarga perquè si t'has quedat a zero et puguis reenxufar. Una mica com amb els cotxes elèctrics, saps què vull dir?
3: S'ha de fer tàctica, el pares i després, quan estàs davant del porter, l'encens.
0: Això també, sí. Això també. O...
3: No me acuerdo del número.
0: El PIN, t'has oblidat el PIN, perquè fa molt que no se t'apagava el mòbil i no recordes el...
3: Ara me tira el PUC.
0: Exacte. Com ho fallis el PIN, diu, és molt fort això, perquè tu fixa't com és la cosa. Sí, escolta, tu imagina't, si no ets capaç de recordar el PIN, que són 4 números, quan se t'acaben els 3 intents, has de fer el PUC, que són 10.000 números, i que només els has vist un cop a la teva vida. No puc, el que no puc, de qui es diu el nom, és recordar-ho. Ni recordar on el vas guardar. Ja no el número que el recordis, sinó recordar on vas deixar la targeteta que tenia el PUC, el PIN, el POC i el PUC. És que clar...
2: Sí, sí, l'Spock,
0: el Mr. Spock. El Mr. Spock, sí. Diu, escolti, què m'està demanant, això? Ja fa molts anys, aquesta.
3: Tienes que enchufarte la consola, el videojuego de este de los Sims,
0: sí,
3: para recuperar el film y todo eso.
0: Exacte, per tornar-lo a la vida. Saps què podríem ficar també, Sergi? Tu que t'agraden les idees aquestes, i algun com ho hem comentat aquí al programa, en capítulos anteriores de Los Tribuneros vam dir que algun gimnàs el que podia fer era connectar les el·líptiques i les bicis estàtiques a la, com si fossin bateries, com si fossin dinamos, i la gent va pedalant
3: toma
0: i amb això... Sí, una toma a tierra. I amb la cosa aquesta, doncs mira, vas d'això. Doncs que hi haguessin com una espècie de bicicletes estàtiques on tu t'enxufes el mòbil i pedalant una mica...
3: Un moment. Sí. Per què unes coses tan rares? Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
0: sí?
3: Saps? Xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca. I entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
0: Molt bé. Com alguns rellotges, no? Vols dir que ja no...
3: Exacte, tu li vas a fer lo sacudes, el
0: lo sacudes.
3: Mòbil, i se recorda. Però jo tinc una solució més fàcil.
0: A veure.
2: Jo més fàcil, això. A veure, oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
0: Sí, senyor.
2: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
0: Sí, senyor.
2: El senyor tal, pum. Pues, i dius... Marc, i llavors et miraran allà a la llista. Ah, sí, sí que hi ets. Vale,
0: sí,
2: pots
0: sí.
2: Passar.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Vale, no? I llavors fan... Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Sí. Jo ho veig, això, eh?
2: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
0: Bueno, compte que vagin en temps la gent. Sí, que vagin en temps la gent, totalment. Escolta'm una cosa, la idea que deia... Que deia el Sergi...
3: Sí, sí. Esa es buena, ¿eh? Mira, es que me parece que ya en Corea, no, cuando en el Laos.
0: Sí.
3: Lo están ahí mirando.
2: El de Laos.
3: Sí. Ya han metido como una bobina y ya empiezan a practicar con el móvil.
0: Escolta, que jo et dic una cosa, ¿eh? Jo la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí, orientals, perquè són...
3: Sacudiendo móviles.
0: Sacudiendo móviles. I la gent

0: como a Bojos, qué locura, cómo se lo han inventado, qué genialidad.
1: Y luego te cuento las calorías.
0: Exacto, exacto. Digo, haces deporte, vida sana.
1: ¿A cuánto sacudes por minuto?
0: Sacudos por minuto, has dirá. Y no,
1: ¿y tú a cuánto te vas sacudes, no?
0: Sí, bueno, hi ha gent que porta entrenant tota la vida per recarregar el mòbil, ja t'ho dic això, eh? Hi haurà gent...
1: Com el perro per Nadal, con los brazos. Ja... Estos que van a la muntanya i sí, que no poden cargar el mòbil.
0: Sí, senyor.
1: Tens,
0: diu, diu, estos brazos de què són? Diu, no, és de cargar el mòbil. I, ah, sí, de cargar el mòbil, eh? Sí, home, sí. Tots hem sigut adolescents, saps què vull dir? O sigui que...
1: No sé què vol dir, la veritat.
0: Bueno, home, jo crec, és més, crec que pot haver gent que amb una mà estigui carregant el mòbil. Bueno, és igual. La qüestió és que, saps?
1: Dos mòbils, o sea, que hi ha gent que puede coger dos mòbils a la vez.
0: Efectivament, efectivament. Tu imagina't allò que estàs en un sopar, això passa molt, Sergi, Marc. Estàs en un sopar i treu algú un power bank delay d'aquests que pots carregar i diu, ai, que jo també estic sense bateria. Pues quan hi hagin dues persones que no tenen bateria, et fiques allà, tipus, taca, taca, taca, taca, tipus salseta, agafes els dos mòbils, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, i en un moment tens els dos mòbils al 20%. Jo ho veig, això, eh?
1: La película costa.
2: Bueno, al 20% si ho fas així al ralentí, si...
0: Bueno, sí, ja... Si
2: tens més entrenament...
0: Tots coneixem alguna persona, algun amic, alguna amiga, que és capaç de posar-lo. Mira, ja el tens carregat. Sí, senyor. Sí, la gent per anar a un concert, sí. La gent per anar a un concert...
1: Tinc amics que els agrada això.
2: I amb això dels mòbils, s'ha descobert que els mòbils són més antics del que ens pensem, eh?
0: Ah, i això?
2: Que es pensen que és un invent, no, perquè, a veure, ja ho deia una cançó, la dona è mòbile.
0: Sí, senyor.
2: La dona del mòbil.
0: La dona è mòbile. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Pues... Ja hi havia mòbils, però no eren tan evolucionats com aquests.
0: No, devia ser quan entrava a l'òpera. Devia dir que no tenia entrades i la veies allà amb el mòbil, intentant movent, La dona è mòbile, però ara sí pot entrar al concerto. Doncs escolta, doncs sí, molt interessants.
1: A part i a mi ens agrada anar de concerts, però de jazz, d'estos d'improvisació.
0: De jazz, saps? Sí, senyor, sí, sí.
2: D'improvisació. Sí, sí. Sí. Sí. Portem tota la vida improvisant,
0: sí, jo. Sí, sou de jazz de tota la vida, vosaltres, Sí, sí, està molt bé. Està molt bé. Doncs escolta, home, el que toca el saxofon... I el baix, el contrabaix, aquests sí que carreguen el mòbil en un moment, amb tot el moviment que fan allà de corda i de tot això. Escolta, carreguen. És que estava pensant algú. Com és que tu sempre tens el mòbil al 100%? Bueno, és igual.
1: És que sempre és això, El mòbil sempre és això.
0: Està, sí, no està flàcido.
1: Sempre tu mòbil té tensió.
0: Sí. Sempre lo tienes al 100%. Hi hauria algú que veuríem 128% de bateria.
2: I allò que dius, mira, jo que pensava que tenia Parkinson i no, era que carregava el mòbil.
0: Correcte.
1: A punt de rècord.
0: Està a punt de rebentar aquell mòbil. Aquell mòbil ja l'hauríem de reposar. És a dir, hauries de... No, no, és que el deixo obert perquè necessito que baixi la bateria, perquè està massa, ja s'està rescalfant massa. I surt un missatge. La bateria està demasiado llena. Descanse, en lloc de xonsis. En fi, sempre aprenem moltes coses.
1: Queda pendent això del... El Team Keep.
0: El Team Building. Hem de fer un Team Building, tu.
1: Que a ver si para los Pet Shop Boys vamos juntos y hacemos la crítica.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Anem a veure els Pet Shop Boys. Que el Sergi i jo som molt fan dels Pet Shop Boys i a veure si els anem a veure.
1: Habla con el jefe de más, el de estos de que tenemos que hacer el reportaje.
0: Sí, sí, sí.
1: Diles que hay que hacer el reportaje.
0: Hay que hacer el reportaje. També et dic que el Neil Tennant, que va ja només movent un braç, també carregaria el mòbil fàcilment. Però això ja... Això ja ho comentarem. En fi...
1: A ver si podemos ir a verlo antes de que deje de mover el braç.
0: Exactament, perquè està a punt ja que ja no moure gaire el braç. En fi... Que ja no li carrega el mòbil. M'encanta. Avui hem après moltíssimes coses amb en Marc Gelabert.

va passar tal dia com avui, 8 de maig del 1914. Naixia la Paramount Pictures. Aquell dia es formalitzava la creació de la Paramount Pictures, una de les companyies cinematogràfiques més antigues i influents del món. En un moment en què el cinema encara era una indústria jove, gairebé experimental, aquesta fundació marcava l'inici d'un projecte que ajudaria a definir el llenguatge, el negoci i el mite del setè art, tal com el coneixem avui. Paramount va néixer en una època de transformació. El cinema passava de ser una curiositat tècnica a convertir-se en una forma d'entreteniment massiu. L'estudi va ser pioner en la creació d'un sistema de producció organitzat, amb actors sota contracte, equips tècnics estables i una xarxa de distribució pròpia. Aquest model, conegut com el sistema d'estudis, esdevindria la base de Hollywood durant dècades. Recordem així que va ser el dia com avui, el 8 de maig del 1914, que es creava no només la Paramount Pictures, sinó també naixia una peça fonamental de la maquinària cultural del segle XX i XXI. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, d'aquesta edició que ens està fent ja estrenar el divendres. Divendres ja 8 de maig de 2026. Però abans d'acabar, sempre, abans de donar el relleu a Más de Uno, ens agrada comentar alguna notícia, algun fet que valgui la pena, allò que sembla que no pugui ser, eh? Allò, aquelles històries, doncs, que ens sorprenen, no? A vegades fi de bé i a vegades una mica ens desesperen, no? De com arriba a ser l'ésser humà cada cop menys homo sapiens, i cada cop més homo mobilis o mòbulus o el que sigui, o digitalis o el que vulguis. A veure, David, què podem comentar avui? A veure...
1: Doncs mira, avui tenim dades de l'Institut Nacional d'Estadística que ha fet un informe amb els noms més curiosos al nostre país.
0: Val.
1: Per exemple, bueno, dic els més populars, entre els més populars, per exemple, hi ha José o Carmen.
0: Val.
1: Però n'hi ha d'altres que són menys freqüents, però que com a mínim són curiosos i que tenen motius de vegades, doncs, que venen de les sèries, de la televisió, de pel·lícules... Per exemple, entre el 2010 i el 2020 hi va haver un ascens enorme del nom Arya, escrit amb Y. Això coincideix amb Joc de Trons.
0: Joc de Trons, clar.
1: Exacte. De la mateixa manera que es calcula que hi ha aproximadament unes 300 dones amb una mitjana d'edat de 5 anys, o 5 anys i escaig, que porten per nom Daenerys.
0: T'ho anava a dir. És que si em deies Arya i Daenerys, segur. I ara ningú ja li posa aquest nom, ja t'ho dic,
1: sí,
0: jo. Ara.
1: Una altra tendència ha estat la de, a partir de la dècada

0: del 2000 posa com a nom Galadriel, que prové del Senyor de los Anillos. Clar. Actualment hi ha 87 persones que es diuen així amb una mitjana d'edat de 16 anys. Clar. Coincideix, evidentment, amb les dates de El Senyor de los Anillos.
1: Imagina't.
0: Després també hi ha noms mitològics, també hi ha noms que provenen de la mitologia. Per exemple, Narciso. 4.500 persones, més o menys, es diuen Narciso. Tenen uns 65 anys, més o menys. També prové de la mitologia Demetrio, que és de la deessa grega, prové de la deessa grega de l'agricultura, Demeter, i en aquest cas 66 anys de mitjana. Més joves són els que porten el nom d'Ares, el déu de la guerra. En aquest cas, en el cas dels homes, perquè és un nom que serveix per home i per dona, la mitjana d'edat és de 7 anys, mentre que en el cas de les dones és de 15.
1: Fixa't.
0: Sí, és curiós que s'ha introduït més, més tardanament com a nom de masculí. Tenim també Atenea, per exemple, el nom d'Hera. Tenim també noms que venen de l'empremta que ha deixat l'imperi romà. Maximino, per exemple, és un altre dels noms. Octavio o Saturnino.
1: Som això quan t'has de treure el carnet de conduir, dius Maximino mañana,
0: sí.
1: del carnet. Sí, sí.
0: I després hi ha noms que s'estan perdent, entre els més inusuals, però a més persones que tenen una mitjana superior als 75 anys, noms femenins, atenció, escolteu bé els que han destacat des de l'INE.
1: A veure.
0: Fraternidad, bé, Virtuosa, bé, Floripes...
1: Floripe és complicat.
0: Diosdada. Vulnerable.
1: Fixa't.
0: Que en aquest cas, bueno, és curiós posar-li al teu fill vulnerable.
1: Sí, sí, ja de principi.
0: Placer. Orofila. Hosti. Delirio. Segunda, perquè igual era la segona filla que tenien.
1: Sí, clar,
0: clar. Sí. Esclavitud.
1: Ostres.
0: Fructuosa. I atenció, sandàlia.
1: Home, sandàlia és complicat.
0: Perquè jo crec que ve de sàndalo, saps?
1: No,
0: deu venir d'una cosa més maca. Sí. Però clar, després t'ho poses a mirar i no deixa de ser una sandàlia.
1: No encuentro la sandàlia i t'ho buscant pel terra. No, no, mija. Ah, clar, t'ho imagina't. Les sandàlies del pescador, era la història d'això que estava enamorat de dues sandàlies. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Impressionant, és que em sembla fascinant. I sobretot per això, no? Perquè alguns d'aquests noms, no, David, és com dir, dime cómo te llamas y te diré en qué año naciste.
0: Sí,
1: sobretot amb alguns d'aquests tipus de Joc de Trons i tot això, perquè a la que ja es va fer l'última temporada ja ningú va voler posar aquest nom, no? O sigui que ja saps perfectament, tipus Daenerys. Fantàstic, doncs a fi, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: T'escoltem ja de diumenge a dilluns i a vostès els espero aquesta propera nit, perquè encara ens queda el cinema i la història per acompanyar-vos. I ja sabeu, com sempre, durant el cap de setmana, també el millor del que hem fet aquesta setmana, perquè així teniu una segona o primera oportunitat, depenent del torn que feu d'escoltar-nos. Que tingueu molt bon divendres. Vagi bé, adeu-siau.

0: El domingo a las 9 tiene ese plato fuerte, el clásico en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid. Un empate le serviría al conjunto azulgrana para proclamarse ya campeón de liga ante un Real Madrid que en el entrenamiento de ayer volvió a vivir un nuevo incidente entre Valverde y Tchouaméni que terminó con el futbolista uruguayo con Valverde en el hospital. Un Valverde que sufrió un traumatismo cráneoencefálico deberá guardar reposo unas 2 semanas y, por tanto, no estará ante el Barcelona. El club, el Real Madrid, ha abierto expediente a ambos futbolistas. Por su parte, el Atlético de Madrid comunicaba ayer la lesión de Cardoso, esguince de tobillo que le hace ya perderse lo que queda de temporada. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Real Madrid se impuso al Hapoel en Bulgaria 81-87 y ya está clasificado para la Final Four, esa final a 4 de la Euroliga. Hoy a las 8:15, turno para el Valencia Basket, que vuelve a jugar en Grecia ante el Panathinaikos. Necesita ganar para forzar el quinto y definitivo encuentro. Y en tenis, en el Master 1000 de Roma, para las 11 de la mañana están previstos los debuts de Rafa Jodar y de Alejandro Davidovich. Ayer victorias de Bautista y de Llamas y derrotas de Dani Mérida y de Buxa.
1: Más de uno en Onda Cero.
2: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
6: Molt bona tarda.
5: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
6: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents, tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
6: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
7: Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.

0: El director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que treballaran activament per revertir la percepció d'inseguretat que té una part de la ciutadania després dels crims dels darrers dies. En aquest sentit, Trapero ha apostat per millorar la comunicació i incrementar la presència policial al carrer.
1: Però també treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. I una de les formes més directes de canviar aquesta percepció és la de fer més evident i més constatable la presència policial.
0: En un acte per celebrar el Dia de les Esquadres a Lleida, Trapero ha recordat que el govern manté el compromís d'ampliar la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra amb la propera incorporació de 3.300 funcionaris en pràctiques que se sumaran als 20.000 efectius actuals. En el vessant polític, el Departament d'Interior, forçat per la pressió de Junts, es reunirà amb els de Carles Puigdemont el pròxim dijous 14 de maig per aportar detalls dels crims viscuts el passat cap de setmana. Les responsabilitats polítiques que exigiran al govern dependran dels resultats d'aquesta trobada. Salvador Vergés, portaveu en declaracions a l'ACN i TV3.
2: I a partir d'aquí decidirem si nosaltres doncs, també ens sumem o no a la petició de compareixença del president Illa o a la petició d'un monogràfic sobre seguretat.
0: Se sumarien així a la petició de Vox, que ja compta amb el suport del PP.
3: Más de uno Catalunya.
0: La immigració equilibra el creixement demogràfic d'una Catalunya envellida i que per primera vegada en la història supera els 8,2 milions d'habitants. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Les darreres dades de l'INE indiquen que els majors de 65 anys ja representen un 20% del total, mentre la natalitat segueix caient sense aturador. Qui engreixa la part central de la corba demogràfica és la població estrangera d'entre 20 i 50 anys. En clau econòmica, la seva presència al mercat de treball s'ha duplicat en una dècada i ja representen un de cada 5 ocupats. Luis Pérez, responsable de Relacions Laborals de Foment del Treball, valora la seva aportació a l'economia i aprova la regularització d'immigrants.
5: Que sin duda parece que el mercado laboral y los datos así lo ponen, es capaz de absorberlo y necesita de esta población para seguir creciendo.
4: I en clau social, les seves cotitzacions estan ajudant a sostenir el sistema de pensions, que tornarà a veure's compromès una vegada els estrangers nouvinguts es jubilin.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: L'agenda del Papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya encara no està tancada i per això no es descarta que el pontífex es reuneixi amb les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Miguel Hurtado, activista i primer denunciant de pederàstia a l'abadia de Montserrat, ha explicat en declaracions a la brúixola que no entenen que el Papa visiti Montserrat si encara no ha reparat les seves víctimes.
6: No, o sigui, a Montserrat no pot anar de cap de les maneres, perquè Montserrat no ha reparat a les víctimes encara. Fins que Montserrat no repari les víctimes, el Papa no hi fa res a Montserrat. Hauria de fer les dues coses, cancel·lar la visita a Montserrat i reunir-se amb les víctimes catalanes i de la resta de l'Estat.
0: Pel que fa al procediment, Hurtado explica que aquestes trobades se solen fer a porta tancada i amb la participació d'afectats, però no d'activistes. A més, també assegura que no només hi ha víctimes que continuen el seu camí de fe, sinó que també n'hi ha que són capellans o membres d'ordres religioses. Canviem de qüestió, les treballadores de les escoles Bressol van donar el tret de sortida un mes de vagues a l'educació. Una mobilització impulsada per la plataforma 03, en què reclamen més recursos, ràtios més baixes i l'equiparació de condicions laborals amb altres etapes educatives. Ferran Cuixart.
7: Es tracta de l'inici de les 17 jornades de vaga del sector educatiu públic. La plataforma 03 reitera les seves peticions: millors condicions laborals, dignificació, reducció de les ràtios a les aules i acció de la Generalitat. Gina Rius és la portaveu.
8: Des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals.
7: Mentrestant, els sindicats majoritaris a l'educació primària i secundària han demanat una reunió amb la consellera d'Educació abans de dilluns per evitar la vaga total.
0: Sàpiguen, per cert, que els sindicats de la vaga educativa han denunciat un suposat cas d'infiltració i és que asseguren que dues agents dels Mossos d'Esquadra s'han infiltrat en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Les organitzacions reclamen explicacions, volen saber si és una pràctica que es porta a terme des de l'inici de les mobilitzacions i exigeixen la retirada del pla pilot que preveu policies als centres. Els grups polítics d'Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP també han demanat explicacions. L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó maltractat i violat que va acabar ingressat a l'UCI. Segons la interlocutòria, no hi ha proves que l'acusada hagi tingut un comportament violent amb el fill. Pel que fa al pare, en canvi, consideren que els indicis de lesions i maltractament habituals són sòlids. Per això, en aquest cas sí que han atès la petició de la Fiscalia i l'acusat continuarà a la presó. Canviem de qüestió, el Departament d'Agricultura ha confirmat 9 casos més de pesta porcina africana en porcs

0: angles en els últims dies. Tots els casos s'han detectat a la zona del risc, concretament a Molins de Rei, a Sant Cugat del Vallès i a Castellbisbal.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A les 7:27 repassem l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Com ja vam avançar diumenge al radioestadio d'aquesta casa, Monchi s'incorporarà a l'organigrama tècnic del Real Club Deportiu Espanyol la propera temporada. Es podria fer oficial quan l'equip aconsegueixi la permanència matemàtica. El conjunt blanquiblau farà aquest matí el darrer entrenament abans de viatjar a Sevilla, on demà, a un quart de cinc, s'enfrontarà al Sevilla en un duel directe en la lluita per mantenir la categoria. El Barça segueix preparant el clàssic de diumenge, aliè a l'incendi provocat al vestidor del Real Madrid. La plantilla blaugrana vol tancar el títol davant el conjunt blanc. A la 28a jornada de la Lliga Sobal d'handbol, Breaking Granollers rebrà aquesta tarda a les 7 al Ciutat Encantada. A 8:45, al Palau Blaugrana, el Futbol Club Barcelona s'enfrontarà al Pozo Murcia en partit corresponent a la 29a jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, l'exposició Els Navís, de Bonart a Bullart, convida a mirar amb calma, color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
4: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
5: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
6: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia, Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
1: Onda Cero Catalunya, la radio que te escolta.
7: 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
8: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: finançar l'equipament i els projectes complementaris, amb un pressupost aproximat d'un milió d'euros. El conseller de Pesca, Òscar Ordeig, ha destacat que el projecte permetrà que els pescadors incrementin el marge de benefici de les seves captures.
1: Pescant bé, estem pescant prou, podem fer un obrador per filetejar, envasar, fer quarta gamma, cinquena gamma, congelar, restauració, gastronomia. Llavors, ja hi ha exemples, sobretot al Cantàbric, però també al Mediterrani, però també a altres llocs del món, de fer aquest procés industrial o una part industrial.
0: Per la seva banda, el president de la Confraria de Pescadors de la Tarragona, Esteve Ortiz, ha indicat que el peix blanc ara es paga bé, però que el peix blau està per sota del desitjat i que ve d'anys dolent. Amb tot, ha defensat que la voluntat del sector és tirar endavant. Prop de 400 educadores i treballadores de les escoles Bressol han protestat aquest dijous a Tarragona per exigir la dignificació de l'etapa infantil de 0 a 3 anys i denunciar les condicions precàries del sector. Les professionals han demanat la reducció de les ràtios, més recursos i una millora salarial. Volem un canvi estructural i un canvi de mirada del 0 a 3 perquè existim, ha afirmat la portaveu de la plataforma 0 a 3, Glòria Fernández.
2: Una dignitat de lo que és el sector, perquè és un sector molt precaritzat. Tot el que són els col·lectius de cures i assistencials, que no som assistencials, però ells creuen que som assistencials, doncs som els més precaritzats a nivell de sou, a nivell de condicions, etc. Però també l'important, i crec que la base de tot, és que se'ns reconegui com una etapa educativa, és una etapa educativa del 03,

0: lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
1: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando. Y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
2: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
5: Bon dia. Avui divendres pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 22 graus a Tortosa, 21 a Reus, 20 graus a Tarragona i al Vendrell i 19 graus a Gandesa. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda a l'interior no es descarten precipitacions febles i aïllades. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
6: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació de Tarragona 15 graus, a Reus i Tortosa 14, a Montblanc 9 graus.
3: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
6: Continuem amb més notícies. L'Ajuntament d'Amposta ha posat en marxa una campanya per censar genèticament els gossos de la ciutat amb l'objectiu últim de reduir la presència d'excrements d'animals a la via pública. Els propietaris hauran de registrar l'ADN dels animals amb una anàlisi entre l'1 de maig i el 31 de juliol, una mesura obligatòria segons l'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals, l'incompliment de la qual pot suposar sancions de fins a 400 euros. Per facilitar el procés, el consistori desplegarà una campanya informativa en tres trams i amb un cost variable per incentivar la participació. 35 euros fins al 15 de juny, 40 euros del 16 de juny al 31 de juliol i 45 euros a partir de l'1 d'agost. L'Ajuntament de Valls ha posat en marxa una campanya preventiva per controlar la presència de la vespa asiàtica, una espècie invasora que en els darrers anys ha incrementat la seva incidència a Catalunya. La iniciativa Trampeig Valls 2026, que es fa per primer cop, pretén reduir la proliferació de nius a l'estiu mitjançant la captura de reines fundadores de colònies durant aquesta primavera. L'any passat es van registrar 25 nius al municipi. Tenint en compte que les reines fundadores nidifiquen en un radi proper al lloc on van néixer, s'ha definit una àrea d'actuació d'uns 5 quilòmetres al voltant dels torrents i s'instal·laran una vintena llarga de paranys selectius distribuïts en punts com cursos d'aigua, zones boscoses i parcs urbans. La Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca ha engegat la 22a edició aquest dijous amb actuacions i activitats per a professionals. La fira, sota el lema Tot per Descobrir, proposa una 60ena de concerts en una programació basada en la innovació i les noves tendències musicals. Amb més de 600 professionals acreditats, la fira actua com una espècie d'oracle que anticipa propostes que en un futur poden fer-se lloc a l'escena musical catalana. Així ho ha afirmat el director de la FIM, Martí Marfà.
7: Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, els públics menuts, doncs fa que, bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional.
6: Els espectacles es repartiran entre 8 escenaris del nucli Vilaseca fins diumenge. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada amb els seus protagonistes i també amb l'agenda cultural del cap de setmana amb Andrea Matsanti i la tertúlia cultural dels divendres, la tertulieta amb David Serra, César Carrasco, Didac Montoliu i Noemí Guillermo. Que passin un molt bon dia.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
9: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que mostra la força del realisme figuratiu actual en pintura, escultura i dibuix. L'objectiu és reflexionar sobre el cos, el temps i les identitats en un món saturat d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
8: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
9: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, un recorregut des del 1900 fins avui que explica moments claus com la Guerra Civil o la postguerra. La mostra es podrà veure fins al 31 de maig.
8: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.

0: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuero.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
3: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
4: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
5: Cuando usted quiera.
4: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
5: Todo el tiempo que quiera.
4: ¿Y todas las burbujas que quiera?
5: Todas las burbujas que quiera.
4: ¿Y todo el relax que quiera?
5: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
6: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 76 millones. Millonario forever.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante. Incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
9: El próximo viernes 8 de mayo, el claustro del Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia se convierte en el escenario de la Cultureta Gran Reserva, un espacio donde las ideas resuenan distinto y el tiempo parece tomarse un respiro. El viernes 8 de mayo, a partir de la 1:30 de la madrugada, la Cultureta Gran Reserva, desde el Centro del Carme Cultura Contemporánea, con Rubén Amón. Colabora Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana.
10: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
11: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
12: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Aquesta primavera viu la música als Jardins de Santa Tecla la Vella. Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo soul i swing en un espai únic. L'entrada inclou visita a la catedral i concert cada dissabte de maig a 1:15. Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
14: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Aquests poliesportius, que si mires al terra, quina és la línia de fora? Perquè n'hi han tantes pintades de tants esdeveniments diferents que al final dius, però com no es lien amb quina és la línia que ja no poden trepitjar?
16: Això el Marc ho sap.
15: Això el Marc, el sí? Marc gestiona aquestes coses. Com es fa? Es pinta sobre...
16: Intentes pintar-ho de diferents colors.
15: Val.
16: Però a part de pintar-ho de diferents colors, després ja, vull dir, és un cachondeo.
17: Soy de una empresa que, mire, ponem LEDs en les línies i així activa el botón.
15: T'ho anava a dir, hem pensat el mateix.
16: La primera cosa seriosa en tots aquests anys.
15: Doncs tu imagina't tot el terra de LEDs, eh? I s'il·luminen les línies de campo de l'esport en si que estàs fent.
16: Bueno, sobretot si jugues al vespre a la nit. Si jugues sí. Al matí, bueno, ja és difícil, però bueno.
15: Sí, bueno, durant el dia, esclar, durant el dia...
17: Pues láser.
15: Sí. Sí, sí. I si passes la línia t'electrocutes, una mica com la el que s'ha fet sempre amb el bestiar.
14: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
18: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs Aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
19: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
18: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
20: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que, a més, ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
19: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
20: Jo volia anar una mica més enllà. Ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
21: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
22: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
23: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que mostra la força del realisme figuratiu actual en pintura, escultura i dibuix. L'objectiu és reflexionar sobre el cos, el temps i les identitats en un món saturat d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
22: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
23: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, un recorregut des del 1900 fins avui que explica moments claus com la Guerra Civil o la postguerra. La mostra es podrà veure fins al 31 de maig.
22: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
23: La Biblioteca Pública de Tarragona proposa 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia participativa on llegeixen i comenten poemes de diferents autors i autores, una activitat oberta al públic fins al 19 de maig.
22: I a Girona viurem un homenatge artístic a Vicenç Boedo.
23: Diversos espais culturals dediquen exposicions a l'artista Vicenç Boedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria amb obres que combinen realisme i surrealisme. Es pot visitar fins al 24 de maig.
21: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona.

0: Girona homenatge a l'artista Vicenç Boedo.
1: El Museu d'Història presenta Crítica i Compromís, una exposició dedicada a la seva obra vinculada a l'activisme social i polític. La mostra es podrà veure fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Tu tens una filla, oi?
4: Sí.
3: De quants anys?
4: 8.
3: Com li parles d'Ucraïna?
4: No solo le hablo de Ucraïna. La llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
5: També vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils, perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
4: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista, porque nos da 5 minutos, y luego tranquilamente bajamos al refugio.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca, pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i a explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Set Pinxo t'espera. Col·labora a Estrella Damm.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
2: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: L'altre dia vaig llegir un tuit, això l'he de comentar al programa, perquè algú es queixava, diu, quina oportunitat perduda per la tele local de Santiago de Compostela que li diguin Santiago TV en lloc de Santiago de Compostela.
4: Oh!
3: Que hagués sigut una cosa meravellosa de Compostela, perquè és la tele de Santiago de Compostela, o TV, depèn de si voleu amb TV o amb tele. De les dues maneres, és meravellós.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
6: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
5: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumix.
7: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques, i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca, pràcticament va sentir com si estigués allà, i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
9: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que reuneix artistes de diferents països per mostrar la vitalitat del realisme figuratiu actual. A través de pintura, escultura i dibuix, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
8: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
9: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, una exposició cronològica que recorre l'evolució artística fins a l'actualitat. La mostra repassa moments històrics clau com la Lleida dels anys 30, la Guerra Civil, l'exili i la postguerra, fins a l'arribada dels nous llenguatges artístics contemporanis. Es pot visitar fins al 31 de maig.
8: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
9: La Biblioteca Pública de Tarragona acull 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia literària dedicada a la poesia castellana i hispanoamericana. L'activitat proposa la lectura i el comentari de 8 poemes diferents d'autors i autores amb la participació oberta del públic, que pot aportar reflexions, dubtes i interpretacions. Estarà disponible fins al 19 de maig.
8: I a Girona farem un homenatge artístic a Vicenç Guedo.
9: Diversos equipaments culturals de Girona dediquen exposicions a l'artista Vicenç Guedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria, una mostra que reuneix obres enigmàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
10: One, two, three, four.

0: necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
1: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda0.es/...
3: Diversos que s'hi estan acollint.
4: Les possibilitats d'acreditar la vulnerabilitat són diverses, però pel que estem veient, fins i tot s'estan emetent informes per les dificultats d'accés a la feina. Uh-huh. Aleshores et planteges, era necessari aquest informe realment? En els esborranys es parlava de que la situació d'irregularitat era igual a ser vulnerable. Si ara s'estan emetent informes on es diu simplement que la vulnerabilitat és per les dificultats d'accés a una feina, molt sentit no...
3: No té molt sentit,
4: perquè s'estan emetent els informes amb aquest únic requisit.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona.

0: Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio. Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: L'altre dia vaig llegir un tuit, això l'he de comentar al programa, perquè algú es queixava, diu, quina oportunitat perduda per la tele local de Santiago de Compostela que li diguin Santiago TV en lloc de Santiago de Compostela.
3: Oh!
2: que hagués sigut una cosa meravellosa de Compostela, perquè és la tele de Santiago de Compostela, o TV, depèn de si voleu amb TV o amb tele. De les dues maneres, és meravellós.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
5: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona.

0: Doncs jo no sé quin és.
1: No saps quin és? No et sona?
0: No tinc ni idea. És que ni,
2: sí,
0: ni em sona.
2: Sí,
1: segur
2: sí,
1: que alguna
2: sí,
1: vegada l'hauràs escoltat, ni que sigui inconscientment.
0: Doncs serà inconscientment.
1: És la...
0: Estaria inconscient quan el vaig escoltar, perquè no me'n
1: recordo. És la cançó Kids, de la banda estatunidenca MGMT.
0: Ah, clar, sí,
1: un
0: sí.
1: Tema publicat el 2008, que va ser tot un èxit en el, sí. Seu, en el seu moment.
0: El 2008 vaig passar una mala època, es veu.
1: La cançó reflexiona sobre la pèrdua de la innocència dels nens i nenes en la complexa transició cap a l'edat adulta. Per tant pel títol com pel significat de la cançó, Kids ens ajuda a explicar el que volem explicar avui. I és que un estudi ha posat de manifest la debilitat del sistema de verificació d'edat a internet pels menors a Gran Bretanya, un any després de la implantació de noves legislacions, el conegut com a Online Safety Act. Aquesta llei exigeix que algunes empreses que distribueixen continguts en línia facin complir els seus límits d'edat de manera consistent i obliga les plataformes a comptar amb mesures eficaces per verificar l'edat per assegurar-se que els usuaris infantils tinguin experiències adequades a la seva edat. Doncs bé, aquest estudi ha revelat que això està molt lluny de complir-se, perquè el 46% dels infants britànics pensen que els controls d'edat són fàcils d'eludir i, de fet, un terç han evitat els controls amb mètodes com ara introduir una data de naixement falsa, això és un clàssic, enviar un vídeo de la cara d'una altra persona o fins i tot d'un personatge fictici conegut i, sens dubte, el més sorprenent, dibuixar-se pèl facial. Davant de la situació, l'Ofcom, el regulador britànic de continguts online, ha cridat l'atenció a aplicacions com Facebook, TikTok, Roblox, Instagram, Snapchat o YouTube per avisar-los que no estan fent prou en aquest sentit.
0: Pintar-se pèl.
2: És que anava a dir, és que dibuixar-te un bigoti a la cara, eh? I poder passar llavors el control d'edat...
1: És increïble, és increïble.
0: Una cosa està...
3: Jo t'he dit que de... Bueno, sabeu tots que de la discoteca el dissabte a la nit ens surt gent que quan surt a les 6 del matí no pot desbloquejar el telèfon perquè té una cara...
0: I això què té a veure amb... És igual. Yes. Però aquests no es pinten el bigoti.
3: No, aquests va... No, es... no el reconeix el telèfon perquè van dobladíssims.
0: No doncs... Nens, nenes, si ens esteu escoltant, no voleu córrer.
2: Clar que no, ja tindreu temps.
0: Mireu més pel·lícules de Disney.
3: Però és que la pubertat ja comença als 8 anys, ara,
0: ja,
3: Míriam.
0: Calla, calla, és horrible.
1: No has vist mai el teu fill, Míriam, amb un bigoti sospitós?
0: Ara, mira, és que avui... Mira, jo no sé si ens escolten, jo crec que sí. Estàvem parlant d'aquest tema a la redacció. I la foto que m'ha recordat

0: fer-se passar per més grans.
1: Va, evidentment, tenim una audiència molt jove, molt juvenívola. Avui, d'entrada, com fem cada divendres, plantegem ja el dilema del divendres que ens portarà a quarts de dues en Lluís Soler i Roca. I avui, la cosa va de fuets. Ui. No, un moment. A veure, un moment, que no m'he fet entendre a l'hora de demanar el so per vestir això. No em refereixo als fuets de la Patum. No, em refereixo als altres fuets.
0: Ai, Robert, aquest és el divendres.
2: Robert. Aquest control parental.
1: Sí, aquests estan bé.
0: Però que em poso un bigoti.
1: Aquests estan bé una estona.
0: Ui, quin mal, per favor. Però... Mm.
1: Aquests tampoc són els que avui ens porta... Ui. A Lluís Soler donant fuetades ha de ser terrible, eh? I tu? Aquests no són els fuets dels que parlem avui. No, aquests
0: no,
1: tampoc.
0: Espero que no.
1: Avui parlem d'aquests que són tan populars a Catalunya. De primer pa amb tomàquet i un tallet de fuet.
0: Ah, que bo.
1: De segon la botifarra de Girona m'està bé. De postres no ho dubto. Aquest sí que sí, aquest és el fuet del qual parlem avui.
0: Quina
1: que sí? Es diu el fuet.
0: De qui és?
1: No em preguntis de qui és.
3: No, tampoc em sona. No, és un descobriment per mi també.
1: Té un nom estrany, que dedica al... El nom de la persona és estrany, però...
2: I-A? No es dirà I-A?
1: No, es diu I-A, no es diu I-A. Aquest és el fuet del qual parlarem avui, aquest que hi ha gent que es menja rodanxes ben finetes i altres que el queixalen i se l'emporten gairebé sencer a la boca, com una pota de gall dindi, no? Doncs avui el dilema va d'això. A l'hora de menjar-se el fuet, atenció, a l'hora de menjar-se el fuet, el pela o no el pela? That's the question. Catalunya pelada o Catalunya coberta de pell? Seca, sí, però de pell, al cap i a la fi. Notes de veu de WhatsApp al 676-760908 i les escoltarem al llarg del programa. 676-760908.
0: És a dir, vigilin ara que ens responen. La pregunta, el dilema és el fuet amb pell o sense? És així de...
1: Pelem o no pelem, a Catalunya?
0: Senzill, no? Montse, tu no estaves al dilema. Tu ets vegetariana. Quan menjaves fuet?
3: Quan menjava fuet, jo sempre amb pell. Sempre amb pell.
1: Sí. Ara...
3: Una cosa, espero el dilema una setmana de mongeta tendra o espinacs.
1: Molt bé, bravo.
3: Si us plau. Perquè sempre són croquetes de pernil o de no sé què. Ara el fuet.
2: Mira, carinyo. Eh?
0: Comenci a menjar carn, que és part de la vida.
1: No,
0: la setmana que ve tu tries el dilema.
3: Ai, no, quina pressió ara.
0: Ah, vés pensant, tens tota una setmana per dir-li a Lluís.
1: Segurament en el cocaïn vens de tota mena, deu haver-hi un fuet. Si hi ha un xoriço vegà, que no deia un
2: fuet. Un vegà, seguríssim.
1: De fet, de llenties.
2: Ara, aviam a quin preu, eh?
3: Ja, això sí.
1: Vaig a buscar-ho.
0: Doncs, mentre que ho busca, recordeu, 676-760908. El fuet, amb pell o sense?
1: Per favor. Hi ha moltes marques que ja estan fabricant. Fuet vegana.
0: Home, clar. Doncs mira, Montse, ja sabeu, notes de veu, 676-760908. Mentrestant, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
0: Esquerra i la CUP demanen la dimissió de Trapero per suposadament infiltrar Mossos d'Esquadra en assemblees educatives on es preparava la vaga de professors que arrenca la setmana vinent.
3: Per les dues formacions, plou sobre mullat després de l'escàndol públic que va generar la prova pilot de posar Mossos d'Esquadra de paisà en escoles i instituts.
0: Doncs més detalls des del Parlament. Ricard Jiménez, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Míriam. Mentre PP, Vox i Aliança Catalana es mantenen en silenci, l'oposició creu que amb aquesta actuació s'han traspassat totes les línies vermelles al vulnerar, diuen, drets fonamentals com el sindical o el de manifestació. De fet, Esquerra i la CUP assenyalen com a màxim responsable polític de la presumpta infiltració el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i demanen el seu cessament immediat. Són els diputats Jordi Albert i Xavier Pellicer.
5: El que va passar ahir no pot tornar a passar i s'han de prendre les decisions i les responsabilitats que siguin necessàries perquè així sigui, començant pel cessament de la del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions.
4: A més, Esquerra i la CUP sospiten que l'espionatge en reunions sindicals sigui una pràctica habitual per part dels Mossos. Per esclarir aquest fet i saber quin grau d'implicació i poder de decisió té el govern sobre el cos policial, juntament amb Comuns i Junts, han demanat que se celebri la setmana que ve una comissió d'investigació al Parlament on compareguin tant les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó, d'Interior i Educació, respectivament, com el propi Trapero. Aquí al Parlament estem pendents que surtin al faristol els sindicats educatius que porten des de les 11 reunits amb els quatre grups parlamentaris.
0: Ricard Jiménez, moltíssimes gràcies. En dilema del divendres, el fuet amb

0: Ell o sense?
1: Amb pell sempre, Míriam.
0: Doncs ens quedem amb aquesta resposta.
1: Un tros gros.
0: Ah, mira, clar que sí, aquests finets no. Doncs ens quedem amb aquesta resposta, Ricard Giménez, gràcies.
1: Adéu, mira, que jo.
0: Més qüestions. Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius el 20 de maig.
2: Amb aquests seran uns els dies d'aturada des de l'octubre. El sindicat ha afirmat que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'avinguin a negociar, diuen, millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius. El sindicat ha recordat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, que són equiparar la jornada laboral, posar fi a l'obligació de fer guàrdies de 24 hores com a forma ordinària de cobertura assistencial, les plantilles suficients i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
0: I a partir de demà, recordin, els trens de Rodalies deixen de ser gratuïts després de 3 mesos i mig de compensació.
2: Una compensació, Míriam, que es va aprovar, recordem, pels talls i retards arran de l'accident de Gelida del passat mes de gener. Segons la consellera Sílvia Paneque, el servei ja ofereix el 96% dels trajectes potencials i els usuaris hauran de tornar a comprar els abonaments mensuals disponibles a taquilles i màquines. Torna l'abonament de 20 euros en viatges il·limitats durant un mes, el jove costa 10 euros i l'infantil és gratuït. Els regionals, els abonaments mensuals mantenen descomptes del 60% per adults i del 70% per a joves i continua vigent l'abonament únic de 60 euros per a viatjar a tota la mitjana distància.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia, Montse Valls. Gràcies i bon cap de setmana.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: això que estem escoltant ve a explicar una mica el sentiment que té una de les nostres convidades d'aquest divendres. Ella, el timó de la Fundació Victoria de Los Ángeles, fa 2 anys que va considerar que no podia seguir sense moure's per denunciar la situació que es viu en tants països del món que estan en guerra. Cada dia tenim notícies dels grans conflictes bèl·lics que hi ha per tot el món, però n'hi ha desenes que queden silenciats i que, fins i tot, són desconeguts per la ciutadania general. Elena Mora, bon dia, què tal? Benvinguda a la ciutat.
1: Bon dia.
0: Robert, aquesta dona està al capdavant d'un projecte solidari que també compta amb la participació d'una de les grans entitats humanitàries arreu del món.
2: Així és. Fa justament 3 anys que l'Elena Mora va considerar que ja n'hi havia prou de mirar aquestes guerres per la televisió o a la premsa sense moure un dit. I des de la Fundació Victoria de Los Ángeles van aixecar el Concert per la Pau, que la setmana que ve, el dia 12, arribarà a la 3ª edició ja. L'Auditori de Barcelona acollirà una nova edició d'aquest concert solidari que va destinat a donar suport, a fer suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja, que salva vides i que fa una tasca impagable a tants i tants països en guerra. Ara mateix, segons el Comitè Internacional d'aquesta entitat, aquest 2026 està sent un dels més violents de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats actius a tot el món.
0: I, Elena, amb la música aconseguiu posar-hi el vostre petit gra de sorra, no?
1: Sí, sí, des del 2022, com has dit, van considerar que no ens podien quedar sense fer res. I potser no acabem amb una guerra, segurament que no, però sí que és veritat que és molt pitjor no fer res.
0: Elena, explica'ns una mica com serà aquest concert per la pau i quines grans formacions i figures s'hi aplegaran.
1: Mira, aquest concert, la veritat és que aquest any compta amb l'Orquestra Victoria de Los Ángeles i també amb músics que de manera desinteressada s'uneixen a aquesta formació, amb la Coral Carmina i també amb el Cor per la Pau, que està format per voluntaris, cantaires professionals que han cantat alguna vegada el Requiem de Mozart, que és el que interpretarem, i també per 4 solistes meravellosos, com l'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, i també comptem amb l'ambaixadora d'aquest any, que és la Adriana González, que és una soprano magnífica que participarà i que cantarà l'Exultate de Mozart.
2: Una artista aquesta, l'Adriana González, que és de Guatemala i que assaja aquests dies al Liceu Les Noces de Fígaro, l'òpera amb la qual, per cert, va debutar en aquest Coliseu barceloní el 1945, Victoria de Los Ángeles, no?
1: Sí, exacte. És una soprano que està molt vinculada a la Fundació. A mi m'agrada dir que moltes vegades recorda la Victoria i de veritat que són

0: grans veus, o sea, la Ofèlia, Adriana, Ashley, René, bueno, són grans veus que tenen un gran cor, no? I que volen participar d'alguna manera en aquest concert, que és un crit és dir prou, no?, a aquesta situació, i que tothom podem fer alguna cosa.
1: El programa inclou obres carregades de simbolisme, com el Rèquiem d'Amadeus Mozart, que estàvem escoltant en homenatge a les víctimes de conflictes armats, però també s'hi sumarà el que a tot el món és l'himne per la pau.

0: Com dèiem, el que es guanyi amb les entrades d'aquest concert per la pau es destinarà a projectes humanitaris de Creu Roja als diferents conflictes que hi ha al món. L'Helena Fontanet és la secretària autonòmica de l'entitat a Catalunya. Helena, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'any passat es van recaptar 60.000 euros i enguany l'objectiu és arribar als 70.000. A quins programes de construcció per la pau de la Creu Roja aniran destinats principalment aquests diners?
1: A veure, nosaltres ho destinarem a projectes que fem en el dia a dia a la Creu Roja i aquest any doncs, nosaltres ho volem destinar a projectes que tenim per la preparació en les emergències, que en els darrers anys doncs, també hem patit diferents emergències aquí, a casa nostra, l'acompanyament als drets de les persones, entenent doncs, la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies, i persones en situació de pobresa extrema i també a persones que pateixen soledat no volguda, entre altres, però els principals que aquí voldríem destinar-ho és en aquests projectes, no? Entenent doncs, la pau que no considerem la pau tan sols com l'absència de guerra, sinó també en el benestar de les persones. A part que, evidentment, en tots aquests països de conflictes també hi som.
2: Clar, és molt important això que diu l'Helena, perquè a casa, aquí al voltant, també hi ha necessitats de moltes persones que ho estan passant molt malament i no estan en un conflicte bèl·lic en el seu país, no? Però sí que, a més, pensaven en aquestes persones que han hagut de fugir de les guerres, dels conflictes del seu país d'origen i que han acabat aquí a Catalunya i que necessiten també una atenció, no?
1: Sí, i tant. Nosaltres doncs, també atenem a totes aquestes persones i bueno, doncs... Però són persones que arriben i que tenen doncs, unes necessitats i intentem doncs, poder oferir aquesta ajuda que necessiten.
0: Doncs per acabar, us demano a les dues, a l'Helena Mora i a l'Helena Fontanet, que fem una crida a les persones que ens escolten perquè siguin solidàries el proper dimarts, dia 12, i s'assumin a la crida per la pau. Per què ho hem de fer?
3: Ho hem de fer perquè el món ha de ser un lloc millor per tots, ho hem de fer per les noves generacions, ho hem de fer per nosaltres mateixos, i ho hem de fer perquè sí, perquè som més gent que no volem aquesta situació.
0: Helena Fontanet, no sé si vols afegir alguna cosa.
1: Ho hem de fer per humanitat, per les persones i perquè tots tenim un compromís perquè les persones tinguin una vida digna i puguin viure en pau.
0: Doncs ja sabeu, el proper dia 12, concert per la pau, importantíssim en els temps que corren. Helena Mora, presidenta de la Fundació Victoria de Los Ángeles, i Helena Fontanet, secretària autonòmica de Creu Roja a Catalunya. Moltíssimes gràcies a totes dues per explicar-nos-ho.
1: Gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 a l'11 de maig. Conforama.
4: Això és la ciutat.
0: Un dia més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. Doctora, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: La doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i fundadora de la clínica...

0: DRA Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia de Barcelona. A veure, doctora, moltes persones diuen ho he provat de tot, però res no funciona. Estem parlant de la cel·lulitis, de la retenció del greix localitzat. El problema sol ser que potser no sabem exactament què és el que tenim.
1: Exactament, el diagnòstic és clau i és fonamental. Si no tenim un diagnòstic adequat, doncs igual que en qualsevol malaltia, no podem fer un tractament i un abordatge adequat del problema. Llavors, és important fer una valoració, veure quin és el problema i elegir els millors tractaments. Avui en dia existeixen tractaments realment molt, molt, molt eficaços per poder millorar la cel·lulitis, però partim de la base de que la cel·lulitis és una... Bueno, jo sempre dic que és una malaltia crònica que intervenen molts factors. Per tant, el cuidar-se, és a dir, l'alimentació, l'exercici, és fonamental i això no és... I ens podem fer tractaments locals a la zona per aconseguir aquesta millora, però, evidentment, si després no continuem cuidant-nos, tot això una mica pues, ho acabarem no perdent, però tornarà una mica pues, a tenir retenció de líquids i acumular una miqueta més de greix. Per tant, és important una reeducació alimentària, uns hàbits de vida saludable i saber que hi ha tractaments que es poden fer localment a la zona de cel·lulitis on hi ha una millora important i després fer un manteniment d'aquests tractaments.
0: Clar, parlem molt de cel·lulitis i ho generalitzem tot una mica, però com podem saber si el que tenim és cel·lulitis, és greix acumulat, és líquid?
1: Vale. Són coses diferents i els abordatges són totalment diferents. La cel·lulitis normalment es visualitza a la zona de les cames, d'acord? I és com aquesta pell que és pell de taronja o que quan realment et comprimeixes la pell veus que surt allà pues, aquesta piel de naranja que se li diu. Això és cel·lulitis. Una altra cosa és la grassa localitzada, que es localitza en zones concretes, com poden ser la zona de l'abdomen. A la zona de l'abdomen, habitualment, el que hi ha és grassa. Sí que és cert que a vegades pot haver-hi una mica de cel·lulitis, però fonamentalment el que hi ha és grassa localitzada. Aquesta grassa localitzada es centralitza en el que és el flotador, abdomen i la regió dels flancos. Després també es pot acumular exclusivament a la zona de les cartutxeres, fent un augment de volum, i després moltes vegades a la zona de la cara interna dels genolls, que també fa una miqueta de volum. Això és grassa localitzada. L'abordatge és diferent, i aquí sí que tenim tractaments que eliminen de forma definitiva i per sempre aquesta grassa localitzada, perquè eliminem els adipocits. I nosaltres ho fem a través de la criolipòlisi mèdica.
0: En el cas de la cel·lulitis, moltes vegades pensem, però si m'estic aprimant, estic perdent pes, però no hi ha manera d'eliminar-la. Com deies ara, no? És una malaltia crònica una mica, no?
1: I moltes vegades no té que veure amb el pes. Hi ha gent que està realment molt prima i que té cel·lulitis. Això és depenent una mica de factors. Hi ha factors genètics, hi ha gent que té una predisposició a fabricar més i a tenir més retenció de líquids, a tenir més propensió a la cel·lulitis perquè té doncs, un teixit afectat, per exemple, gent que actualment s'ha posat i es coneix molt el tema del lipedema, i això són doncs, predisposicions que hi ha persones que les tinguis i que són independents de si estàs prim o si tens un excés de pes.
0: Clar, hi ha diferents tipus, no?, de cel·lulitis i en funció de quin tipus tinguis potser costa més d'eliminar.
1: Hi ha diferents tipus. Hi ha la cel·lulitis amb retenció de líquids, hi ha una cel·lulitis, per exemple, més flàcida, sobretot amb dones a partir de la menopàusia i postmenopàusia els hi queda una cel·lulitis més flàcida, hi ha una cel·lulitis que té més component pues, edematós de grasseta. Llavors, per això és important fer aquest diagnòstic, perquè el tractament és diferent. Pues, la gent que té més retenció de líquid, pues, hem d'eliminar sobretot aquesta retenció. Gent que té més grasseta, pues, treballar més la grasseta. Però en conjunt es treballen les tres causes fonamentals de la cel·lulitis.
0: Parlem de la retenció de líquids, perquè a vegades pensem que estem guanyant pes, però no és així, és que estem retenint líquids. Com es pot diferenciar?
1: Pues mira, normalment la retenció de líquids passa que no et trobes que hi ha un dia que dius, ostres, tu, és que em trobo inflada, els mateixos pantalons em van, no m'entren, i al cap de 48 hores o 24 hores, pum, tornes una altra vegada. O et treus els mitjons i comences a notar aquestes marquetes, no, que apareixen. Bueno, doncs això indirectament és una miqueta de retenció de líquids. Doncs moltes vegades tot això es deu perquè hi ha canvis hormonals. Les dones, sobretot, patim moltes alteracions hormonals a l'ullar del mes, no? Llavors, tenim èpoques que tenim i moments que tenim més retenció, llavors bueno, pues podem suavitzar-ho amb alimentació, sobretot intentant evitar pues menjars que continguin una miqueta més de sal, això ens ajudarà, i després bueno, també podem ajudar-nos amb algun suplement que ajudi pues a eliminar aquesta retenció de líquids.
0: I en el greix localitzat, que a vegades costa tant de marxar, quins tractaments tenim al nostre abast?
1: Tal com parlàvem, que hi ha molta gent molt prima que té cel·lulitis, també hi ha molta gent molt prima que té una miqueta de grassa localitzada en una zona i que, malgrat que faci molta dieta i molt exercici, aquella grassa no desapareix. Llavors, això és bueno, perquè es van acumulant depòsits de grassa. Hi ha tècniques específiques que fan aquest abordatge exclusivament en aquesta grassa localitzada, d'aquestes zones que són rebels, que inclús que et cuidis molt apareixen i que no ets capaç d'eliminar. I dic que tenim tècniques sense cirurgia, la liposucció sense cirurgia, que amb una única sessió eliminem un 40% de cèl·lules. Gent que és molt prima, amb una única sessió, que moltes vegades dura una horeta, desapareix, i desapareix de forma definitiva, per sempre. Això és molt important i molta gent no ho sap.
0: Doncs sí.
1: I moltes vegades hi ha gent que diu, ostres, a mi això, que em cuido molt, em molesta i m'ho voldria treure, però no em molesta tant com per sotmetre'm a una cirurgia. Pues avui en dia existeixen tècniques molt eficaces i que realment funcionen, que ho fan a la consulta, que vens, et fas el tractament amb una única sessió, sembla màgic, però és real, i te'n vas i fas vida normal, totalment normal. O sigui, hi ha molta gent que ve al migdia i se'n va a treballar per la tarda perquè no et deixa cap tipus de senyal. Llavors, bueno, són opcions que la veritat que nosaltres les treballem molt perquè, bueno, perquè els pacients estan molt contents i realment tenen una eficàcia molt, molt elevada.
0: Doctora, potser ara algú ens està escoltant i s'està mirant el cos, no? I diu, ai, ara no sé si és cel·lulitis, si és greix localitzat, si estic retenint líquids. Què és el primer que li recomanaria que fes?
1: Bueno, jo, el primer, que vinguessin a la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, perquè allà farem una valoració i els explicarem, perquè moltes vegades normalment no existeix una única cosa, sinó que existeixen diferents problemetes que nosaltres hem de pues, avaluar. I a partir d'aquí nosaltres els hi farem un pla de diagnòstic, li direm, mira, el que tens és això, això i això. I com ho podem solucionar? Pues, donarem les solucions adequades i farem un pla de tractament i ens adaptarem depenent de les condicions del pacient, perquè nosaltres sempre, sempre la nutrició és fonamental i fem el que fem qualsevol abordatge corporal, sempre treballem amb una nutrició específica per cada pacient. No donem una dieta i fes aquesta dieta, perquè moltes vegades ens trobem que tenim pacients pues, que són comercials i que tenen que estar tot el dia pues, fent dinars i sopars perquè és la seva feina. Gent que treballa amb torns, que per exemple pues, un dia treballa torn de nit, una altra setmana treballa torn de matí. Llavors, hem de reeducar els nostres pacients. Nosaltres sempre, jo sempre dic, no fem una dieta, sinó que intentem reeducar els pacients, que ells aprenguin a que el que baixen ja no ho tornin a pujar, i això és fonamental.
0: Doncs ja sabeu, si aquest és el vostre cas i voleu donar aquest pas a la clínica Beatriz Beltrán del Passeig de Gràcia número 78, són experts en tractament sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web, drabeatrizbeltran.com, al seu Instagram, @drabeatrizbeltran, o trucant al 93 487 74 66, repeteixo, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Benvinguts, benvingudes a la primera vetllada de boxa Valdebebas Edition. El tro del Real Madrid en joc, el bastidor merengue convertit en ring improvisat. Dos contendents, dues bèsties preparades per eliminar l'enemic. Víctor Llucià, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Cantonada esquerra des de Montevideo, Uruguai. 182 centímetres d'alçada, 78 quilograms, cap d'ells de greix. La garra xarrua no et regala les oïdes com Mario Benedetti. El jugador que espera els rivals a un pàrquing per atonyinar-los. El pitjor malson de Xavi Alonso. Dona'm un braçalet de càpita i no canviaré absolutament res. El Pajarito, ara convertit en Falcó, Federico Santiago Valverde di Peta. I a la cantonada dreta, des de les terres franceses de Rouen, a Normandia, terra de resistència, de resiliència, d'insistència, de no defallir, 188 centímetres d'alçada, 82 quilos de múscul pur, un cos esculpit pel mateix August Rodin, encara que Tchouaméni no s'ho va pensar tant. Extraordinari deixeble de Zinedine Zidane, la sublimació del tackle, una màquina destructora, Aurelien Gianni Tchouaméni.
0: Parem ja.
3: Ho deixem aquí, però és que dona
0: per fer, vamos.
3: La resta t'ho pots imaginar ja. La resta dona per imaginar-te el que va passar allà.
0: Clar, perquè ja no se saben tots els detalls 100%. Vull dir, tothom va dient la seva del que va passar, però només sabem que un ha acabat a l'hospital.
3: És veritat que si ho va gravar Asensio, sabem que va acabar en el mòbil d'algú.
0: És a dir, que hi ha un vídeo.
3: Si ho va gravar Asensio, però
0: clar. En lloc de separar-los, els pots gravar molt
3: clar,
0: bé.
3: Clar, exacte. Però de moment no hi ha vídeo, però hauria molat tenir el vídeo d'aquest moment. Però com van anar entrant jugadors, alguns ho van veure, altres ja es van trobar a Valverde...
0: mig inconscient i al terra.
3: Mig al terra, amb sang a la cara. Bueno, al final...
0: Escolta, m'ha agradat aquest teatrillo, eh?
3: Està bé, no?
0: Ni tan mal, tu. Doncs sí. Quan no vingui el Víctor Lozano...
3: És que si ens donen aquest contingut...
0: Home, clar, ens ho han posat fàcil.
3: És que ens la deixen votant.
0: Vinga, parlem de coses serioses. El Barça es pot proclamar diumenge campió de Lliga davant del Real Madrid, que arriba... en plena crisi, com
3: és
0: hem
3: que,
0: vist.
3: És que era això, no sé ni per on començar. És que hi ha hagut dos incidents en dos
0: ja
3: dies...
0: Ja porta molts mesos, eh?
3: Sí, és veritat. No, és un caldo de cultiu que ja porta temps. Però en aquests dos dies consecutius, dimecres i dijous, en la setmana del Clàssic, que pot acabar amb aquest títol del Barça, si és capaç de sumar un empat, amb un empat ja en té suficient del Barça, ara no sembla una empresa molt complicada sumar un empat contra aquest Real Madrid, però
0: això no parla gaire.
3: Però és que s'ha de veure, sí, el que dius, l'ambient calent a Valdebebas, el dimecres un incident amb una entrada a destemps de Valverde sobre Tchouaméni. En principi van parlar les coses dins del vestidor, es van donar la mà, més o menys ho van arreglar. Això és el que es va explicar, però sembla que no ho van acabar d'arreglar del tot. Una altra entrada d'estems de Valverde, que a més li va recriminar a Tchouaméni que era ell qui ho havia filtrat a la premsa, i en algun moment Tchouaméni es va cansar. No es parla d'un cop de puny, d'una bufetada, va haver una picabaralla, no sé com explicar-ho del tot. Es van agafar els dos i Valverde suposadament va caure, va mig relliscar i es va obrir el front.
0: Ara fem molta broma, però podria haver estat molt més greu
3: que
0: una
3: caiguda.
0: Contusió,
3: clar, no.
0: És que una mala caiguda...
3: Sí. I a més, jo m'imagino també amb tacs que rellisquen a dins del vestidor. Pot haver passat. No sé si exactament li va donar un cop de puny o a la cara a Valverde. El que sí que, home, el comunicat del Madrid parla d'un traumatisme cranioencefàlic que l'obliga a reposar entre 10 i 14 dies a Valverde. Evidentment no jugarà contra el Barça. El propi migcampista uruguaià va emetre un comunicat incendiari ahir a la nit. Va repartir a tort i a dret el que no havia pogut repartir durant l'entrenament. Alegava com atenuents el cansament de la competició, la frustració, i a més va acusar a alguien detrás que corre con el cuento. Això ho diu textual en el comunicat. Ell nega que Tchouaméni l'hagi pagat. Ell diu que no el va pagar. I acaba demanant disculpes al madridisme. El Madrid, de moment, el que ha fet és obrir-los expedient a tots dos jugadors. Valverde ja és baixa segura. El que passa que de Tchouaméni encara no se sap res si serà baixa. Demà hi ha roda de premsa d'Arbeloa, Home, jo entenc que si atonyines a un company
0: d'equip... És que encara que no l'hagis pagat, aquestes picabaralles no s'han de consentir, s'ha de sancionar.
3: És que no hauràs de jugar.
0: Perquè sigui al Madrid ni moment.
3: Sí.
0: Qualsevol equip dintre el vestuari
3: i al camp... No, i encara que sigui un partit molt important com ho és el de diumenge, però si et pegues amb un altre company... Però més que res per això, per donar exemple i perquè no es pensi la gent que pots anar pagant a més gent del vestidor. Així doncs, Valverde s'uneix a les baixes de Carvajal, Militao, Mendy, Rodrigo, Arda Güler, o sigui, tots ells lesionats. A més, Ceballos, que no es parla amb Marbeloa, no es dirigeix la paraula amb l'entrenador madridista. És dubte Kylian Mbappé. Ahir va superar una prova, una ressonància, va fer part de l'entrenament amb els seus companys. Avui sembla que també ha entrenat. Podria entrar a la convocatòria, no sé si com per ser titular, però sí, al mig del camp del Madrid jugarà... No sé,
0: com ho tens tu per jugar?
3: Aquí trobin, sí. Però és que és el que deies abans, els embolics venen de fa temps, Rüdiger amb carreres... Fa una setmana que hem conegut que li va donar també una bufetada al jugador al lateral esquerre, al vestidor que està dividit, molts jugadors no es parlen amb Marbeloa, amb Carvajal, que és el capità, no té relació amb el seu entrenador, els metges que s'equivoquen amb el genoll d'Mbappé, Xavi Alonso destituït, eliminació per l'Albacete, Mbappé ara, mentrestant, de vacances a Itàlia, mentre s'ha de recuperar... Home, no sé.
0: Jo crec que deuen tenir ganes que s'acabi la temporada, començar la següent...
3: I que comenci el Mundial...
0: Que
3: s'acabi el Mundial, sí. Però a veure, t'he de dir, Míriam, que tot això ho ha anat destapant el diari Marca, és a dir, enhorabona per ells, diversos mitjans també han anat donant més detalls, però és que avui, des d'Onda Cero, tenim una altra exclusiva.
0: A veure...
4: Exclusiva.
0: Què ha passat?
3: Perquè tenim enregistrat el primer discurs d'Álvaro Arbeloa com a entrenador del Madrid. Saps que van fer fora Xavi Alonso just després de perdre la Supercopa amb el Barça, 3-2 a l'Aràbia Saudita. I just abans del partit contra l'Albacete, Álvaro Arbeloa els va donar aquest discurs als jugadors del Madrid al vestidor blanc.
5: Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es... que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha.
3: Socios son los capitanes.
5: En cuanto a la tercera si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba.
3: Ahí va a acabar el combate.
5: La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario.
6: Claro, sí.
0: Ya cambian la veu, ¿no?
5: Y la octava y última regla. Si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear.
3: Bueno, li han fet cas, sempre
0: s'ha de
3: un contra un altre, o sigui, més de dues persones no. Bueno, al final és una exclusiva que hem tret des d'aquí de la ciutat d'Onda Cero. A veure, a banda del clàssic, bromes a part, aquest partit veurem diumenge a les 9
0: de la nit. M'hem preocupat, que serà intens.
3: El Barça té suficient amb un empat per ser campió de Lliga i poder celebrar per fi el 29è títol de la competició domèstica. Però a banda del clàssic, demà l'Espanyol jugarà un transcendental partit el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, un quart de 5 de la tarda. Els blanquiblaus que només són a 3 punts de la zona de descens. Acaba de començar tot just ara la roda de premsa de l'entrenador periquito de Manolo González. La jornada 35 arrenca avui a les 9 amb un duel també vital per la zona de descens entre el Levante i Club Atlético Osasuna.
0: I d'ahir el Rayo Vallecano jugarà la final de la Conference League.
3: Sí, una heroïcitat el que va protagonitzar ahir el conjunt de la Franja. Es va imposar 0-1 l'Estrasburg i jugarà una final continental per primera vegada a la seva història. Ho farà contra el Crystal Palace a Leipzig el dimecres 27 de maig. D'altra banda, la final de l'Europa League la disputaran el Friburg i l'Aston Villa.
0: I en plana poliesportiva, a punts de bàsquet i de futbol sala.
3: En bàsquet, el Real Madrid jugarà la Final Four de l'Eurolliga després de derrotar l'Apoel de Tel Aviv pel quart partit de la sèrie. Els de Sergio Escariolo s'enfrontaran al vencedor de l'eliminatòria entre el Panathinaikos i el València. I en futbol sala, el Barça rebrà el Pozo Murcia avui a 8:45 del vespre al Palau. Partit de la jornada 29, que és la penúltima de Lliga, és primer contra segon, així que avui partit important.
0: Víctor, Llucià, ens acusaran de ser del Barça, jo crec, després de la secció d'avui.
3: Bueno, sí, vols dir? Jo crec que... Està bé, Gemma.
0: Ha estat superbé.
3: T'has de riure de tots, si està bé, això.
0: Dilema del divendres.
3: Ai, no l'he escoltat avui.
0: Separa famílies, eh? El fuet amb pell o sense?
3: Uf! No, amb, jo no li trec mai, no li trec, no? La pell. No, no, no, no li
0: crec. Crec que guanyarà aquesta opció.
3: Sí?
0: Eh? Sí, jo
3: crec. Ah, mira,
0: sí.
3: Jo no li trec, però segurament per vagància, eh?
0: Després home, ja. No, que està ben bona. Vinga, Víctor Llucià, que facis un bon cap de setmana.
3: Igual, mira, que vagi
0: molt bé. Nosaltres tornem de seguida.
6: És la una, mediodia, en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud acaba de dar más detalles sobre la transmisión del hantavirus. Asegura que solo se transmite mediante un contacto muy cercano. Esto significa estar expuesto a la saliva o secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra. Insiste la organización que el hantavirus no es un nuevo COVID y que el riesgo para la población es absolutamente bajo. Es el mensaje en el que insiste también el gobierno de cara al operativo previsto para desembarcar en Canarias a los pasajeros del crucero afectado por el brote, del que ha dado más detalles de este operativo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
8: Va a haber un criterio de aislamiento absoluto en todo momento de los pasajeros que se encuentran en el buque. No va a salir ningún pasajero del buque hasta, y en condiciones de aislamiento totales, hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo va a trasladar a su destino final y con todas las garantías. Va a haber una inspección previa tanto del buque como de las condiciones físicas de los pasajeros.
6: Y la Comisión Europea va a flexibilizar las normas del sector aéreo para evitar cancelaciones y cierres de rutas ante una eventual falta de queroseno por la guerra en Oriente Medio. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
9: Entre otras medidas que va a adoptar ahora la Comisión Europea está flexibilizar las obligaciones de reportaje de las aerolíneas y el uso de franjas horarias aeroportuarias. También van a clarificar cuándo tienen o no derecho los pasajeros a una compensación cuando se produce una cancelación de un vuelo por problemas de queroseno, el combustible que usan los aviones, que podría agotarse antes de que termine el mes si la situación en el Estrecho de Hormuz se prolonga, lo que podría afectar, por ejemplo, al sector turístico español este verano.
6: Los países europeos que tienen previsto aprobar el próximo lunes nuevas sanciones contra Rusia por las deportaciones forzadas de niños ucranianos a Rusia. Sobre el terreno siguen los ataques cruzados con drones a pesar de la tregua de 48 horas, Asunción Salvador.
10: Y uno de los drones lanzados por Rusia ha impactado en un bosque cercano a la central de Chernóbil y ha generado un incendio. El viento ha hecho que el fuego se propague rápidamente y está dificultando la extinción, aunque los niveles de radiación permanecen dentro de lo normal, según las autoridades ucranianas. Ucrania, entre tanto, ha atacado instalaciones industriales en la región de Perm, según la versión rusa, que asegura además haber tenido que suspender operaciones en 13 aeropuertos del sur del país por las operaciones ucranianas. Todo esto en medio de esa tregua unilateral declarada por Putin y que Zelensky considera
11: que atiende a una lógica extraña y desproporcionada, con el único objetivo de que pare la guerra, coincidiendo con la celebración mañana del Día de la Victoria.
10: Putin mantiene blindada Moscú para esa celebración y hoy su portavoz ha dicho además que está dispuesto a hablar con la Unión Europea, pero que no va a dar el primer paso.
6: En el Senado está en marcha la comisión que investiga el estado de la red ferroviaria y los accidentes de Adamuz y Lleida. Comparece el exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Correos, Pedro Saura, quien se ha desmarcado de todos los casos de corrupción de la época que compartió ministerio con José Luis Ábalos. Beltrán Jarillo.
12: En la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz, el PP y el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se han enzarzado a cuenta de si él llegó a conocer al exasesor del ministro Ábalos, Koldo García. Saura reconocía que sí.
13: ¿Cuál es su parte de responsabilidad en la desastrosa situación de la red ferroviaria que tenemos en la actualidad?
14: Pero lo de desastrosa es una afirmación suya, que yo respeto, como no puede ser de otra manera, pero no se sostiene a partir de ninguna cifra, ningún informe, ningún detalle.
13: ¿Conoce usted a Koldo García?
14: Claro que lo conozco.
13: ¿En calidad de qué?
14: Pero me ha hecho usted una pregunta anteriormente y no he terminado de contestarle.
13: Sí, me va a estar lo que ha dicho. No, pero, ¿conoce usted a Koldo García, sí o no? Ha dicho que sí. Mire, si ¿en calidad de qué?
12: Día de Revenga, no se cree que el secretario de Estado estuviese rodeado de presuntos corruptos como Isabel Pardo de Vera, Ábalos, Koldo García o Víctor de Aldama durante el grueso de las adjudicaciones en el ferrocarril y no supiera nada. El compareciente también se ha defendido diciendo que nunca tuvo constancia de la presunta actividad delictiva de su entorno y también acabamos de reconocer que Isabel Pardo de Vera no comparecerá el lunes a las 4:45 tras justificarlo por causas médicas.
6: Y ya son 10 las denuncias interpuestas en Álava por el supuesto abuso sexual a menores durante un viaje de estudios. Las estudiantes denuncian a haber recibido tocamientos durante su viaje de 2 días en un crucero que partió de Barcelona. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
15: Son estudiantes de cuarto de la ESO, es decir, 15, 16 años, que han denunciado tras su desembarco en Barcelona que sufrieron tocamientos y ahora se investiga si alguien le suministró algún tipo de sustancia previamente. Es lo que reflejan las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, mientras que las que está investigando la Ertzaintza lo que recogen es el facilitamiento de drogas a menores. El caso lo centraliza un juzgado de Guardia de Barcelona, mientras continúan las diligencias con la toma de declaración de personas que viajaban en ese crucero y se visionan las cámaras de seguridad. Algunos menores habrían advertido a sus familias desde el propio barco de lo ocurrido, aunque hoy desde el AMPA del centro, impulsora del viaje, prefieren guardar silencio.
6: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
16: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
17: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
18: Hola, hora de levantarse. ¿O no? Igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
17: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la teva radio.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo a vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 8 de maig, dia en què us expliquem que la confraria de pescadors de Tarragona preveu acollir un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesqui a la ciutat i així garantir el futur del sector. L'Ajuntament de Tarragona està duent a terme un estudi de viabilitat tècnica i diversificació que estarà enllestit al juliol i que es preveu que situï l'obrador i la comercialització com a dues de les opcions prioritàries si bé hi haurà altres propostes. El Port de Tarragona, amb el suport dels fons Next Generation, seria l'encarregat de finançar l'equipament i els projectes complementaris amb un pressupost aproximat d'1 milió d'euros. El conseller de Pesca de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha destacat que el projecte permetrà que els pescadors incrementin el marge de benefici de les captures.
2: Pescant bé, estem pescant prou, podem fer un obrador per filetejar, envasar, fer quarta gamma, cinquena gamma, congelar, restauració, gastronomia. Llavors, ja hi ha exemples, sobretot al Cantàbric, però també al Mediterrani, però també a altres llocs del món, de fer aquest procés industrial o una part industrial.
1: I també us expliquem que la major part de denúncies imposades per la Guàrdia Urbana de Reus aquest passat 2025 van ser per conduir sota els efectes de l'alcohol, 172 casos, o sense haver obtingut mai el corresponent permís, 124. Segons ha informat el cos policial, durant el 2025 es van tramitar un total de 445 denúncies relatives a delictes contra la seguretat del trànsit. És una xifra similar a la de l'any anterior, van ser 454, nou més. Altres motius de denúncia, amb menys expedients registrats, són la conducció sense el permís vigent, amb la llicència suspesa judicialment, la negativa a sotmetre's a proves o la conducció temerària. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Noelia García.
3: Bona tarda. Tant avui divendres com aquest cap de setmana continuarem amb temps variable a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles precipitacions febles i aïllades. Demà dissabte es mantindrà el cel cobert i atenció durant la tarda. S'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada que podran ser localment forts. Avui pugen les temperatures. Màximes de 22 graus a Tortosa, 21 a Reus, 20 graus a Tarragona i al Vendrell i 19 a Gandesa. Demà temperatures amb pocs canvis. Màximes de 21 graus a Reus, 20 a Tarragona i a Tortosa i 17 graus a Gandesa. Tant avui com demà, vent fluix a moderat amb més intensitat al litoral. Les temperatures nocturnes seran lleugerament més altes, 13 graus a la capital i 11 a Gandesa. És una informació d'EMET.

0: Doncs vinga, ja tenim per aquí els membres de la tertulieta, com són David Serra. David, què tal? Bon dia.
1: Ui, molt agitat. He treballat de nits. Bueno, això bueno, no és ninguna novetat, però...
0: Nit, portes 40 anys treballant de nits.
1: Sí, un munt d'anys. Però he tingut un matí una mica estrany i surrealista.
0: Mm-hmm. Perquè tu diguis, perquè els teus matins, sí, per la gent normal, ja són força surrealistes. Però si tu apuntes que el matí ha estat surrealista, és que ha estat una cosa...
1: Absolutament.
0: Totalment exagerada.
1: Absolutament.
0: Es pot explicar en antena o potser millor bueno, ho deixem...
1: Bàsicament que li acabo de donar un com te diria jo...
0: Un ensurt
1: a una persona, sí, que venia a Tarragona creient que tenia apartament. Li he dit que no era així, que... i després m'he donat compte de que havia mirat malament i aquesta persona tenia l'apartament absolutament arreglat. És que és una persona la que havia quedat fa molt de temps francesa i estaven de camí cap aquí i jo saps que, entre altres coses que faig, soc anfitrió.
0: Sí.
1: Soc anfitrió.
0: Sí, és anfitrió.
1: I és la meva natura.
0: Espera't un segon, deixa'm que saludi al Dida, perquè si no és que veig que la tertulieta
1: serà tot
0: això.
1: No, però no hi és, no hi és per aquí, no?
0: El Dida que està, bueno, està amb nosaltres. És la màgia de la ràdio, que tu no el veus, però ja està. Dida Montoliu, bon dia.
2: Molt bon dia. Estava encisat per la narrativa...
0: Per l'anfitrió. Sí, espera, ja veuràs, a veure com acaba això. Bueno, tenim a un grup francès que ve a fer turisme, entenc, a Tarragona.
1: Correcte.
0: I que ells havien fet la reserva i tot bé. Et truquen per confirmar, de dir, escolta, que estem ja aquí als túnels del Garraf. I tu els dius, no, d'on vais? Que no, sí, que no vingueu, que no teniu apartament. I qui s'havia equivocat eres tu.
1: Totalment.
0: Però aquesta gent està venint o els has fet tornar cap a França?
1: Estan venint, el que passa és que jo tinc la mirada obliqua. Ja. Llavors, quan he llegit el nom que tenia apuntat, amb aquestes persones vaig quedar de forma privada.
0: Ja.
1: Perquè m'entenguis, no hi havia una referència...
0: Explica coses que puguis explicar.
1: Sí.
0: Torno a reiterar que estem en directe,
1: sí,
0: i estàs sentint gent.
1: És blanc.
0: Vale.
1: I resulta que, clar, jo quan llegeixo el nom de la persona que m'apareix al llistat oficial, no és el nom de la persona que ve. I això és una cosa que, clar, és el que passa. Això vam quedar l'any passat...
0: Ja, recorda't en tu ara.
1: No, fa un any.
0: I escolta, i amb un any et reserven? Amb un any d'entrada? Però què som ara, el celler de Can Roca, nosaltres?
1: No, i amb dos. Jo tinc reserves de fa dos anys.

0: Ja estava fent trucades.
1: Home, clar, si estan venint cap aquí i tu els hi dius que no, doncs suposo que ells buscaven un pla B.
0: No, no, clar, clar, que jo els estava ajudant.
2: Home, clar, no.
1: Home, què faries tu?
0: Que es busquin la vida.
1: Són francesos.
0: Ara que no ens senten, no? Imagina que tenen la ràdio sintonitzada i s'estan escoltant en directe. Mare meva.
1: Que han vingut pel Tarragó Viva o no té res a veure?
0: Bueno, en principi...
1: El Tarragó Viva comença dilluns.
0: Dilluns. No, no, perquè marxen abans. Era una visita, és una visita express. Té una persona molt amable que vaig conèixer fa un any i mig, la mare d'aquestes criatures, i ara els fills venien aquí a conèixer Tarragona, que els havia agradat molt.
1: Cap de setmana de món, eh?
0: I res, ha passat una estoneta agradable.
1: Els has donat tu el primer ensurt?
0: Jo sóc
1: així. Bueno, és això, és a dir, que s'acostumin, perquè el cap de setmana amb tu és una muntanya russa.
0: Absolutament.
1: Vale. Quin anfitrió.
0: Això, anfitrió.
1: Sí, sí, tria la teva pròpia aventura.
2: A mi el que em sap greu d'això és haver perdut l'oportunitat de fer una altra guerra contra els francesos.
0: Veus?
1: No, deixa't.
0: Una altra vegada, no et preocupis, hi haurà més oportunitats.
1: Sí, sí, sí, ells ens donen excuses per anar a batallar, però estem bé com estem. Escolteu, tenim, per cert, César Carrasco està a les muntanyes ara mateix, perdut? Quan dic muntanyes, faig referència al... està al Pirineu gironí, diria. I fent els cursos aquests que fa ell de cinema per adolescents, i bueno, ja ens ho explicarà. Divendres vinent em sembla que ja està per aquí. Però, bueno, com que sé que el tema proposat li agrada molt, doncs li dic, bueno, si tens un forat d'un minut, dos minuts, et connectes o ens envies un àudio i ens expliques el que consideris. Llavors potser tenim aparició sorpresa o potser no. No ho sé, ja dic que també hi ha una qüestió de cobertura que jo no sé. A la Cerdanya o per allà no sé com van de cobertura. Però quin és el tema que li agradava especialment a César Carrasco i que entenc que tant a David Serra com a Didac Montoliu doncs també els hi agrada? Doncs el darrer Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, que porta per nom Estudi Ghibli. L'estudi, entre d'altres, de Hayao Miyazaki. Estem parlant de paraules majors en el cinema d'animació i traient el concepte d'animació. Estem parlant de paraules majors en el cinema, David.
0: Doncs estem parlant de... Jo crec que ja hem parlat, del Miyazaki.
1: De Miyazaki hem parlat alguna
0: vegada, parlat.
1: Sí.
0: Però per mi, mai es parla prop... jo l'he dit al César, en privat, que no es preocupi perquè segurament haurà una segona i una tercera part. Perquè Miyazaki, si té una cosa real, és que és un univers que no t'ho acabes. O sigui, no només ha revolucionat l'animació, sinó que aquest home, clar, a mi parlar d'animació com a gènere, no em sembla just amb el senyor Miyazaki, perquè no és un gènere, és cinema. És cinema en estat pur, i és un creador, a més, amb uns trets molt característics i amb una, jo diria, inabastable, perquè cada visionat que faig de qualsevol de les seves pel·lícules, petites o grans, per mi és una capsa de sorpreses constant, i és un joc que no és còmode, perquè molta gent pot confondre hi va haver la moda aquesta de la IA de fer...
1: Sí.
0: I jo sempre dic, Miyazaki no és còmode. O sigui, la gent diu, ah, que bonic. No, no, no. Darrere de Miyazaki hi ha dolor, hi ha maduresa, hi ha tendresa, hi ha hogar, hi ha tantes coses, hi ha tants conceptes, que per això jo dic que no és reduïble. No és un Pixar que té obres mestres i pel·lícules fluixetes. En Miyazaki hi ha una constant que és una gran qualitat moral que està per damunt, jo crec, de qualsevol altra pel·lícula de gènere.
1: I a més, mira, ara tot just que parlaves d'aquesta onada que hi va haver, no sé si continua la moda, suposo que no, que com totes les modes són passatgeres, però hi va haver un punt, sí, que, bueno, vam estar un mes, Didac, que li estàvem demanant, fins i tot els que no som fanàtics de la IA, com David Serra, constantment a ChatGPT i programes similars, posant-li fotos de l'àlbum familiar i dient, doncs, il·lustres, fes d'aquesta foto una il·lustració de l'estudi Ghibli. Fins i tot des de ChatGPT van dir que se'ls havia anat de les mans i que estaven absolutament desbordats.
0: Totalment.
1: Amb aquestes peticions de, doncs això, de fer les il·lustracions com a l'estil Miyazaki, a l'estil Ghibli. Però justament és el que tu parlaves, aquesta forma d'entendre i aquesta forma tan artesanal portada a l'extrem a l'hora de treballar de Miyazaki versus passat tot pel filtre de la intel·ligència artificial, que era constantment, doncs això, anar posant fotos i fotos i fotos, totes amb aquest filtre.
0: Sí, sí.
2: Hi ha una...

0: objectiu que ha posat el David sobre la taula, que des de que vam triar el tema he tornat a veure les que tenia més, les que feia més temps que no veia, i una d'elles és Porco Rosso. Hosti, que te les pots trobar a Netflix. Em deixava al·lucinat, diu, és que no només per l'artesania, per la dedicació del tema de l'animació, és que és un mestre, és un narrador extraordinari. La presentació de Porco Rosso en tres planos, ja saps qui és el personatge, ja el té definit. Arribar a aquest nivell de síntesi, de concreció i de mestria, tens un primer plano del port amb el diari a sobre, a la platja, rep una trucada, ha d'anar a rescatar, i ja estàs davant d'una aventura. Això només diu Spielberg. Saps? A genis del cinema, un nivell molt, molt, molt elevat. No gent com el James Cameron, que és molt respectable, que t'agradi, però sí. Jo porto per bandera no l'he vist cap de l'Avatar. No l'he vist cap de l'Avatar. Però és que el de Miyazaki és una passada en la capacitat narrativa que té. I una altra cosa que em sembla interessant és com uneix generació. Perquè ara ho estava repassant i he dit, quan jo soc dels 80, vaig créixer veient el Sherlock, el seu Sherlock Holmes, i ara les meves filles estan creixent llegint Nausicaa, que està sortint ara una edició molt xula de Planeta, en blanc i negre, i les històries continuen aguantant. Continuen aguantant i continuen cridant a generacions i generacions diferents, en context diferent. És un premi merescudíssim.
1: És un premi que s'assuma a un palmarès que no està gens malament. Són 6 nominacions als Oscars. En dues ocasions d'aquestes 6 nominacions va guanyar l'Oscar, amb El viaje de Chihiro i El chico y la garza, que va ser l'última. Aquesta és del 23, no? Del 2023.
2: Sí, totalment.
1: Va ser la reentré. Sí. La mia, perquè recordem que Miyazaki s'havia retirat i que després va tornar a la direcció i va tornar als estudis de Ghibli. Os d'Or al 2002 també pel viatge de Chihiro, i Palma d'Or honorífica a l'estudi. Això no ha passat mai a Cannes, perquè normalment s'entrega a una persona en concret, i en aquest cas, doncs, igual que el Princesa d'Astúries, a tot l'estudi. Estem parlant d'un estudi que ha fet més de 20 pel·lis, des del 85, que és quan el funda Miyazaki amb Tahata i amb Suzuki. Més de 20 pel·lis, 10 dirigides per Miyazaki, i només una dirigida per un no japonès, per un director neerlandès, Michael Dudok. Em sembla que es deia aquest bon home. I que és, doncs, el que comentàvem a l'inici, David, és un univers en si mateix. Fem el teu top 3, i pensa't tu també el teu top 3 de... No sé si de Miyazaki directament o de l'estudi Ghibli. David.
2: Doncs, a veure, jo... és que és el que dèiem, o sigui, reduir-ho tot a una sola pel·lícula o una producció no és gens fàcil. Jo tinc que comentar que... Soc molt de la Princesa Mononoke, o sigui, a mi me sembla meravellosa, extraordinària, però El viaje de Chihiro...
1: El viaje de Chihiro és...
2: És extraordinària, o sigui, és un univers que t'ofereix una sopa calenta, però a la vegada té seu davant, o sigui, te sents com un nen al que el gran l'està dient, vine cap aquí que parlarem de coses serioses. I no tracta tracta la infantesa des del punt de vista de que són pel·lícules que les poden veure nens i adults. És veritat que la persona adulta pot treure, o se suposa que pots treure una mica més, però no tracta els nens, no, les tracta amb un respecte que moltes vegades el cinema d'animació...
1: No els infantilitza, no?
2: Això és extraordinari. Mm. Per això, a mi me costa molt, perquè vistes totes les pel·lícules, fins i tot les que la gent diu més fluixes, la de la Garza, per exemple, que és extraordinària, em sembla una pel·lícula de maduresa. O sigui, totes hi ha autèntics tresors. El cementeri de les Luciérnagas, per exemple.
1: Mi vecino Totoro.
2: El vecino Totoro és extraordinària, perquè parla de la malaltia, parla de la mare. Clar, i a més un personatge, aquest Totoro, que no fa res. O sigui, la màgia està en la seva presència. Clar, a mi me sorprèn moltes vegades quan, a mi que m'agrada Kurosawa, i aquí el Didac m'entendrà perfectament,

0: també el cinema oriental, però Miyazaki és un prodigi narratiu. Quan ha citat precisament a l'inici del Porco Rosso, és veritat, tu veus aquestes, qualsevol de les seves produccions, hi ha un cuidado, o sigui, una cura a l'hora de narrar, que dius, és que faries la ola constantment. Però ja t'he dit, o sigui, jo el Viaje de Chihiro estaria en la cúspide, pues, bueno, la Princesa Mononoke i fins i tot el Cementeri de les Lucianes, per exemple, estaria per mi en un joc molt destacat.
1: Didac.
2: Jo, amb el top 3, aniria canviant. Dependria del meu estat anímic, perquè Miyazaki i l'estudi Ghibli té per tot. Té per aventures, té per moments que te doni per la nostàlgia. I el Cementeri de les Luciérnagas estaria. Després estaria Mi Vecino Totoro, perquè a banda va estar un vincle molt maco entre les meves filles i jo, perquè elles estaven molt enganxades a una pel·li que jo ja estava fart de veure, i diria, és que ja portem 30 vegades que estem veient Matilda.
1: I ostres, Matilda, treure...
0: molt bona.
1: Quin gir d'aquí, sí.
2: és que la veien a lo millor dos vegades al dia, i jo, podem veure una altra cosa, que no, Matilda, i jo, una altra cosa, Matilda, i jo, que no, ara us poso Mi Vecino Totoro, no quiero Totoro, no, de ninguna manera. Madre de Déu, els va canviar el món. M'han sortit enamorades de Totoro, de tot, i jo, menys mal.
0: Quina sort. Sí. Molt bé, molt bé.
1: I és el que apuntava una mica abans al David, que per mi és una de les coses més complicades quan estàs creant, tant a nivell audiovisual com a nivell literari, que és els diferents nivells de profunditat.
0: Sí.
1: Que segons l'espectador, en aquest cas, ja que estem parlant de cinema, segons l'espectador, arribaràs o no. És a dir, és un tipus de pel·lícula que la pot gaudir un infant, és un tipus de pel·lícula que la pot gaudir un públic adolescent, que és un públic més complicat, i és un tipus de pel·lícula que la pot gaudir i que pot arribar a uns missatges molt més profuns un públic adult. És que és un 24 hores, és a dir, és que et pot tocar tots els pals en funció del que tu deies, del teu estat d'ànim i en funció també del nivell de profunditat al qual tu vulguis arribar.
2: És això, és que això sempre està a la lectura. El talent de Miyazaki és la narració. La narració i l'entusiasme, la passió per l'animació. Després, l'altre és lectura nostra, dels espectadors, dels lectors, de com ens volem aproximar a l'obra. Però jo t'ho dic, jo torno. És que la vaig tornar a veure ahir. És que en tres escenes, en tres planos, ja t'ha definit un personatge. Crec que això només ho he vist fer Spielberg en Indiana Jones. Quan es posa el barret i que crea una cosa tan icònica d'aquesta manera. És un geni. És un geni d'aquestos que quan falti el trobarem molt a faltar.
1: Sí. Li dedicarem un altre programa.
0: I
1: ja, doncs, llavors en aquell ja sí que podrà participar César Carrasco, ja deixem, aquell dia deixem que parli ella.
0: Estarà content, estarà
1: sí,
0: content.
1: Sí, sí, sí, sí. Es parlava a l'Escola de Cine de Cuba, allà a l'Havana. Vau parlar algun dia de Miyazaki?
2: Sí, sí, però també hi havia altre tipus, també es portava altre tipus d'animació. Allí l'animació que arribava menys era la de Disney.
0: Clar.
2: Allí tenies molta animació europea. L'última pel·li que vaig veure en una sala de cine allà a l'Havana va ser animació francesa, les Trillizas de Belleville. Mm. Una, crec que es deia així, la pel·li. O sea, però sí, mira, que el coneixien ja es parlava i es tractava.
1: Deia el jurat en la seva acta de reconeixement a l'estudi Ghibli, sus películas trascienden generaciones y fronteras y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente. El cine de estudio Ghibli ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación.
0: Sí, perquè fixa't fins i tot quan parlem d'una pel·lícula com Totoro, o sigui, que és ben estranya, o sigui, des del punt de vista narratiu no té una estructura clàssica de gran conflicte. Per exemple, no hi ha un dolent, per exemple, no hi ha una, jo que sé, una missió èpica, que això moltes vegades en el Camino de l'Héroe, no?, que dius a la narrativa clàssica té que existir sempre. Què tenim, no? Tenim dues nenes, tenim una mare malalta, un pare absolutament desbordat, no?, una casa vella, tenim espirits, tenim, bueno, però no tenim una narrativa diguem-ne estàndard de lo que seria el guió. I la forma de veure la natura també

0: Els tribunals del centre. O sigui, quan parlen de la natura, això és molt present. No és una natura Walt Disney. És la natura que pot ser terrible, a la vegada. O sigui, naltros, o sigui, el ser humà es desplaça del centre perquè hi ha coses més importants. Nosaltres formem part del paisatge. La guerra mateix, no? amb el Porco Rosso. O sigui, hi ha la fascinació del vol,
1: sí.
0: Però després tens el personatge que veu el cel com un cementiri. O sigui, les lectures són adultes i, a més, doloroses. El personatge de la nena del Viaje Chichiro, o sigui, com de ser una nena malcriada comença a fer aquest camí fins a trobar el seu nom, o sigui, la recerca del seu nom. Els monstres que es presenten, els personatges raros, o sigui, són, en certa manera, tenen la innocència de que tenen gana. Si es mengen algú és perquè tenen una gana desaforada. No sé, és tan ric, o sigui, i és tan... Es parla des d'aquesta maduresa que dèiem, no? De tractar-nos als espectadors com persones dignes d'una conversa d'una persona sàvia.
2: Sí, no com a producte
0: de marketing. Exacte, exacte. Per això, sí. Merescut aquest premi, però és que merescut tots els premis, perquè és un punt i a part. O sigui, ell marca un punt i a part i tot el que ha generat al seu voltant és molt agraït, perquè és és una illa molt gran on pots explorar pues, moltes coses de la realitat humana.
1: Per cert, si algú s'està preguntant, i no parlo de Heidi i Marco, és que això no és estudiable, això és Miyazaki.
0: No, exacte.
1: Això és previ.
0: És molt previ. Però ahir hi havia un assaig.
1: Sí.
0: Ahir hi havia un assaig.
1: Ja veus traces.
0: Perquè ja treballava la emoció. I, mira, hi ha una cosa que ara que ho has dit i ho has assenyalat molt bé, que és la narrativa del silenci, de les petites accions. Què veiem? L'avi de la Heidi amb les ubres de la cabra i s'estava una estona. O la gespa. Ahir Miyazaki ja estava assajant la importància del temps mort. Sembla que no passa res, però és important. I a la seva narrativa això està molt present. O sigui, el menjar, no? Preparar una sopa, coses molt quotidianes que dius, bueno, i això per què no t'ho explica, no? Perquè això no aporta res, narrativament, eh?
1: Clar. No, i a més, i fins i tot vitalment, va molt a la contra dels temps que nosaltres vivim, no? Que és que estiguin passant coses constantment.
0: Sí, sí, és l'anti-clipbait, és la fluïdesa de l'Instagram i vinga, va, imatges. No. Se pren el seu temps.
2: Jo vaig fer recentment una pel·li a Netflix del Ben Affleck i el Matt Damon, que crec que ha fet la pel·li per cobrar la pasta i fugir, ho explicava, que tenia executius de Netflix que deia que com que ara es veuen les pel·lis amb el mòbil a la mà, cada 20 minuts els hi feien fer un resum de per on anava la trama. Perquè per un resum
0: és veritat això,
1: és dramàtic,
0: i a més
1: es veu
0: la sobreexplicació,
2: sí. Però això ho acabo de veure, per què ho esteu verbalitzant?
1: Perquè se suposa que en aquell moment tu ja estàs amb el mòbil perquè ja has perdut l'interès, llavors t'han de recuperar. Escolta un moment, t'expliquem el que ha passat per si t'has perdut alguna cosa i vinga, i a partir d'aquí continuem. Estem on estem, nois.
0: Sí, no.
2: Ara no recordo. Lupin és de Miyazaki o és Studio Ghibli?
1: Quina? Que se't tallava.
2: La de Lupin.
1: Lupin, jo crec que és Miyazaki, no?
0: Sí, sí.
1: Em sembla
0: sí.
1: Que és previ també.
0: És la presaig.
1: Lupin, Sherlock, sí.
0: Per mi era l'assaig de lo que vindria després.
1: Sí. Per cert, hi ha llegenda al voltant del nom, perquè dius Studio Ghibli i això en japonès vol dir alguna cosa, en japonès no vol dir absolutament res. No. Llavors, hi havia una teoria que era la teoria poètica. Això passa molt també, la sobreexplicació i sí. El fet d'anar a buscar potser alguna cosa que realment no és. Que és que Ghibli és una paraula àrab que vol dir un vent càlid, un vent sí. Típic del desert. Llavors, a partir d'aquí, els fans de l'estudi van dir, clar, això ve pel vent perquè és una entrada d'aire nou en la indústria de l'audiovisual i en la indústria de l'animació. Li van preguntar a Miyazaki i va dir, no, és un avió italià que m'agradava el nom. Com que apassionat de l'aviació i sí. Li va agradar el nom com sonava i va dir, doncs això mateix, li posarem Ghibli. És a dir, que a vegades les respostes són molt senzilles.
0: És meravellós.
1: És més poètica sí. L'altra, sí, però, sí. Però bueno, la realitat ens porta a que no, que ve per un avió italià. Ja està, no.
0: És així.
1: No busqueu més. Sabeu on fa un vent càlid
0: A les Canàries.
1: Que a més t'arriba també del desert a les Canàries.
0: És que m'ho has dit, tio, sí. Estava imaginant ja.
1: I aquí tenim a les Canàries.
0: Home, Noemí.
1: A la nostra corresponsal.
0: Fabulosa.
1: Noemí Guillermo, Noemí, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quina és la teva proposta per aquest cap de setmana?
3: Mira, avui porto una pel·lícula que crec que és molt poc coneguda, malgrat que els seus protagonistes sí que ho són. És curiós, perquè si et dic el títol, potser no et sona, però si et dic que els protagonistes són Frank Sinatra, Kim Novak i Eleanor Parker, et preguntes com pot ser que no hagi sentit a parlar d'ella.
1: Sí, sí.
3: Saps de quina pel·lícula parlo?
1: No tinc ni idea.
3: Vale, doncs mira, és del 1955, està dirigida per Otto Preminger, un altre, saps, que no el coneix ningú,
1: sí.
3: I es titula El hombre del brazo de oro. El títol original en anglès és The Man with the Golden Arm.
1: Sí, vista. Ostres, m'acabo de posar una medalla espectacular.
3: Perquè ostres, que tu diguis, espectacular.
1: Sí, que tu diguis que una peli no és gaire coneguda, que jo ja començo a tremolar, i que jo l'hagi vist, això és, bueno, doncs com l'eclipsi del 12 d'agost, una cosa que passarà un cop cada vegada.
3: Sí, això et convalida per tota la temporada.
1: Sí, és més, crec que tinc el DVD.
3: Què dius?
1: Sí.
3: No pot ser.
1: No. Bueno, tanquem paradeta, nois. Vinga, s'acaba la tertulieta, s'acaba la temporada per nosaltres.
3: S'acaba tot, s'acaba la temporada.
1: I ja veurem si torno al setembre. Sí, sí, diria que tinc el DVD per casa.
3: Escolta, matrícula d'honor, això, eh?
1: Uf, estic molt orgullós ara mateix de mi mateix, eh? Tira, explica tu el que vulguis, ja. Jo tanco un micro i ja està, jo callo.
3: Bueno, expliquem que és una combinació de drama i cinema negre, on Frank Sinatra, que és el protagonista, és un addicte a l'heroïna que torna a casa després d'haver passat uns mesos a la presó, i la seva intenció és deixar la nit i les timbes de pòquer i guanyar-se la vida com a bateria d'una orquestra, però l'ambient i les persones que l'envolten no li posarà tan fàcil. Com que ja l'has vist, saps que és una pel·lícula molt ben dirigida, molt ben interpretada, i és difícil que no fos així amb aquest director i aquests protagonistes. I com a curiositat hem de dir que va ser la primera pel·lícula de Hollywood que parla sobre la drogadicció. De fet, si que te'n recordes, Frank Sinatra, que va ser nominat a l'Oscar, pateix una síndrome d'abstinència que és, que és difícil d'oblidar.
1: Sí. No sabia, que era la primera pel·li de Hollywood que, doncs això, que posava una mica el focus en el tema de la drogadicció, però la veritat és que és una pel·li que està molt bé. Sí, és estrany que no sigui gaire coneguda.
3: Sí, doncs mira, la tenim a YouTube i a Filmin. I recordem el títol, El hombre del brazo de oro, The Man with the Golden Arm.
1: Doncs com a expert nou de cinema clàssic que soc, perquè ho acabo de demostrar, jo també valido la recomanació de... valido la recomanació de Noemí. Sí, molt bé. Estem en sintonia. Alguna cosa extra que vulguis recomanar, que darrerament estàs...
3: Sí,
1: ja sabia jo.
3: Sí. És que estic molt entusiasmada amb dues pel·lícules que he vist. Mira, un poeta... És que aquí el tema és que s'ha estrenat a poques sales i no sé si estarà per Tarragona encara. Un poeta, una pel·lícula colombiana que es va estrenar l'any passat, era l'escollida per Colòmbia pels Oscars, però al final no va passar el tall, però és, o sigui, és la meva pel·lícula favorita de l'any, quan en fem els favorits de...
1: Al maig, eh? Al maig tu ja has decidit que aquesta és la teva pel·li favorita de l'any. No, quan et dona per algú, és una cosa...
3: Sí. I el Nadal igualment, o sigui, és que és una pel·lícula meravellosa, es diu Un poeta. I el director era Simón Soto Mesa, o Simón Mesa Soto, ara no recordo l'ordre dels cognoms.
1: No.
3: I un altre que he vist, que m'ha fascinat, bueno, m'ha fascinat i m'ha avorrit a parts iguals, però es diu Resurrection, de Vigan. És una pel·li molt de festival que ha guanyat, no sé si ha guanyat a Cannes i a algun festival més, i és una pel·lícula que és un homenatge al cinema, té com a 5 capítols, ¿vale? Llavors els primers 20 minuts és un homenatge al cinema mut, per això la fico aquí, al cinema clàssic. És que és una cosa, o sigui, jo feia temps que no veia una cosa tan impressionant. És meravellosa. O sigui, la resta de la pel·li, bueno, ja podríem discutir, però perquè té moltes coses a dir. Però els primers 20 minuts són una cosa que és que... Jo estava que no m'ho creia. Dic, de veritat, o sigui, és impressionant. Així que si encara està per allà o a les sales...
1: Mira, que... és que estava buscant si estava la d'Un poeta, que no l'he trobat, m'envia a Vilafranca, és també. Hem d'anar a veure la pel·li a Vilafranca.
3: Ah, està a Vilafranca? Ostres, doncs val la pena, eh?
1: Bueno, doncs ja sabeu, si algú vol anar a Vilafranca... Que
3: no, sí, em donareu les gràcies, val la pena.
1: Això, Un poeta. Resurrection està a Cambrils, al cine Rambla de l'Art.
3: Vinga, doncs també. Bueno, no sé tant, però sí, Un poeta sí. O sigui, Un poeta no em fa por recomanar-la a tot el món, perquè és que és una pel·lícula meravellosa. L'altra és més complicada.
1: Uh-huh. Bueno. Però teniu la doble recomanació de cinema actual. I a més hi ha servei públic, una cap a Vilafranca, l'altra doncs aquí al Rambla de l'Art de Cambrils. Jo diria que la Rambla de l'Art va tenir un poeta, el que passa que potser ja està fora de cartellera. Però jo crec recordar que en algun moment ha passat per la cartellera. Vinga, Noemí, ho deixem aquí, si et sembla. Avui amb triple recomanació.
3: Ja està, ja fins l'any que ve, no? Perquè...
1: Sí, no, Déu-n'hi-do. I a més, ja per tu l'any s'ha acabat perquè ja tens la millor pel·li del 2026, doncs escolta, ja està.
3: Sí, ja podem baixar la paradeta.
1: Una abraçada forta, Noemí.
3: Una altra, un cap de setmana.

0: sona l'último de la fila, que hi van sonar per darrera vegada a Barcelona. La seva gira de concerts continua. Tenen encara València, Madrid, Sevilla, Roquetes de Mar, Tarragona, no? No venen per aquí, David.
1: No venen.
0: Ets fan tu de l'último de la fila?
1: Doncs sí, ho era molt. Ara tinc que dir que fa molt de temps que no he tornat a escoltar-los, però és que em porten molts records. O sigui, les coses com són, eh? O sigui, la veritat és que jo considero que és un dels grups que ha conformat la meva postadolescència, per dir-ho suaument.
0: Anem amb les recomanacions finals per aquest cap de setmana. Didac, la teva recomanació quina és?
2: Jo porto una sèrie de la que només hi ha 3 capítols a Apple, i potser diria que fins i tot com la noia de mi, que de moment m'està semblant la millor sèrie de l'any.
0: Ostres,
2: la maldició de Widow's Bay. És una barrella entre humor absurd, a l'estil Monty Python, i terror, però del bo, no del elevated horror de A24, de l'estudi A24, ni coses d'aquestes. Terror de sustos, de bruixes, de coses d'aquestes que t'apareixen. I la barrella és collonuda, és molt, molt divertit. M'ho estic passant teta en aquesta sèrie.
1: Jo t'entenc, eh? A mi també me sembla extraordinària.
0: Com es diu el títol, recordes? Aquí és
2: Widows, La maldició de Widows. Widows,
1: exacte.
0: La maldició de Widows? Me l'apunto, no...
2: Tu l'estàs veient, David?
1: Jo he començat, però tinc que esperar-me perquè, com que tinc que veure-les acompanyat...
0: Aquest és un tema.
2: Va.
1: I això és un tema, doncs, tinc que esperar abans d'acabar una altra temporada d'una altra cosa, però jo ja he fet el meu tast. I aquesta està més que aprovada, eh?
0: No, no, per dir-te directament la millor de l'any. També ja per ell també ja podem tancar l'any.
2: Sí.
0: David, la teva recomanació.
1: Mira, Prime Video recuperar 30 anys d'una de les millors pel·lícules, probablement una de les que més m'agrada, d'Isabel Coixet, Coses que nunca te dije. L'ha tornat a recuperar.
0: Què tal mi vida sin mi, no?
1: Pues també, però bueno, és el que dèiem l'altre dia. Té una part, Isabel Coixet, d'un cinema que m'interessa i a mi em sembla extraordinari. L'he tornat a veure, eh? O sigui, ha passat el tas i l'he trobat cosetes que en el seu moment crec que no l'havia trobat.
0: Ah, molt bé.
1: Això de la memòria, passant els anys, aquí és com els bons vins, no? Com,
0: i hi ha algunes que milloren i hi ha algunes, moltes, que malauradament empitjoren.
1: Jo crec que aquesta, per exemple, es manté molt ferma.
0: Molt bé. Mira, jo porto una sorpresa que ens hem portat tots aquesta setmana perquè Disney Plus, sense cap tipus d'avís previ, ha posat una espècie de capítol extra de la sèrie de Bear. La sèrie del cuiner a Chicago que deixa el restaurant amb estrella Michelin per tirar endavant el local que era de son germà, que s'ha suïcidat. Doncs bé, el capítol extra porta per títol Gary. Com dic, ha sigut una sorpresa aquesta setmana de Disney Plus i és un previ a tot el que hem vist a The Bear. Els protagonistes són justament el germà del prota de The Bear i la seva mà dreta en un viatge que fan a un poble que es diu Gary, a Indiana. Jo he de dir que a mi al final The Bear m'estava fent una mica bola, especialment pel protagonista. Començava ja a caure antipàtic, aquesta mania seva de trobar sempre tot lo negatiu i de no veure la llum mai al final del túnel. Tinc la sensació que és un home que quan no estava enfadat necessitava estar enfadat i estar trist amb alguna cosa. I ja al final se m'estava fent una miqueta... Però bueno, com que només eren 3 temporades, ho dic, aguantem.
1: Estic d'acord, eh?
0: Sí, no?
1: Sí, sí,
0: arriba
1: sí.
0: Un punt
1: sí.
0: Que ja deies, noi, no sé, anem a buscar. És a dir, tens coses al voltant per agrair-li a la vida, més enllà de les coses dolentes. No, aquesta mania de tornar sempre a lo dolent.
1: Sempre, sempre.
0: I, però aquest capítol, doncs com que entenc que ell no està, espero que sigui una miqueta més lluminós i me'l veuré.
1: Pot ser interessant, eh?
0: Sí, pot estar bé. A veure què tal.
2: Jo l'he deixat a mitja.
0: Te l'has deixat?
2: No vull aixafar la guitarra, però l'he deixat a mitja.
0: Sí?
2: Perquè el vaig començar a veure i vaig dir... Ai.
0: Doncs si deixes a mitja un capítol d'una hora, ja m'ho estàs posant malament, eh? Però bueno.
2: No m'interessa.
1: No dir res, eh?
2: Sí, no,
0: no vull aixafar
2: la guitarra, eh?
0: No, ho has fet, però és igual. T'ho agraeixo igual, que no vulguis.
1: Sí.
0: Vinga, nois, ho deixem aquí, si us sembla.
1: Molt bé.
0: Divendres vinent més. Adeu, Didac. Adeu, David.
2: Adeu.
1: Adeu a tots. Adeu.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem l'agenda amb l'activitat Esmorzar de Pagès a Canals i Moner. Combina un esmorzar entre vinyes, una passejada per descobrir la viticultura ecològica i un maridatge de xocolata amb cava. Se celebra el dia 16 de maig a les 10:30 del matí a Sant Miquel d'Olardola amb preus de 29 euros per adults i 15 per infants. La gincana familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer és una visita guiada pensada per aprendre a jugar en família, amb proves adaptades als infants. Es fa el 16 de maig a les 12 del matí a l'Hospital de Coll de Balaguer, dura 90 minuts i té un preu de 3 euros. L'activitat familiar als Navis de la Pedrera, Retalls d'una vida en colors, proposa una visita dinamitzada per descobrir aquests artistes i la vida al París del segle XIX amb un taller creatiu per als infants. Es fa el 16 de maig a les 10:30 del matí a la Pedrera. Dura 115 minuts i té un preu total de 9,5 euros. La tercera edició de Llançar Medieval proposa un viatge al passat amb activitats familiars com campament medieval, visites teatralitzades, música, espectacles i tallers d'oficis antics. Se celebra el 16 de maig al casc antic ja de Llançà. Us porto al concert de Clara Pella. Presenta Nuca, un disc centrat en la solitud i les emocions compartides, amb un estil personal que fusiona música contemporània, electrònica i clàssica. Amb un preu de 22 euros, l'actuació serà el 16 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal de Girona.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Noticias fin de semana.
3: Esto es lo que está pasando ahí fuera.
2: Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero.
4: Con presencia del presidente del gobierno que hemos...
5: Estamos ya en el Reino Unido con Celia Maza.
6: En el Reino Unido el Partido Conservador.
5: En Israel con Hanna Beris.
7: En Israel la semana que...
5: Rusia, Xavi Colás.
8: A muchos rusos les ha pillado desprevenido.
5: Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor.
9: En Italia la sentencia
5: del... El enviado especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días.
10: Buenos días aquí en Montreal.
2: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: A las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No es la hecatombe mundial, no se anticipa una gran pandemia, pero no hay que frivolizar. Puede que esta reflexión, pronunciada por uno de los muchos expertos que hemos resucitado del baúl de la COVID, sea una de las más sensatas. No estamos ante una emergencia sanitaria global, esto no es el COVID, pero el contagio existe, se produce y la alarma social puede estar justificada o no, pero es real. Lo es cuando tu hija te pregunta.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Els Mossos d'Esquadra s'han vist esquitxats per una nova polèmica vinculada al món educatiu. Quan encara ens arriba el soroll provocat pel pla pilot per desplegar agents de paisà als centres, ara s'ha destapat una suposada infiltració de policies en una assemblea de docents que preparaven la vaga de la setmana vinent. Els socis de Salvador Illa, Esquerra i Comuns ja han reclamat directament la dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Jordi Albert és portaveu dels Republicans.
2: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions. Des d'Esquerra Republicana ho volem deixar molt clar. El que va passar ahir no pot tornar a passar.
3: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals i els drets de reunió i associació.
1: Escoltàvem Jordi Albert d'Esquerra i Andrés García Berrio dels Comuns. Mentrestant, el govern català tanca files amb els Mossos, que han assegurat que sempre actuen dins de la legalitat i de les seves competències. Afirmen també que donaran totes les explicacions necessàries sobre aquesta actuació.

0: gran majoria de sindicats educatius també han censurat el que consideren un intent de coartar el dret a la manifestació. A més, sospiten que la policia fa temps que els està controlant. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, així ho ha denunciat la secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené.
2: Hi ha altres situacions que ens fan sospitar que hi ha infiltracions dins les assemblees, ja que doncs, accions que no s'han fet públiques ens hi hem trobat directament a la brigada mòbil en l'espai.
1: Els sindicats convocants de la vaga han exigit a Salvador Illa depurar responsabilitats si es confirmen les infiltracions i tornar a la taula de negociacions.
0: I avui és l'últim dia en què es podran utilitzar els abonaments gratuïts de Rodalies. El Ministeri de Transports i la Generalitat donen per normalitzat el servei 3 mesos i mig després del sinistre de Gelida.
1: Les plataformes d'usuaris han criticat la decisió, ja que encara hi ha trams en obres i amb menys freqüències de les habituals. L'abonament mensual amb bitllets il·limitats costa 20 euros. D'altra banda, a aquesta hora l'R8 està tallada entre Cerdanyola, UAB i Martorell pel descarrilament d'un tren de mercaderies sense ferits.
0: Ahir vam saber que el papa vol reunir-se amb les víctimes d'abusos sexuals de Montserrat quan visiti Barcelona. Des del col·lectiu han posat pals a les rodes a aquesta trobada.
1: Aquesta és la demanda que li ha fet al Pontífex l'activista i primera persona a denunciar els abusos a l'abadia, Miguel Hurtado. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
3: A Montserrat no pot anar de cap de les maneres, perquè Montserrat no ha reparat a les víctimes encara. Fins que Montserrat no repari les víctimes, el papa no hi fa res a Montserrat. Hauria de fer les dues coses, cancel·lar la visita a Montserrat i reunir-se amb les víctimes catalanes i de la resta de l'Estat.
1: Hurtado ha denunciat que els representants de l'Església espanyola segueixin encobrint fets molt greus i ha instat el papa a fer neteja.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça pot ser campió de Lliga al Clàssic contra un Real Madrid en crisi.
4: Sí, perquè a un Madrid farcit de baixa se li suma la de Fede Valverde, que ahir va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una enganxada amb Aurélien Tchouaméni. El migcampista francès s'ha entrenat avui amb normalitat, tot i que el club ha obert un expedient als dos migcampistes. Amb un empat o una victòria diumenge al Camp Nou, el Barça aixecarà a demanar al seu etern rival per primera vegada a la història un nou títol de Lliga.
0: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya, temps més estable, però encara amb possibles precipitacions. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. De forma feble i aïllada, no es descarten precipitacions a zones de Lleida i de Tarragona. Avui pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 20 graus a Tarragona, 21 a Barcelona i 23 graus a Girona i a Lleida. Demà dissabte tornarà el temps més inestable amb l'arribada d'un front. Cel ennuvolat i atenció durant la tarda. De forma generalitzada s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment forts. Temperatures màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona. Bufarà vent fluix variable, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Doncs gràcies, falten 5 minuts, ho direm bé, passen 5 minuts a 2:15 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien la possible infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea per preparar mobilitzacions. Asseguren que va passar dimecres a l'Institut Pau Claris de Barcelona, on se celebrava una reunió de professors de la zona. Davant d'això, exigeixen al govern de Salvador Illa que s'expliqui i es responsabilitzi.
6: D'entrada, el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions, i si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats.
0: Són les paraules del coordinador d'Acció Sindical d'Ustec, Andreu Mumbrú, en una compareixença que ha seguit l'Anna al Parlament.
1: Sí, una roda de premsa conjunta dels quatre sindicats que convoquen les aturades, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, després de reunir-se amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Els representants dels treballadors no descarten que hi hagi hagut més infiltracions, ja que, per exemple, s'han trobat patrulles de policia en accions de protesta que ni tan sols havien anunciat. També denuncien el que consideren identificacions massives. Laura Gené és la secretària general d'Ensenyament de CGT Catalunya.
2: Ens hem trobat amb identificacions, alts càrrecs

0: dels sindicats, que estem doncs, registrades, som conegudes, etc., amb registres a vehicles i registres personals després de les vagues i de les manifestacions que hem anat fent durant el curs.
1: Els sindicats demanen que polèmiques com aquesta o com la de la prova pilot per incloure Mossos de País als centres educatius no desviïn l'atenció de les reivindicacions dels docents. Per això demanen una reunió amb el govern abans de dimarts, quan hi ha prevista una vaga a tot el sector. Andreu Mombrú lamenta que per ara l'executiu no s'hagi obert a reprendre les negociacions.
2: En un conflicte en un dels pilars de l'estat del benestar, en un dels pilars del país com és l'educació, que la resposta del govern en comptes de seure, negociar i acordar amb la majoria sindical sigui una resposta repressiva, sigui una resposta utilitzant els cossos i forces de seguretat per infiltrar-se en assemblees de treballadors i treballadores. Per controlar què? Per perseguir aquí.
1: Pel que fa als dos sindicats que sí que van signar un acord amb el govern, Comissions Obreres condemna la possible infiltració dels Mossos en considerar-la una infiltració de la llibertat, una infracció, volíem dir, de la llibertat sindical i de la reunió, i demana explicacions a l'executiu, mentre que UGT evita fer-ne cap valoració.
3: Mentrestant, el govern català ha mostrat la seva confiança en els Mossos d'Esquadra i en el Departament d'Interior, que fins al moment han sortit al pas d'aquesta crisi amb un comunicat. No confirmen ni desmenteixen els fets, però asseguren que l'actuació policial sempre s'ha fet en el marc legal i de les seves competències.
1: En un comunicat, tant la Direcció General de la Policia com el Departament d'Interior i Seguretat Pública han assegurat que sempre treballen i treballaran per garantir el lliure dret de reunió i manifestació. També han mostrat voluntat plena de donar totes les explicacions oportunes i necessàries als grups parlamentaris que ho sol·licitin en relació amb aquests fets.
3: La presumpta infiltració de Mossos en assemblees educatives ha provocat un terratrèmol polític, ho dèiem en portada ja. Esquerra Republicana, els Comuns i també la CUP exigeixen la dimissió immediata de Josep Lluís Trapero, el cap dels Mossos, el director del cos. A més, juntament amb Junts, demanen que les conselleres d'Interior i Educació, Núria Parlon i Esther Niubó, compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. Anem fins al Parlament de Catalunya. Allà ens espera en directe el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Esquerra i la CUP, després de mantenir converses amb els sindicats, sospiten que els Mossos d'Esquadra infiltren agents en trobades sindicals de forma habitual. Es pregunten, de fet, si és una estratègia del govern. Per aquestes dues formacions, també pels Comuns, plou sobre mullat després de l'escàndol, com comentava abans l'Anna Públic, que va generar la prova pilot de posar Mossos de País en escoles i instituts. A hores d'ara entenen que el màxim responsable polític és el director general del cos policial, Josep Lluís Trapero, a qui situen darrere de totes aquestes actuacions. Els diputats Jordi Albert d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i Andrés García Berrío dels Comuns demanen el seu cessament.
5: El que va passar ahir no pot tornar a passar i s'han de prendre les decisions i les responsabilitats que siguin necessàries perquè així sigui, començant pel cessament de la del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions.
7: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals i els drets de reunió i associació.
4: Juntament amb Junts reclamen explicacions al govern perquè la presumpta infiltració, com sentíem, suposaria la vulneració de drets fonamentals com el sindical o de manifestació, un fet que també defensa la diputada juntaire Judit Toronjo.
8: Estaríem davant d'una vulneració molt greu dels drets fonamentals dels treballadors de l'educació del nostre país.
4: Per descobrir quin grau d'implicació té el govern sobre aquest nou cas que desvirtua els Mossos d'Esquadra, les quatre formacions han demanat que se celebri la setmana que ve al Parlament una comissió conjunta d'Interior i Educació on compareguin tant les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó com el propi Trapero.
3: Gràcies, Ricard, per aquesta informació en directe. Tota aquesta polèmica esclata a pocs dies de la primera jornada de vaga de docents d'aquest mes de maig. Serà el dia 12, però no és l'únic col·lectiu cridat a sortir al carrer durant aquest mes. Metges de Catalunya també ha convocat una nova vaga de facultatius, en aquest cas el 20 de maig.
1: Amb aquests seran 11 els dies d'aturada des de l'octubre. El sindicat ha afirmat que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'avinguin a negociar, diuen, millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius. El sindicat ha recordat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, que són equiparar la jornada laboral, posar fi a l'obligació de fer guàrdies de 24 hores com a forma ordinària de cobertura assistencial, plantilles suficients i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Després de mesos excepcionals, Rodalies torna a la normalitat. A partir de demà, dissabte 9 de maig, el servei deixa de ser gratuït després de 3 mesos i mig de compensació. Una compensació, recordem, que es va aprovar pels talls i retards arran de l'accident de Gelida del passat mes de gener. Montse Valls, bona tarda.
1: Bona tarda. Segons la consellera Sílvia Paneque, el servei ja ofereix el 96% dels trajectes potencials i els usuaris hauran de tornar a comprar els abonaments mensuals disponibles a taquilles i màquines. Torna l'abonament de 20 euros amb viatges il·limitats durant un mes, el jove costa 10 euros i l'infantil és gratuït. Als regionals, els abonaments mensuals mantenen descomptes del 60% per adults i el 70% per a joves i continua també vigent l'abonament únic de 60 euros per viatjar a tota la mitjana distància. La fi de la gratuïtat de Rodalies arriba després que aquesta setmana s'hagi restablert la circulació a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 a tota la línia. Tot i això, continuen tallats trams de l'R8, l'R7, l'R13, part de l'R15 i l'R3, entre Parets i la Garriga, per les obres de la segona via. A l'R2 Sud, les obres dels túnels del Garraf obliguen a circular per una sola via amb la meitat de trens habituals.
0: Gràcies, Montse. Doncs, per cert, sàpiguen que avui la circulació a Rodalies ha estat també complicada. El descarrilament d'un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola i Martorell i s'ha hagut de gestionar un servei alternatiu per carretera.
2: L'accident s'ha produït al voltant de l'estació de Rubí i, afortunadament, no ha causat ferits. En concret, s'ha descarrilat la locomotora i el primer vagó d'un comboi que realitzava el trajecte Cantunis-França i que no transportava mercaderies perilloses. Segons ha informat Adif, ja han enviat efectius per solucionar la incidència, tot i que encara no saben quan es podrà reprendre la circulació. Davant d'aquesta situació, Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent a la línia per cobrir el tram afectat. Les causes de l'accident es desconeixen.
0: Ho dèiem en titulars, les víctimes de pederàstia de Montserrat demanen que el papa Lleó XIV no visiti l'abadia en la seva estada a Catalunya. Consideren que el pontífex no pot fer aquest reconeixement a una institució que no ha indemnitzat les víctimes d'abusos.
2: És l'argument que ha expressat a la brúixola d'Onda Cero el primer denunciant d'abusos sexuals infantils a Montserrat, Miguel Hurtado.
3: Una institució que es nega a dia d'avui a indemnitzar les víctimes i si ha organitzat aquesta visita queda constància que el papa no està rebent bona informació de com està evolucionant la crisi dels abusos sexuals a Catalunya i a Espanya. Perquè si tingués bona informació, entendria que no pot anar a Montserrat fins que Montserrat no indemnitzi les víctimes.
2: Pel que fa a la possible reunió del papa amb víctimes d'abusos per part de l'Església, Hurtado assegura que no han rebut cap invitació ni comunicació oficial, que només se n'han assabentat a través dels mitjans. Tot i això, creu que aquesta trobada seria molt necessària, entre altres coses, per denunciar la manca de resposta per part de l'estament eclesiàstic català i espanyol. Quan al procediment, Hurtado explica que aquestes trobades se solen fer a porta tancada i amb la participació d'afectats, però no d'activistes.
0: Durant la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV també va anirar una nova caravana de la bondat destinada a Ucraïna i donarà suport al projecte 255 Somriures, una iniciativa que acull a Catalunya infants afectats per la guerra d'Ucraïna perquè puguin passar uns dies lluny del conflicte. Ens en parla el Roger Mateu. Roger, bona tarda.
4: Bona tarda. En declaracions a la brúixola d'Onda Cero, Sor Lucía Caram ha assegurat que la visita del papa servirà també per tornar a posar el focus sobre la guerra d'Ucraïna, en un moment en què diu el conflicte ha perdut visibilitat internacional. La monja explica que el nou corredor humanitari serà el número 44, impulsat per la Fundació del Convent de Santa Clara, i que l'objectiu és aconseguir 30 ambulàncies més per portar-les directament a la primera línia. Fa només 2 mesos, la Fundació ja en va enviar 21 a Odessa. Segons Caram, cada vehicle pot arribar a salvar prop d'un centenar de vides.
5: Que el papa estigui aquí, que pugui parlar d'Ucraïna de nou i que no ens oblidem, és reconfortant pels ucranians, els que porto en el cor, i per nosaltres també ens confirma en la missió en la que estem, que és la d'intentar salvar vides. Cada ambulància salva unes 100 persones, més o menys.
4: La monja també ha explicat que molts dels infants que participen al projecte 255 Somriures han perdut els pares, els tenen desapareguts, ferits o combatent a la guerra. Durant aquests dies a Catalunya faran activitats com anar a la platja, visitar Port Aventura o visitar la Sagrada Família, amb l'objectiu que puguin tornar a somriure i ser nens per uns dies.
0: En plana econòmica us expliquem que Josep Sánchez Llibre ha fet un pas més per continuar al capdavant de la patronal Foment del Treball. Seria el seu tercer mandat consecutiu. De fet, és l'únic candidat a les eleccions del 18 de maig amb 300 avals que representen 2/3 del total de vots. A la presentació del programa, avui, aquest matí, Sánchez Llibre ha fixat com a gran prioritat una rebaixa dels impostos que paguen ciutadans i empreses.
2: Sí, ha assegurat que Catalunya pateix una fiscalitat asfixiant i per això vol rebaixar l'impost de successions i donacions, suprimir el de patrimoni i deflactar l'IRPF en el seu pròxim mandat al capdavant de la patronal. Ara bé, és conscient que la negociació d'aquestes mesures amb la Generalitat i el govern espanyol no seran de pas sucat amb oli. El principal escull, al seu parer, és la vicepresidenta Yolanda Díaz.
6: Intentar convèncer el president Illa de buscar solucions perquè la gent jubilada, el professional, no pagui dues vegades un impost que el paga per renta. I això es tracta, bueno, d'intentar negociar-ho. Amb el govern de l'Estat, bueno, és més difícil, perquè el govern de l'Estat, vostès saben perfectament, em veuria en cor de convèncer amb el senyor Cuerpo i amb el senyor Pedro Sánchez, però convèncer la senyora Yolanda Díaz és pràcticament impossible.
2: En el seu full de ruta hi ha també la reducció de l'absentisme fins als nivells del 2019 i la defensa de la propietat privada en matèria d'habitatge. En aquest sentit, ha criticat les polítiques intervencionistes, diu, del govern i la socialització dels estalvis. El que cal, ha dit, és un marc normatiu fiable, regular i previsible.
0: Obrint plana local, l'Ajuntament de Barcelona vol utilitzar els carrers per donar visibilitat a figures i col·lectius rellevants que han tingut algun vincle especial amb la capital catalana. S'aixecarà un monument a Ildefons Cerdà, Montserrat Caballé i també a Freddie Mercury en diferents enclavaments de la ciutat.
2: El de l'urbanista Cerdà serà ubicat a la plaça Universitat i el de Montserrat Caballé i Freddie Mercury a l'entrada del túnel de la plaça de les Glòries. També es farà un altre homenatge urbà a l'emprenedoria, tot i que encara no se'n sap la ubicació. Totes tres intervencions es faran en el marc del Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic 2026-2027 per fomentar la creació contemporània. El Consell d'Art Públic en triarà els autors entre artistes consolidats. També es faran tres intervencions més a càrrec de figures emergents. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que l'objectiu és potenciar l'art als carrers de la ciutat.
7: Posem en marxa aquest Pla d'Art Públic amb la voluntat de convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais.
2: El programa, amb càrrec al pressupost municipal, tindrà un cost d'1,5 milions d'euros amb caràcter bianual.
0: Demà arrenca el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de Girona enguany. Amb la 71a edició, l'ornamentació floral arribarà per primer cop en anys als quatre ponts del barri vell.
2: Hores d'ara, els operaris treballen en contrarrellotge per engalanar els més de 100 espais de la ciutat que participen en els muntatges del Temps de Flors. Entre elles, els quatre ponts del barri vell, Peixateria Velles, Sant Agustí, el d'en Gómez i el de Sant Feliu. Tot i això, un dels espais més visitats és el de les escales de la catedral. Amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el muntatge artístic reprodueix el trencadís característic de l'arquitecte i converteix l'espai en un parguell gironí. Així, el drac gaudinià es transforma en la Cucullona, una criatura de la mitologia de la ciutat que és meitat cocodril i meitat papallona.
0: Alguns apunts en la crònica de successos. Un jurat popular ha absolt un home acusat d'haver matat a ganivetades el seu veí a Barcelona el novembre del 2019.
2: La fiscalia demanava 17 anys de presó, però el jurat l'ha declarat no culpable per unanimitat en considerar que no hi ha proves suficients per vincular-lo al crim. El magistrat destaca que la coartada confirmada, la falsedat dels suposats problemes econòmics i l'absència d'ADN de l'acusat a l'escena impedeixen destruir la presumpció d'innocència.
0: La Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Terrassa han intervingut més de 4.000 peces de roba falsificades en un mercat ambulant del municipi.
2: Hi ha 5 persones investigades per delictes contra la propietat industrial. El material, valorat en 440.000 euros, es va localitzar en 5 de les 6 parades inspeccionades. Samarretes, pantalons, roba interior, conjunts esportius, bosses i fins i tot 200 etiquetes falses. La policia municipal ha imposat 3 sancions per venda sense autorització i proposa retirar la llicència a 3 de les parades.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes com a presumptes responsables d'un cultiu de 1.500 plantes de marihuana en dues vivendes de Cabrils.
2: La investigació va començar al febrer i en les entrades i registres la policia va intervenir tota la infraestructura de cultiu indoor, més de 17 quilos de marihuana preparada per la venda i una estafa de 158.000 euros a la xarxa elèctrica per connexions il·legals. Els detinguts ja han passat a disposició judicial.
0: I tenim una última...

0: El sector educatiu no està tenint un final de curs precisament plàcid. L'anunci de 17 jornades de vaga per part dels sindicats majoritaris d'ensenyament entre el 6 de maig i el 5 de juny ja és un símptoma del descontentament amb el departament. I els reclams per millorar les condicions econòmiques i laborals s'hi va sumar la proposta del govern d'incorporar Mossos d'Esquadra de paisà a les aules per millorar-hi la convivència, en mesura que no va tenir bona rebuda per part del sector. Una polèmica que encara es va fer més gran ahir quan dos agents del mateix cos policial van assistir vestits de paisà a una assemblea organitzada per preparar les vagues. Els sindicats, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP reclamen responsabilitats al govern si es confirmen aquestes infiltracions. Escoltem els diputats Jordi Albert, d'Esquerra, Xavier Pellicer, de la CUP, i Andrés García, dels Comuns.
1: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
2: Infiltrar agents policials en una assemblea sindical traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
3: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: I recordem que la següent jornada de vaga al sector de l'educació serà d'aquí ben poc, d'aquí 5 dies, dimarts 12 de maig.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: repassarem aquesta i altres qüestions que ens deixa aquest divendres 8 de maig del 2026 i ho farem al costat del Ferran Cuixart. Bona tarda, Ferran.
1: Bona tarda, Joan.
0: Encara parlant de la mateixa notícia, la gran majoria de sindicats sospiten que la policia fa temps que els està controlant.
1: Sí, així ho ha denunciat la secretària general de la Federació d'Ensenyament CGT Catalunya, Laura Jané.
2: I altres situacions que ens fan sospitar que hi ha infiltracions dins les assemblees, ja que doncs, accions que no s'han fet públiques ens hi hem trobat directament a la brigada mòbil.
1: Els sindicats convocants de la vaga van d'exigir a Salvador Illa d'apurar responsabilitats si es confirmen les filtracions, demanant també tornar a la taula de negociacions.
0: Hi han passat més coses avui. Per exemple, sobre la notícia de la setmana, l'antivirus, el Ministeri de Sanitat ha informat d'un possible contacte a Barcelona.
1: És un ciutadà sud-africà que va pujar a l'avió amb una persona que finalment va morir per aquesta malaltia. S'hi va estar una setmana a la ciutat. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, explica la situació.
3: Y lo que sí es que sabemos que ha vuelto a Sudáfrica y ahora mismo, una vez sabido que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional.
1: També apaga les alarmes i diu que és molt poc probable que sigui positiu.
0: Avui és l'últim dia en què es podran utilitzar els abonaments gratuïts de Rodalies. El Ministeri de Transport i la Generalitat donen per normalitzat el servei 3 mesos i mig després del sinistre de Gelida.
1: Les plataformes d'usuaris han criticat la decisió, ja que encara hi ha trams en obres i amb menys freqüències de les habituals. L'abonament mensual amb bitllets il·limitats costa 20 euros. D'altra banda, aquesta hora l'R8 està tallada entre Cerdanyola i UAB, Martorell, pel descarriment d'un tren de mercaderia sense ferits.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb la presidenta del Banc Central Europeu, Cristina Lagarde, durant un fòrum econòmic del Banc Central d'Espanya a Roda de Barà.
1: A les xarxes socials Illa ha explicat que han compartit impressions sobre la situació econòmica i els reptes d'Europa. Durant el Congrés, Lagarde ha alertat dels riscos del context geopolític global i ha defensat també reforçar l'estabilitat econòmica europea.
0: Josep Sánchez Llibre fa un pas més per continuar al capdavant de Foment del Treball. És l'únic candidat a les eleccions del 18 de maig i opta a un tercer mandat consecutiu amb el suport de 300 avals.
1: Sí, en la presentació del seu programa, Sánchez Llibre ha situat com a prioritat una rebaixa d'impostos. Proposa reduir successions i donacions, eliminar el de patrimoni i deflactar l'IRPF. També ha criticat les polítiques d'intervencionistes en habitatge i ha defensat un marc normatiu, diu, estable i previsible.
0: I després de repassar la resta d'informacions que ens deixa el dia d'avui, el de Notero ens portarà el seu recull setmanal de notícies que ens han passat per sota el radar. Després, ja ho saben, serà moment d'arrencar la segona hora més cultural de la brúixola i ho farem amb els de sempre.
1: El cinema del Juan Torres avui ens transporta fins al 1994, un any especialment prolífic per la indústria del cinema, i ens rescatarà 3 títols, 4 bodes i un funeral, Forrest Gump i Pulp Fiction. I la Marta Lozano tancarà amb música la setmana al ritme d'Ed Sheeran, Ariana Grande, Taylor Swift i molts més.
0: Tenim teca fins a 8:45 de la nit. Ara entrarem en matèria, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya continuarem amb temps inestable amb l'entrada d'un front. Predominarà el cel ennuvolat i atenció durant la tarda. S'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada que podran ser localment forts. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta pocs canvis. Màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona. Les temperatures nocturnes pujaran lleugerament. Mínimes de 16 graus a Barcelona i 12 graus a Lleida. Bufarà vent fluix a moderat de component nord amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 7:06, el control tècnic, Dani Sánchez.

0: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien la possible infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea per preparar les mobilitzacions. Asseguren que va passar dimecres a l'Institut Pau Claris de Barcelona, on se celebrava una reunió de professors de la zona. Davant d'això, exigeixen al govern de Salvador Illa que s'expliqui i es responsabilitzi.
1: D'entrada, el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions, i si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats.
0: Són les paraules del coordinador d'Acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, en una compareixença al Parlament. Anna Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Ha estat una roda de premsa conjunta dels quatre sindicats que convoquen les aturades, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, després de reunir-se amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Els representants dels treballadors no descarten que hi hagi hagut més infiltracions, ja que, per exemple, s'han trobat patrulles de policia en accions de protesta que ni tan sols havien anunciat. També denuncien el que consideren identificacions massives. Laura Gené és la secretària general d'Ensenyament de CGT Catalunya.
3: Ens hem trobat amb identificacions als càrrecs dels sindicats, que estem doncs, registrades, som conegudes, etc., amb registres a vehicles i registres personals després de les vagues i les manifestacions que hem anat fent durant el curs.
2: Els sindicats demanen que polèmiques com aquesta o com la de la prova pilot per incloure Mossos de Paisà als centres educatius no desviïn l'atenció de les reivindicacions dels docents. Per això demanen una reunió amb el govern abans de dimarts, quan hi ha prevista una vaga a tot el sector. Andreu Mumbrú lamenta que per ara l'executiu no s'hagi obert a reprendre les negociacions.
1: En un conflicte

0: drets fonamentals com el sindical o de manifestació. A més, plou sobre mullat, ja que les tres formacions han criticat que es destinin Mossos de paisà a les escoles. A hores d'ara entenen que el màxim responsable polític és el director general del cos policial, Josep Lluís Trapero, a qui situen darrere de totes aquestes actuacions. Els diputats Jordi Albert d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i Andrés García Berrio dels Comuns demanen el seu cessament.
1: Ahir es va descobrir, però en altres assemblees de treballadors i treballadores es pot descartar? El que va passar ahir no pot tornar a passar. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
2: Quants cops més s'ha produït? En quantes xerrades més? En quants actes? En quantes assemblees i en quantes mobilitzacions? El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata.
3: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: I sumant al grup parlamentari de Junts, exigeixen explicacions urgents per part del govern. Judit Toronjo, diputada.
4: I cal, per tant, que aclareixin aquestes responsabilitats i aclareixin aquests fets amb la màxima celeritat, com deia a l'inici, de si s'han espiat o no els docents i si es tracta d'una actuació puntual, evidentment, com vostè feia referència, o davant de què ens estem trobant.
0: Per descobrir quin grau d'implicació té el govern sobre aquest nou cas que desvirtua els Mossos d'Esquadra, les quatre formacions han demanat que se celebri la setmana que ve al Parlament una comissió conjunta d'Interior i Educació on compareguin tant les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó com el propi Trapero.
5: Parlon no ha comparegut de moment, però sí que s'ha adreçat a la població via xarxes. Ha posat en valor la tasca dels Mossos davant dels qui pretenen posar en dubte la professionalitat del cos, això mateix ha dit. I mentrestant, el cos dels Mossos d'Esquadra tanca files amb Trapero a base de comunicats. Segons apunten informacions de diversos mitjans, les dues dones de paisà identificades com a Mossos d'Esquadra serien de la Comissaria General d'Informació. Tot i que encara no hi ha res confirmat, el cos policial recorda que aquesta unitat s'encarrega de recollir informació de caràcter operatiu pel que fa a la conflictivitat laboral i conflictivitat laboral i social. Ricard, ara sí.
0: Sí, Joan, és per entendre'ns com el servei d'intel·ligència dels Mossos que valora les amenaces i els riscos de les futures manifestacions. En aquest sentit, i aquí és on defensa la innocència de Trapero, les dues Mossos de paisà haurien actuat en compliment d'una obligació normativa reconeguda pel marc legal català. Per tant, després d'aquest últim comunicat, el cas s'eleva un nou xoc legal entre els qui defensen el dret sindical i els qui avantposen l'obligació dels Mossos de garantir que cap mobilització de qualsevol moviment social suposi un perill per la resta de la població.
5: Gràcies, Ricard. Per cert, en els últims minuts també via xarxes hem conegut l'opinió sobre aquest tema d'Àlex Cap de Mossos, Eduard Sallent. Diu que el fet pot erosionar la confiança entre la ciutadania i el cos policial i ha afegit que per les seves dimensions la infiltració no és, en general, una bona opció operativa. Els dèiem que és una informació de fa uns minuts, però encara menys minuts sabem la contestació a tot plegat que fa Fepol, el sindicat de Mossos d'Esquadra, i diu que les paraules de Sallent són oportunistes. Tota aquesta polèmica esclata a pocs dies, Ferran, de la primera jornada de vaga de docents d'aquest mes de maig.
6: Sí, que serà el dia 12 de maig i, de fet, el sindicat USOC ha confirmat aquesta tarda els 3 dies de vaga a l'escola concertada. L'entitat considera insuficient, diu la proposta d'educació, i afirmen que finalment sí que participaran aquests 3 grans aturades del sector educatiu. La primera, com deien, el dia 12, però també el dia 27 i el 5 de juny. Ho han confirmat en un comunicat després d'una reunió sindical.
5: Això pel que fa a educació, però no és l'únic col·lectiu cridat a sortir al carrer. Metges de Catalunya també ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius el 20 de maig.
6: Sí, amb aquest seran ja 11 els dies d'aturada des de l'octubre. El sindicat ha afirmat que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'avinguin a negociar, diuen, millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius. El sindicat ha recordat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, que són equiparar la jornada laboral, posar fi a l'obligació de fer guàrdies de 24 hores com a forma ordinària de cobertura assistencial, plantilles suficients i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
5: Set i 14, seguim repassant informacions que ens deixa el dia d'avui a la sintonia d'Onda Cero. Per exemple, aquest, els hem d'explicar novetats sobre l'antivirus. Avui el Ministeri de Sanitat ha informat d'un possible contacte que va passar una setmana a Barcelona. Es tracta d'un ciutadà sud-africà

0: que va embarcar amb una persona que finalment va acabar morint per aquesta malaltia. El contacte va ser breu, però les administracions ja s'han posat en contacte amb ell.
1: Sí, en paral·lel, Sanitat informa també d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant amb la mateixa casuística, una dona que anava a l'avió KLM, on va embarcar breument una passatgera a Johannesburg i que finalment va perdre la vida a causa del virus, a causa de la malaltia. Aquesta dona ha mostrat símptomes compatibles, en concret, tos. El Ministeri de Sanitat apunta el cas de la dona d'Alacant com a sospitós perquè la dona d'Alacant estava asseguda dues files per darrere de la persona intercalada. En aquest mateix avió, com dius, també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona. El risc que aquesta persona estigués infectada quan va aterrar i passar aquesta setmana a Barcelona és mínim i asseguren que no presenta símptomes segons les administracions i per això reiteren prudència. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, insisteix que és molt poc probable que aquest passatger sigui positiu i afirma també que estan en contacte amb el país perquè el busquin.
2: Y lo que sí es que sabemos que ha vuelto a Sudáfrica y ahora mismo, una vez sabido que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese estudio, para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, tener con ella la entrevista epidemiológica que nos señalara qué tipo de actividad, si había tenido síntomas, cuándo han empezado, con quién ha tenido contacto.
1: Els responsables de l'operatiu per rebre els viatgers que encara es troben dins del vaixell que partia de Cap Verd asseguren que aquest arribarà diumenge, per tant, abans del previst. Sobre el protocol d'actuació, estableix que totes les persones considerades contacte hauran de sotmetre's a una quarantena obligatòria i que segueixen treballant per minimitzar aquest risc.
0: Després de mesos excepcionals, Rodalies torna a la normalitat. A partir de demà, dissabte 9 de maig, el servei deixa de ser gratuït després de 3 mesos i mig de compensació. Una compensació, recordem, que es va aprovar pels talls i retards arran de l'accident de Gelida del passat mes de gener. Montse Valls, explica'ns. Bona tarda.
3: Bona tarda. Segons la consellera Sílvia Paneque, el servei ja ofereix el 96% dels trajectes potencials i els usuaris hauran de tornar a comprar els abonaments mensuals disponibles a taquilles i màquines. Torna l'abonament de 20 euros amb viatges il·limitats durant un mes, el jove costa 10 euros i l'infantil és gratuït. Als regionals, els abonaments mensuals mantenen descomptes del 60% per adults i el 70% per a joves i continua també vigent l'abonament únic de 60 euros per viatjar a tota la mitjana distància. La fi de la gratuïtat de Rodalies arriba després que aquesta setmana s'hagi restablert la circulació a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 a tota la línia. Tot i això, continuen tallats trams de l'R8, l'R7, l'R13, part de l'R15 i l'R3, entre Parets i la Garriga, per les obres de la segona via. A l'R2 Sud, les obres als túnels del Garraf obliguen a circular per una sola via amb la meitat de trens habituals.
0: Gràcies, Montse. Doncs, per cert, sàpiguen que avui la circulació a Rodalies ha sigut complicada. El descarrilament d'un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola i Martorell i s'ha hagut de gestionar un servei alternatiu per carretera.
1: L'accident s'ha produït al voltant de l'estació de Rubí i, afortunadament, no ha causat ferits. En concret, s'ha descarrilat la locomotora i el primer vagó d'un comboi que realitzava el trajecte Cantunis-França i que no transportava mercaderies perilloses. Segons ha informat Adif, ja han enviat efectius per solucionar la incidència, tot i que encara no saben quan es podrà reprendre la circulació. Davant d'aquesta situació, Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent a la línia per cobrir el tram afectat. Les causes de l'accident encara es desconeixen.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la política d'habitatge i urbanística del govern per regular i intervenir al mercat.
1: Sí, des de Calafell, el president de la Generalitat diu que les noves convocatòries del Pla de Barris beneficiaran 1 milió de persones. Illa reivindica que la política d'habitatges dona resultats, diu, i ha permès abaixar els preus de lloguers arreu de Catalunya.
0: I precisament el mateix Illa ha mantingut una trobada amb la presidenta del Banc Central Europeu, Cristina Lagarde, en el marc d'un fòrum econòmic del Banc d'Espanya celebrat a Roda de Barà.
1: En un comentari a les xarxes socials, Illa ha destacat que han pogut intercanviar amb Lagarde impressions sobre la situació econòmica actual i els reptes econòmics que afronta Europa. Durant el Congrés, la presidenta del Banc Central Europeu ha advertit dels riscos derivats del context geopolític i financer global i ha remarcat també la importància de construir infraestructures pròpies i garantir l'estabilitat en un entorn marcat per la volatilitat i les tensions internacionals.
0: Més coses. Josep Sánchez Llibre ha fet un pas més per continuar al capdavant de la patronal Foment del Treball. Seria el seu tercer mandat consecutiu amb aquest. De fet, és l'únic candidat a les eleccions del 18 de maig amb 300 avals que representen 2/3 del total de vots. En la presentació del seu programa, Sánchez Llibre ha fixat com a gran prioritat una rebaixa dels impostos que paguen ciutadans i empreses.
1: Sí, ha assegurat que Catalunya pateix una fiscalitat asfixiant i per això vol rebaixar l'impost de successions i de donacions, suprimir també el de patrimoni, deflactar l'IRPF en el seu pròxim mandat al capdavant de la patronal catalana. Ara bé, és conscient que la negociació d'aquestes mesures amb la Generalitat i el govern espanyol no seran de pas sucat a moli. El principal escull, al seu parer, és la vicepresidenta Yolanda Díaz.
2: Intentar convèncer el president Illa de buscar solucions perquè la gent jubilada, el professional, no pagui dues vegades un impost que el paga per renta. I això es tracta, bueno, d'intentar negociar-ho. Amb el govern de l'Estat, bueno, és més difícil, perquè el govern de l'Estat, vostès saben perfectament, em veuria en cor de convèncer amb el senyor Cuerpo i amb el senyor Pedro Sánchez, però convèncer la senyora Yolanda Díaz és pràcticament impossible.
1: En el seu full de ruta hi ha també la reducció de l'absentisme fins als nivells del 2019 i la defensa de la propietat privada en matèria d'habitatge. En aquest sentit, ha criticat les polítiques intervencionistes, ha dit, del govern i la socialització dels estalvis. El que cal, remarca, és un marc normatiu fiable, regular i previsible.
0: El grup Escual nega cap vulneració del dret a vaga i diu que el trasllat de maquinària de la planta de Gurb ja estava previst.
1: Sí, l'empresa nega que estigui vulnerant el dret a vaga dels seus treballadors de la planta que la companyia encara té al municipi de Gurb, a Osona, tal com denuncia la mateixa plantilla després de saber que aquest cap de setmana volien desmuntar dues línies de producció. La companyia apunta que estan adaptant els mitjans productius fins que no es faci efectiva la compra per part de Casa Tarradellas. Per la seva banda, els treballadors han convocat una aturada, una vaga, el dilluns 11 de maig per forçar un procés de negociació col·lectiva.
3: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.

0: I en plana local els expliquem que l'Ajuntament de Barcelona vol utilitzar els carrers per donar visibilitat de figures i col·lectius rellevants que han tingut algun vincle especial amb la capital catalana. S'aixecarà un monument a Ildefons Cerdà, a Montserrat Cavaller i també a Freddie Mercury, en diferents enclavaments de la ciutat.
1: El de l'urbanista Cerdà serà ubicat a la plaça Universitat i el de Montserrat Cavaller i Freddie Mercury a l'entrada del túnel de la plaça de les Glòries. També es farà un altre homenatge urbà a l'emprenedoria, tot i que encara no se sap l'ubicació. Totes tres intervencions es faran en el marc del programa municipal d'impuls a l'art públic 2026-2027 per fomentar la creació contemporània. El Consell d'Art Públic es triarà els autors entre altres artistes consolidats. També es faran tres intervencions més a càrrec de figures emergents. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que l'objectiu és potenciar, diu, l'art als carrers de la ciutat.
2: Posem en marxa aquest pla d'art públic amb la voluntat de convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais.
1: El programa amb càrrec al pressupost municipal tindrà un cost total d'1,5 milions d'euros amb caràcter bianual.
0: D'altra banda, l'Estat adjudica per 2,96 milions d'euros les obres de construcció de la plaça Espanya de Girona a Rubau Construccions.
1: L'Ajuntament de Girona ha anunciat que l'Estat, a través d'ADIF, ha adjudicat les obres de la plaça d'Espanya, unes obres que tindran un cost final de prop de 3 milions d'euros, uns treballs que han de servir per urbanitzar tota aquesta zona que havia acollit anteriorment l'estació provisional d'autobusos.
0: I a Girona, demà arrenca el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. Enguany, amb la 71a edició, l'ornament floral arribarà per primer cop en anys als quatre ponts del barri vell.
1: Hores d'ara, els operaris treballen a contrarrellotge per enganar els més de 100 espais de la ciutat que participen en els muntatges dels Temps de Flors, entre elles els quatre ponts del barri vell, Peixateres Velles, Sant Agustí, el d'en Gómez i el de Sant Feliu. Tot i això, un dels espais més visitats és el de les escales de la catedral. Amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el muntatge artístic reprodueix el trencadís característic de l'arquitecte i converteix l'espai en un parc güell gironí. Així, el drac Gaudinà es transforma en la Coicoyona, una criatura de la mitologia de la ciutat que és meitat cocodril i meitat papallona.
0: I un últim apunt. La Direcció General de Trànsit farà més de 300 exàmens pràctics de conduir a Lleida per reduir la llista d'espera. Té tota la informació sobre aquesta qüestió el Dan Otero. Bona tarda, Dan.
3: Bona tarda, Joan. La convocatòria extraordinària tindrà lloc el 16 de maig, marcat dins d'un pla estatal per augmentar la capacitat dels exàmens, amb la incorporació d'examinadors itinerants. L'objectiu és absorbir la demanda acumulada i agilitzar el servei, alliberant recursos per forçar i reforçar també altres punts del territori com la Pobla de Segur i la Seu d'Urgell. Segons el govern espanyol, la mesura respon a l'increment de sol·licituds i busca millorar l'eficiència del sistema.
0: Gràcies, Dan. No marxis molt lluny, que després tornem a repassar notícies per sota el radar.
3: Ens veiem després, Joan.
4: I ara... En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, l'exposició Els Navís, de Bonart a Ullart, convida a mirar amb calma. Color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.

0: En plena de successos, un jurat popular ha absolt un home acusat d'haver matat a ganivetades el seu veí a Barcelona el novembre del 2019.
1: La fiscalia demanava 17 anys de presó, però el jurat l'ha declarat no culpable per unanimitat en considerar que no hi ha proves suficients per vincular-lo al crim. El magistrat destaca que la coartada confirmada, la falsedat dels suposats problemes econòmics i l'absència d'ADN de l'acusat a l'escena impedeixen destruir la presumpció d'innocència.
0: La Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Terrassa han intervingut més de 4.000 peces de roba falsificades en un mercat ambulant del municipi.
1: Hi ha 5 persones investigades per delictes contra la propietat industrial. El material, valorat en 440.000 euros, es va localitzar en 5 de les 6 parades inspeccionades: samarretes, pantalons, roba interior, conjunts esportius, bosses i fins i tot 200 etiquetes falses. La policia municipal ha imposat 3 sancions per venda sense autorització i proposa retirar la llicència a 3 parades.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes com a presumptes responsables d'un cultiu de 1.500 plantes de marihuana en 2 vivendes de Cambrils.
1: La investigació va començar al febrer i en les entrades i registres la policia va intervenir tota la infraestructura de cultiu indoor, més de 17 quilos de marihuana preparada per a la venda i una estafa de 158.000 euros a la xarxa elèctrica per connexions il·legals. Els detinguts ja han passat a disposició judicial.
0: I tanquem la plana de successos a Martorell, on els Mossos han detingut un home per 4 robatoris en força.
1: La investigació dels presumptes robatoris es va iniciar arran d'un seguit de fets delictius comesos al municipi entre els mesos de febrer i març. El primer va ser l'1 de febrer, quan van robar a l'interior de 2 vehicles aparcats dins d'una empresa, i l'últim, el que seria el quart robatori, hauria estat el 22 de març en un establiment de restauració.
2: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
3: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
4: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.

0: Queda un minut per arribar a 8:15 del vespre. Ja saben que els divendres a la brúixola és sinònim de cultura. Després tindrem temps per repassar 3 pel·lícules amb el cineasta Juan Torres i acabarem la setmana amb el ritme de la Marta Lozano i les seves propostes musicals. Però abans, un parell de punts en clau cultural. L'Acadèmia del Cinema Català ha anunciat els nous membres d'honor. Són Marta Esteban, Carme Sansa, Albert Guinovart, Rosa Ros, Montse Magenc i Josep Maria Aragonès. Ferran.
1: Es tracta d'una distinció que reconeix trajectòries essencials per al creixement del cinema del territori. L'acte d'anomenament serà el 28 de maig al Pati Meining de la Diputació de Barcelona, conduït per l'actriu Rosa Boladeres, i comptarà amb intervencions de noms destacats del sector com

0: El grup torna a Barcelona per presentar el seu segon àlbum en el marc del festival Guitar BCN 26. El duet granadí evoluciona la seva fusió del flamenc funk, pop i electrònica amb una nova etapa més introspectiva.
1: I encara a la capital catalana, Triquell a la Sala Apolo. Anem a encendre la metge, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la llum si ja sents la potència.
0: Anem a encendre la metge, canviaré aquesta festa. El concert també forma part de la programació del Guitar Barcelona. L'artista català presentarà el seu segon àlbum titulat Paco Deluxe, un treball que consolida la proposta única amb una fusió poderosa de pop, rock i electrònica carregada de carisma i identitat pròpia.
1: I acabem anticipant-los un concert d'aquest cap de setmana. Serà diumenge i tindrem nit de rock i blues amb Eric Clapton.

0: El guitarrista oferirà un recorregut pels moments més destacats de la seva trajectòria amb un so inconfusible i una interpretació plena de sensibilitat. El Sant Jordi es convertirà en l'escenari ideal per viure una nit amb una llegenda viva de la música contemporània.
1: I de Clapton als esports. Volem saber què ens espera a partir de 9:15 a la brúixola del Radio Estadio Catalunya, i qui ens ho explicarà és l'Albert Arranz. Albert, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan Valentín. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, la prèvia de la 35a jornada de Lliga, Primera Divisió, amb un punt d'atenció preferencial i obvi. Diumenge 9 de la nit al Nou Camp Nou, al Clàssico, on el Barça, amb un punt, esdevindria matemàticament campió davant un Real Madrid immers en una greu crisi de vestidor. Avui s'ha conegut de forma oficial que el Madrid ha sancionat els dos darrers implicats en una picabaralla, Tchouaméni i Valverde, amb 500.000 euros. I avui també Mbappé, per cert, s'ha entrenat amb el grup d'Arbeloa i podria ser la gran novetat dels blancs al partit. L'Espanyol necessita imperiosament la victòria que no ha assolit en tot el 2026 per segellar, si més no virtualment, la permanència a la categoria, però visitarà demà el Sánchez Pizjuán damunt Sevilla en la mateixa situació. El Girona tancarà jornada dilluns i ho farà visitant Vallecas, a un Rayo que ahir es classificava per jugar a la final de la Conference League. A més, els quatre gats, el Víctor Llucià la fa petar amb el periodista i escriptor Jordi Cervera al voltant de la seva novel·la Flota com una papallona, l'única obra de les 100 que ha publicat dedicada íntegrament a la boxa. I tancarem programa, com cada divendres, fent un cop d'ull a l'actualitat dels esports als Estats Units. Tot plegat de 2:00 a 9:00 a les 10:00 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies. Bona tarda.
2: Adéu-siau.

0: Ja saben de què és sinònim aquesta sintonia. És sinònim de notero i és sinònim de que ens repassi algunes informacions que, per qüestions de temps o del que sigui, doncs no ens lligaven els informatius d'aquesta casa, però per sort, com dèiem, el Dan el tenim aquí perquè ens les repassi algunes d'elles. Bona tarda de nou, Dan.
1: Bona tarda a tu. Tornem una setmana més amb aquesta secció que posem el focus en aquelles notícies que potser no són portada, com bé acabes de pronunciar, però que expliquen molt bé cap a on anem. Avui amb el Joan i amb el Ferran repassem algunes històries que val la pena tenir en el radar. Som-hi.

0: A veure, on ens portes amb això, Dan? Perquè estic ben perdut, eh?
1: Doncs comencem amb una dada que sorprèn. Manresa s'ha convertit en la ciutat gran de Catalunya que més recicla.
0: No és menor, perquè qui conegui Manresa sabrà que és una ciutat gran, per tant, on és potser més complicat o més difícil canviar els hàbits de la població.
1: Sí, sí, totalment. Han passat de... Ojo la dada. 27% a un 71% de recollida selectiva, gràcies a un nou

0: model que, segons l'Ajuntament, ha ajuntat i ha ajudat a canviar la manera de gestionar aquests residus.
1: I això, Dan, entenc que es nota en el que acaba el contenidor final, no?, a les escombraries. O...
0: Sí, al final és una reducció, no? S'ha reduït molt els residus que van a l'abocador de més de 1.600 tones mensuals a només 600. Imagina't quantes tones de diferència, al final, 1.000 tones.
2: Mm-hmm. És curiós, perquè aquests models de selecció de residus, no?, que aquí a Barcelona no han tingut tant d'èxit, no?, se'n ve al cap el

0: M'ha afectat a la zona on visió, de... jo vinc aquí a Barcelona, a mi no m'ha afectat, no s'ha implementat per una qüestió bàsicament física, és a dir, és impossible, però jo trobo que el futur ha d'anar encaminat cap a aquesta manera reciclada del porta a porta, perquè al final és el que hem de fer, perquè si no, no ens en sortirem.
1: Molta gent deia que s'havia de polir, perquè clar, està molt bé que et recullin la brossa a davant de casa, però clar, quan tornes a la nit i encara està tota la brossa per recollir, doncs la pudor que fa al carrer és increïble. Llavors s'ha de polir en algun moment, ser més precís?
0: Clar, i a més s'ha de distingir, jo crec, en el fet de pobles o ciutats nomenades d'àrea metropolitana que poden tenir una similitud bastant forta amb un poble o i una ciutat forta, diguéssim, com podria ser Barcelona o podria ser Girona, Lleida, Tarragona, perquè aquest porta a porta, si estàs en un bloc d'edificis, és més complicat. Sí. En canvi, si són cases unifamiliars o blocs de pisos menors, de 3 o 4 pisos per bloc, és més senzill, jo trobo.
1: I Dan, diuen que és igual de net qui neteja que qui no embruta. Per tant, entenc que aquestes dades també s'expliquen perquè no només és una qüestió de reciclar, sinó de generar menys residu.
2: Has donat amb el clau. Des de l'Agència Catalana de Residus ja apunten que Manresa s'està convertint en un referent per a altres ciutats. Ja hem vist el paper que han tingut durant aquests darrers temps. Creiem que pot ser un referent per altres comunitats. Una notícia que demostra que quan canvien els hàbits col·lectius, els resultats poden ser molt concrets.

0: I anem ara cap a una notícia que ens toca molt de prop, sobretot ara que s'acosta el bon temps, que tots fem millor cara. A 101 platges i 24 ports de Catalunya han estat guardonats amb la bandera blava.
1: Això no em vull equivocar, Dan, perquè igual aquesta notícia se m'ha escapat. Això és el distintiu que reconeix la qualitat de l'aigua i dels serveis?
0: Això és, ha estat fi, eh? Et veig avui amb la punta del llapis afinat.
1: Tinc el boli.
0: Està bé. És un reconeixement internacional, doncs no és només d'aquí de Catalunya, sinó que serveix de manera internacional, que valora aspectes com la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i l'educació, perquè sembla que quan anem a la platja només ens importa el bon temps, com està el mar i de més, però també la seguretat, les condicions del lloc en el que estarem, creiem que és molt important.
2: La qualitat de l'aigua, i també haurem de veure com evoluciona aquesta qualitat de l'aigua, perquè clar, no és el mateix a inicis d'estiu que després, quan es fa més tèrbola, i això també és una de les queixes que es fan. Més de 100 platges, vull dir, déu-n'hi-do aquesta dada, i pel que fa a altres anys, es manté el nivell?
0: En platges es manté, igual que l'any passat, però en ports, per exemple, hi ha un mes. No hi ha una diferència d'això abismal, però sí, almenys un mes. De fet, el de Sitges Aiguadols recupera la distinció després d'un temps en obres.
1: Per tant, entenc que no és només una qüestió turística de quan arriba el bon temps i venen aquí gent que no són de la ciutat on la platja en qüestió, sinó que és una qüestió de sostenibilitat, que nosaltres mateixos també hem de ser conscients de que hem d'efectuar aquests serveis.
0: Sí, és això. I, de fet, aquest any també s'ha fet una prova pilot amb els anomenats centres blaus que promouen la conscienciació ambiental. És una qüestió molt important, molt rellevant, el que seria el medi ambient, per tant, en aquest cas ho tenim molt en compte.
2: Mm-hmm. Interessant, perquè amplia el concepte més enllà de la platja en si, no?
0: Sí, totalment. I des del govern, que destaquen que és un reconeixement a una feina constant per mantenir estàndards alts any rere any, no? Perquè no és una cosa d'això d'un no res, sinó que porta una feina darrere. Una notícia que ens recorda que darrere d'una bona platja hi ha una molt bona feina i molta feina, i també hi ha un compromís amb el que seria el medi ambient.
3: Agua de la tierra me quieren quitar los dueños del mundo.
0: I passem a una altra notícia que també combina els dos mateixos elements, serien l'aigua i la terra. No ens queda el vent per allà, però de moment aquests dos són els que repetim. Anem ara cap al Delta de l'Ebre amb una notícia que té molt a veure amb el medi ambient, tema que a la Brúixola ens preocupa, sí, i ens ocupa, i la protecció del medi ambient i del territori. S'han traslladat 20.000 metres cúbics de sorra des del port de Tarragona per preparar una zona clau a l'illa de Buda.
2: 20.000 metres cúbics?
0: Sí, ni més ni menys.
2: I això per què ve? Per el temporal, potser, d'aquest hivern?
0: Sí. És justament per aquest temporal que vam tenir a l'hivern. El temporal va trencar el cordó del litoral, que protegeix unes llacunes, creant una obertura que permetria l'entrada directa de l'aigua del mar.
1: I aquest temporal, quina afectació real té en l'ecosistema? Quina afectació pot arribar a tenir?
0: Pot augmentar la salinitat i alterar aquests espais naturals que formen part de la xarxa Natura 2000. Veiem que aquests efectes són bastant, bastant singulars i molt potents.

0: nosaltres i pel nostre medi ambient, clar. Mm.
1: És curiós perquè, clar, quan parlem d'aquestes xifres, no, 20.000 metres cúbics, em sembla una bajanada, i ho és, eh? Però, clar, els temporals de vent arrosseguen...
2: Són forts, són intensos, són agressius.
1: Sorra, que no es veuen,
2: són agressius.
1: I s'acaba perdent molta sorra o se l'engoleix al mar fins i tot per la pujada i baixada de la marea, per tant, doncs s'acaben...
2: De fet, és una problemàtica que els pobles costaners cada estiu pateixen.
1: I s'han de fer amb urgència...
0: El vent és una punyeta.
1: Aquest tipus d'activitats, és això. Com dèiem, s'ha actuat amb urgència i, de fet, l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, ha advertit de la necessitat de que aquest tipus d'actuacions es segueixin produint per evitar la pèrdua de platja. L'escoltem.
3: Ho hem de fer i ho hem de fer d'una manera continuada. La referència que tenim, el far d'Ibuda, ara el tenim no a 2 quilòmetres, jo diria que quasi 3, dins de la mar, quan això era platja. Això és terreno que ha perdut el delta. I este terreno, recuperar-lo serà impossible, però com a mínim que cada hivern no perguéssim metres i metres de platja com us està passant ara.
0: Doncs es demana que no sigui l'últim cop que això succeeix, no? Sinó que això es pugui fer a llarg termini.
1: Perdona, perquè precisament com parla Solsona, diu que al final és una cosa que ve continuada de diversos anys. Per tant, és una cosa que el medi ambient ens està dient que a causa del canvi climàtic cada cop serà més freqüent.
0: Toca la porta.
1: Per tant, exacte, hem de veure què passa.
0: Bueno, de fet, jo crec que ja l'està tirant, no?
1: Sí, no, exacte.
0: Al final és la primera vegada que es fa una actuació així, demanen que es faci més cops, però la realitat és que aquest cop ha sigut el primer, portant sorra d'un altre punt per reconstruir aquesta barrera natural. Aquesta situació s'ha donat degut a l'escassetat de materials que hi havia, doncs, aquest tipus de sorres i de més per cobrir aquests espais. Així ho afirma Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya. L'escoltem.
4: Està clar que la disposició de sorra és la que és. I, per tant, aquí ho hem fet a partir de sorra, de sediments que són compatibles amb el sistema en el que estem ara mateix, trepitjant, del Port de Tarragona.
2: Tot i això, Dan, tot i aquest primer trasllat de sorra, i que celebrem, perquè al final no serà segurament l'últim, sí, perquè ja et diem que els temporals s'emporten la sorra i al final els municipis que viuen d'això ho pateixen, sobretot les Guinguetes també, que s'ubiquen a aquestes zones i al final el negoci que nosaltres tenim de serveis i turístic ho pateix també per nosaltres mateixos, evidentment. Tot i això, sembla que el problema de fons, evidentment, continuarà.
0: Sí, continuarà, i no ens hem de guiar de la gent del carrer, nosaltres mateixos, sinó anem al que val, no? Els experts.
2: Exacte.
0: Què diuen els experts? Doncs diuen que el territori del Delta, per exemple, pateix regressió i pujada del nivell del mar i que caldran més actuacions com aquesta, que és el que abans avisava la senyora Solsona. Uh-huh. Una intervenció puntual que posa sobre la taula un repte molt més gran, com protegim el litoral davant d'un canvi climàtic tan fort.
1: Clar, és que la sintonia em fa preguntar-te amb què acabem, Dan, perquè això ens ho has explicat d'alguna manera.
0: Sí, acabem amb una notícia una miqueta curiosa, una notícia social que marca un petit gran canvi. A Barcelona ha acceptat per primera vegada un gat en una residència pública per persones sense llar.
1: No serà volador, ja li diem a la gent que no es deixi enganyar per aquesta sintonia. Serà un gat que potser sí que fa aquest so, però volar, jo crec que... Encara no, sí. A veure, esperem que no. Esperem que sigui un gat dòcil, que segur que el trien per poder ajudar totes aquestes persones, i és molt important, perquè jo crec que moltes vegades les persones han de triar entre tenir un sostre o no separar-se del seu animal.
0: Clar, perquè no és tant, no, que el lloc, diguéssim, la llar, els ofereixi aquest gat en si mateix per tenir la companyia, sinó que moltes vegades aquesta gent que viu al carrer té companyies d'animals, com normalment veiem més gossos, sí, però hi ha gent que també té d'altres coses, com per exemple un gat, no, que el podem escoltar aquí acompanyant la meva veu. La veritat és que és molt important, no?, que aquest avanç. En aquest cas, una persona usuària ha pogut entrar al centre amb el seu gat, trencant una barrera que fins ara existia en aquest tipus de recursos públics, no? Hi havia aquesta barrera que fins ara no s'ha tallat.
2: He de dir que a mi aquesta notícia sí que se m'havia escapat, no l'havia vist, i em sembla molt positiva, la veritat, perquè al final els animals fan molta companyia, evidentment a tothom, però les persones que no tenen una llar, un animal és una qüestió primordial, imprescindible, és més important fins i tot que ells mateixos, i em sembla una molt bona notícia. També és cert que hi ha certes residències que tampoc accepten gossos.
0: No.
2: hi havia algunes que sí. Jo entenc que... No, parlo de memòria, no estic segur. Ara acceptaran gata en aquesta de Barcelona i gossos en totes acceptaven?
0: No és en totes. Anem aquí, hi ha la lletra petita, no? En centres privats sí solen acceptar, és més normal, però en altres de públiques i de més no ho tenen tan normalitzat. Els gats quedaven totalment fora en les dues opcions. I ara, en aquest cas, clar, obre la porta a una realitat més inclusiva.
1: Sí, els gossos, no, diguéssim, se'ls havia de quedar a algú, algun familiar, no?, que se'n pogués fer càrrec, i llavors sí que s'organitzaven visites on sí que es permetia posar el gos,
2: clar,
1: no?
2: Però de manera permanent el gos tampoc tenia accés per quedar-s'hi. I, de fet, era un escull per moltes persones que no tenien llarg el fet de que declinaven l'opció de tenir un sostre perquè s'havien de desprendre del seu animal, que era la seva de companyia, i era un fet traumàtic per a aquestes persones, i, de fet, és una de les problemàtiques més importants que fundacions com Arrels, que donen cabuda a gent sense llar, repeteixen. El fet d'intentar voler donar sostre a persones, però que no poden permetre la companyia als seus mascotes.
1: I l'impacte que tenen, no és una mascota només, un vincle emocional molt fort que ajuda molta gent, perquè les residències també aposten per rebre gossos que activin els seus pacients.
0: Trencar aquest vincle és terrible per la persona i, òbviament, també per l'animal. De fet, les entitats destaquen que permetre aquesta convivència ajuda a no trencar aquest vincle en moments molt delicats, com els que tenen les persones sense llar.
2: Clar, i alhora això, Dani, entenc que per les residències en qüestió han de fer certs canvis.
0: Sí, perquè clar, els animals han d'estar còmodes en tot tipus de situacions, també, allà, no? Veiem que tenen un suport de veterinari, ajudes per garantir que tot funcioni i correctament. Una notícia que pot semblar petita, però que planteja una idea molt clara. L'accés a un recurs social no hauria d'implicar una renúncia als vincles més importants.
1: Perfecte, Dan, la setmana que ve més. Gràcies.
0: Gràcies.
5: 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: S'acosta el cap de setmana, ens situem al voltant de les 8 del vespre, i ja saben que aquesta hora i aquest dia l'estudi comença a fer olor de crispetes, és a dir, de cinema. És a dir, de Juan Torres. Juan Torres, bona tarda.
6: Olor a caspa, ara mateix, amb aquesta presentació, t'he de dir.
1: Fas olor a crispeta? Això és la gent s'ho pregunta, eh?
6: No, i a més ja us he dit que avui no m'he pogut dutxar, o sigui que faig un altre tipus d'olor.
1: Ferran Cuixart, Juan Torres, us presento.
2: Confirmo olor de l'olor.
1: No. Hòstia, però de crispetes no sou al cinema? Jo sí, he de dir.
6: Sí, jo he anat al cinema amb tu i no vam demanar crispetes.
1: No, és veritat, però a mi m'agrada. És a dir, hi ha molt purista que diu, escolta, no, és que la pel·lícula s'ha de veure...
2: Salades o dolces?
1: No, salades. No siguis així.
2: Hi ha gent que fa mixta, sí? Sí.
6: Jo faig salades.
2: I és motiu de discussió.
1: Sí. No, doncs hi ha molt cineasta que diu, escolta, no, al cinema es va a veure la pel·lícula i no vull sons, diguéssim, que puguin distreure'm. A veure, fet aquesta introducció, Juan, avui què ens portes? Tres pel·lícules, com sempre, però què les relaciona entre ells?
6: Doncs sabeu que hi ha aquest debat sobre si les pel·lícules d'abans eren millors que les d'ara, si Todo Tiempo Pasado fue mejor...
1: La fal·làcia del temps, sí.
6: Sí, la fal·làcia del temps, mai millor dit. Doncs avui anem a fer una d'aquestes seccions que faig jo, que les començo i no les segueixo mai. Saps? Que faig una secció...
1: Parte 1, però
6: ahí
1: es queda,
6: no? Sí, parte 1 i després tal, que és portar tres pel·lícules d'un mateix any i per comparar una miqueta. D'acord? Sí que és veritat que avui, com és el primer dia i és una mica trampa, he agafat un any que va ser especialment bo per al món del cinema, perquè estem parlant de l'any 1994.
1: Ja havies parlat d'aquest any, pot ser?
6: Espero que no, tio.
1: No, però no sé si era una excepció, però ja havies dit que aquest any va ser molt prolífic en la indústria del
6: cinema. Bueno, ja és un d'aquests anys que marquen una època, com qualsevol any, per altra banda. Però sí que és veritat que hi ha com moments en la història del cinema que, parlo dels 70, del 75 al 80, que hi havia doncs, les del Padrino, Star Wars, Annie Hall, etcètera, doncs al final dels 90 també tenim aquesta...
1: Per tant, intueixo que comences amb una bona pel·lícula?
6: Començo amb una gran pel·lícula britànica de Richard Curtis, i estem parlant de Quatre bodes i un funeral.

0: protagonitzada per Hugh Grant, fent de Hugh Grant, bàsicament. Aquestes... Perquè a vegades parlem això de que no, és que tal actor no és tan bon actor perquè sempre fa el mateix.
1: Sí.
0: Bueno, i està molt bé. Si saps fer això concretament molt bé, té molt de mèrit.
2: Sí, és el teu paper, és el
0: clar,
2: teu paper.
0: No cal ser superprolífic. No,
1: ho diem com una cosa negativa, no?
0: No, hi ha gent que ho diu com una cosa negativa.
1: Sí?
0: Sí. Igual que és la mateixa gent que menja crispetes dolces. però aquí es veu un exemple de Hugh Grant sent un excel·lent actor, tenint un registre molt, molt limitadet. L'argument de la pel·lícula és la típica pel·lícula romàntica britànica, però no és la típica pel·lícula romàntica britànica perquè va ser la primera pel·lícula romàntica britànica que va tenir èxit mundial. I que us hi fixeu, jo crec que tenia alguna cosa a veure amb el paper, amb aquest paper que diem que sempre fa el Hugh Grant, que és com d'aquest tio innocent, però que alhora utilitza molt l'humor per evitar la seva pròpia fragilitat, que d'alguna forma recorda el Chandler de
2: sí,
0: Friends.
2: Sí.
0: No sé si teniu localitzat.
2: Sí, sí.
0: Doncs té aquesta idea que gairebé és com un signe dels temps, no? Jo crec que tenia alguna cosa a veure que la gent es sentia d'aquesta forma perquè tingués aquest èxit a gran escala com va tenir la pel·lícula. La pel·lícula és una pel·lícula dirigida magistralment per Richard Curtis que el que fa és aquesta comèdia romàntica la divideix en quatre bodes i un funeral, de tal forma que tenim com uns episodis i en el qual el Hugh Grant i la Andie MacDowell es van coneixent i desconeixent i tornant a conèixer i apropant-se i allunyant-se al voltant d'aquestes cinc episodis.
1: És curiós, perquè anava a dir, aquesta cançó pensava que era propietat única de Love Actually, que és una altra pel·lícula no dels anys 90, potser és una mica posterior, on també surt Hugh Grant.
0: Vull dir que... Si no m'equivoco, si no és dirigida per Richard Curtis, era guionitzada per Richard Curtis.
1: Clar, vull dir, coincideixen amb banda sonora, també hi ha una mica de capítols, no? Ah. Aquesta diferenciació de les històries en una mateixa pel·lícula, bueno, per protagonistes, per banda sonora i per fórmula, diguéssim que tracem un paral·lelisme entre aquestes dues pel·lícules.
0: Sí, perquè d'alguna forma va obrir les portes, igual que també va obrir les portes a Notting Hill, també amb el propi Hugh Grant.
1: Richard Curtis.
0: Veus? Doncs és aquesta primera pel·lícula. El que fa molt bé en aquesta pel·lícula Richard Curtis, que a mi em fa molta gràcia, és que ensenya que no cal subvertir el gènere per fer una gran pel·lícula del gènere. Ja. Moltes vegades pensem que si has vist 200 pel·lícules romàntiques, doncs per fer alguna cosa diferent has de canviar-ho i perquè sigui bona has de donar-li una volta, quan aquí realment el que està fent és simplement fer el que s'ha de fer, però ho fa molt bé. I aprofita aquest format episòdic doncs per ensenyar una mica el context de Hugh Grant, que el veiem com aquesta careta que porta ell d'humor i d'ironia, tota l'estona fent brometes per evitar aquest sentiment o per ensenyar-se, per aquesta vulnerabilitat. Què passa? Doncs que en el moment del funeral veiem que ja no pot mantenir aquesta careta, no? I serveix com un punt d'inflexió a la pel·lícula en el qual ja no pot ser el Chandler de la vida i ha d'ensenyar la seva... Bueno, i a partir d'aquí jo crec que la pel·li canvia i comença a mostrar més els seus sentiments i coses així. I és una pel·li que és un exemple, jo crec que com pocs, del ritme. El ritme sempre és superimportant en les pel·lis i més en les comèdies romàntiques. I crec que aquest ho fa molt bé.
1: Ara, què deies de les pel·lícules que són canòniques en els seus gèneres? És veritat que a vegades es tendeix a pensar que és més complicat excel·lir innovant, perquè, diguéssim, no has de repetir fórmules que ja han funcionat, sinó que has de pensar una cosa diferent, hi ha un procés creatiu més elaborat, però jo crec que és més difícil excel·lir d'aquesta manera, com ho ha fet aquesta pel·lícula, repetint fórmules, perquè són coses que ja hem vist, però es fan de tal manera que si s'innovés seria més fàcil buscar la diferenciació amb la resta de pel·lícules. Clar. En canvi, en aquest cas, repeteix la fórmula, però tot i així funciona, cosa que la fa una gran pel·lícula.
0: Pensa que al final les fórmules estan per un motiu. Vull dir, les fórmules no estan perquè algú ho ha escrit, sinó les fórmules són així perquè funcionen. Llavors, no... O sigui, és difícil no ser repetitiu, però no és difícil fer una pel·li bona o no dolenta seguint la fórmula. No? Sí, pots fer les altres coses.
2: I la gràcia està en trobar l'excel·lència d'aquesta fórmula perquè la pel·lícula triomfi.
0: Exacte. Molt bé, sí, és exacte. És això, és, vull dir, tot i que la fórmula ja l'hem vist 200 vegades, la pel·li és diferent. I els matisos són diferents, i el moment on poses la càmera és diferent, i el guió és diferent, inclús l'arc de personatges és diferent, i aquí el Hugh Grant doncs ho fa molt bé, com a totes les altres pel·lícules fent de Hugh Grant.
1: Sí, de fet, segurament és més difícil perquè és més fàcil que la gent desconnecti a la pel·lícula dient, ah, vale, és una més, no?
2: Exacte.
1: Si repeteix la fórmula i, en canvi, si ha triomfat és perquè fa les coses bé. I de... Es deia Quatre bodes i un funeral.
0: Correcte.
1: Passem a...
0: Passem a una altra pel·lícula, també del 94, i cruzamos el charco, com es diu radiofònicament, supercasposo també, ja seguint amb la teva introducció, per una pel·lícula de Robert Zemeckis, i és que estem parlant de Forrest Gump.

0: Forrest Gump amb Tom Hanks. No crec que haguem de fer gaire introducció per a aquesta pel·lícula, perquè qui més qui menys l'ha vist 344 vegades, perquè és una d'aquestes pel·lis que sempre posen a la tele i que...
1: Al col·le.
2: Exacte, jo la vaig veure al col·le, a l'escola. Sí,
0: en sèrio, els dos?
2: La primera vegada, sí.
0: Ah, mira,
2: m'ha impactat, la pel·lícula, m'ha impactat bastant.
1: Sí, perquè és veritat que al col·le a vegades posa pel·lícules que no sé si són per nens tan petits, no?
0: Los niños del coro me la van posar 30 vegades també al col·le.
1: Sí.
0: Mira que jo no feia francès ni res, però...
1: Hi ha unes quantes que jo crec que es posen generalment a tots els col·legis.
0: Little Miss Sunshine?
1: A mi no.
2: No, a mi...
1: Jesus Christ Superstar.
2: Cadena de Favores.
0: Oh, Cadena de Favores.
2: Increïble.
0: Cadena de Favores és mítica de col·legis.
1: És veritat, tota la raó.
2: Molt bona.
1: A veure si queda, no? D'aquest missatge, a veure si queda alguna cosa d'aquests nanos, no? Tornem a Forrest Gump.
0: Tornem a Forrest Gump, dirigida per Robert Zemeckis, que abans et deia que és el mateix director que Regreso al Futuro. Vull dir, és un tio que sempre jo, quan parlo d'ell, penso que està molt més infravalorat del que hauria d'estar. Vull dir, o sigui, està molt infravalorat, perquè, per tant, hauria d'estar més valorat, que semblava que ho deia al revés. Doncs, i que al final, a part de que la pel·lícula en si és tècnicament un prodigi del somni americà, no? Vèiem, després de Watergate, Vietnam, etc., després dels 80, amb crisis econòmiques, la decadència del món hippie, arribem als 90, que, per exemple, és on hi ha el gran auge del grunge. Vull dir, és una època on la societat potser està com descontenta o està enfadada amb els seus líders, perquè els hi han promet una cosa que no es poden complir. Doncs el que fa Robert Zemeckis d'alguna forma és donar una vessant positiva a això, no? Dient, fixeu-vos que el Forrest durant tota la pel·lícula no és un tio fort, no és un tio intel·ligent, és un tio bo. I jo crec que el que vehicula la pel·lícula és la bondat. I... Uau, que romàntic, és que grandeisme, eh? Doncs la bondat com el gran motor que pot moure la societat i que pot funcionar i que ens fa millors com a societat. Quin és el poder que té Forrest Gump? Corre. Vull dir, no és un tio violent, és un tio que corre. I per què corre? Perquè vol. Perquè és el que pot fer i el que fa. I això inspira la gent perquè, d'alguna forma, la voluntat d'un mateix és el que l'empuixa cap endavant. Mm.
1: Però abans que deies que també era l'època on naixia el grunge, en aquest cas... diguéssim, és l'altra Amèrica, no? És una Amèrica totalment diferent.
0: Bueno, és la mateixa Amèrica.
1: La reivindicació que feia aquest estil de música, que al final va néixer per posar-se en contra de la identitat americana per acabar-se convertint en una part molt important de la identitat americana.
0: Sí, però el que jo volia dir és que són dos símptomes d'una mateixa causa, que és descontent a la societat, i el que fa Robert Zemeckis és surt com a contraposició aquest descontent. El que està dient és, escolta, que de veritat que no... Potser el que us han promès no era el guai, mireu el passat, que estava molt guai i que hi havia coses molt guai, però si us hi fixeu, tots els que tenen voluntat per fer alguna cosa, vull dir, que segueixen el somni americà, com el Teniente Dan o coses d'aquestes, doncs que lluiten per algun motiu i que tenen acaben tristos i acaben malament. En canvi, el Forrest, que té aquesta voluntat simplement de fer el bé en el seu dia a dia i de no tenir cap tipus de malícia, és el que acaba triomfant, perquè el que està dient Robert Zemeckis és encara hi ha esperança, tot i que la societat no estigui del tot bé.
1: Ferran, tu l'havies vist més d'un cop.
2: Jo l'he vist més d'una vegada i és una pel·lícula que realment impacta, sobretot pel que comenta, per la bondat de les persones, que és, al final és la manera que tens tu de vehicular la teva personalitat. I relacionar-te amb la gent, i al final això és una cosa que si t'ho dones t'acaba tornant. I davant la decadència que comentava que pateix el país, en aquest cas Estats Units, el fet de vehicular i tu ser una bona persona t'acaba portant a generar coses positives, coses bones, davant d'un moment molt complicat del país nord-americà, i una persona que tampoc té grans nocions d'intel·ligència...
1: Bon eufemisme, sí.
2: Doncs l'aconsegueix generar molta, molta tendresa a les persones i al final acaba compartint estones increïbles cinematogràficament, sí. Parlant al banc amb la persona, quan parlem sobre l'escena mítica dels bombons, que a tu et porten a connectar de manera directa amb aquest personatge, i sobretot amb la bondat, la bondat de la persona, que és, al final és el seu tret característic, i una manera de com tu has de ser com a persona.
1: Sí, jo crec que la construcció del personatge de Forrest Gump és el màxim èxit d'aquesta pel·lícula, perquè connecta el missatge amb la població i alhora també... no sé què anava a dir ara mateix, però un moment, eh?
0: Bueno. Segur que era alguna cosa molt interessant. Hòstia, mentre no sé se t'acut...
2: Si vols, si corres i com Forrest Gump, igual et ve la idea.
0: Si se t'acut... No. Si fixeu, és l'únic que no té aspiracions més enllà de...
2: de segona persona.
0: De segona persona, és això, és el que acaba aconseguint més coses,
2: exacte.
0: Simplement perquè no segueix aquest somni americà de aconseguir diners, aconseguir fama, aconseguir prestigi a costa dels altres. Molt al contrari, ell el que està fent és

0: intentar donar-se als altres. Llavors, el que, el, amb la mort del somni americà, el que diu Robert Zemeckis és aprofitem aquest moment per tornar a crear un nou país amb unes noves característiques.
1: Reconstruir els valors de la societat.
0: Exacte. Mm-hmm.
2: Sí, sí, a més, un director que és veritat que la pel·lícula que Regreso al futur i aquestes... No, hi ha pel·lícules grans que la desvincules d'un nom de director. No sé si és perquè no té un nom gaire fàcil de recordar, però és veritat que les desvincules i et quedes només amb la pel·lícula i, a més,

0: vam parlar.
1: Això també és positiu, trobo jo, perquè significa que un director pot tractar gèneres molt diferents, de maneres, pel·lícules molt diferents, i no només està encasillat, diguéssim, en un tipus de gènere.
2: Sí, sí, absolutament. El que passa que sí que és veritat que no sé si és CMX perquè crea personatges massa potents i llavors els sobrepassen ell mateix, perquè exacte, estem parlant de Forrest, estem parlant de Marty McFly o de Doc, i al final jo crec que sobrepassen la pròpia pel·li i llavors eclipsen una mica el director que hi ha darrere, potser.
0: Una bona lectura. No sé si l'última pel·lícula eclipsa el director o no, perquè crec que el coneixem de sobres.
2: És complicat. Doncs no crec que l'eclipsi, però crec que els personatges són dels més coneguts de la història, perquè estem parlant, evidentment, de 1994, dirigida per Tarantino, i és Pulp Fiction.

0: la vaig portar a l'estiu.
1: Sí, jo la tenia molt present, aquesta, perquè crec que és una pel·lícula que encara que no l'hagis portat, n'hem parlat molt.
0: Per... És bueno, veritat, crec que sí. No l'he portat, però hem parlat molt d'ella perquè molt. Acaba sortint en altres seccions.
1: Aquesta comunió que fa de diferents estils cinematogràfics i el converteix en un producte únic, jo crec que ens ha portat a que moltes vegades fem referència a aquesta.
0: Sí, doncs sí. Fixeu-vos, és un moment històric per al cinema perquè es crea una pel·lícula que servirà de com de vara de mesurar per moltes altres pel·lícules del futur, el que estem dient. Moltes vegades comparem pel·lícules amb Pulp Fiction. Perquè realment el que deies tu és molt interessant, és una barreja de coses, de diferents pel·lícules i de diferents directors, que el Tarantino el que aconsegueix és unificar. No innova en res, com dèiem abans, sinó que el que fa és agafar innovacions d'altres pel·lis i les posa totes juntes.
1: Sí, perdó, les unifica i a més no les deixa com un cameo més. És a dir, quan parla d'altres estils, com és el cinema asiàtic, amb Kill Bill també li passa, no ho deixa com un simple cameo. Ho aconsegueix justificar de tal manera que dona unió a un producte complet, que és la pel·lícula. No queda com una escena aïllada per fer una referència a un director que li agradava o a una pel·lícula de fa molts anys.
0: Exacte, el que volia dir amb això, i que tu molt bé has intuït, és que no és que en faci res nou en el sentit de que ja havien vist personatges dolents sent protagonistes en El Padrino, per exemple, o antihéroes, no? Que ja estan tan de moda. O, no, o ja havien vist... coses episòdiques o amb el muntatge estrany a Kurosawa. El que fa és que agafa tots aquests inputs i unifica en aquesta pel·lícula, que també crec que és filla del seu temps en el sentit de que és bastant postmoderna. És postmoderna en el sentit de que no importa el contingut tant com el continent. És a dir, no importa el què, sinó com es diu. Moltes vegades, perquè la història de Pulp Fiction no és res novetat, en el sentit de que és bastant simple, en el sentit de que hi ha un maletí i unes persones que estan buscant el maletí i històries juntes. El que fa és l'estructura al voltant d'aquest maletí i d'aquesta història i com es crea, el que és impressionant, no? Sí. És això, crea un estàndard amb la que després mesurarem altres tipus de pel·lícules. També és una pel·li paradigmàtica perquè va ser de les primeres que el que va fer va ser apropar l'alta i la baixa cultura, per dir-ho d'alguna forma. Perquè els que havien nascut als 70 i als 80, doncs, s'havien criat veient, doncs, potser El Padrino i coses d'alta cultura, per dir-ho d'alguna forma, però també tenien molt a mà el videoclub i havien vist a Schwarzenegger i pel·lícules japoneses i coreanes de karate, per exemple, no? Doncs el que aconsegueix Tarantino és unificar aquests dos regnes que semblaven irreconciliables i crear una cosa al mig que pues això també vehicula molt bé aquest sentiment de societat fallida, per dir-ho d'alguna forma, però la vehicula des de l'altre vessant que feia CMX amb Forrest Gump.
1: Sí.
0: I és paradigmàtic també que les dues estiguessin presentades en aquell any, evidentment, a tots els premis, i a Europa s'emporta a Cannes, al Festival de Cannes, el premi Pulp Fiction, i als Oscars se l'emporta Forrest Gump. Vull dir, és aquesta lluita, no?, que a vegades existeix, com a Oppenheimer i Barbie, doncs seria l'Oppenheimer i la Barbie del 1994.
1: Oppenheimer, no?, que li deien, o...
0: Exacte.
1: Open Barbie, ja no me'n recordo.
0: Oppenheimer.
2: Queda millor la primera.
1: Sí. No, jo crec que és d'aquestes pel·lícules, i crec que la majoria de Tarantino ho són, que si fossin un llibre i llegissis la contraportada, potser no te'l compraries, no? Perquè l'argument, al final, és una excusa per construir tot un univers i un món al voltant d'ell. I jo, bueno, aquesta pel·lícula ja sabeu que guarda un lloc molt especial al meu cor, i crec que el de molts, perquè s'ha convertit en una referència en el món del cinema, s'ha convertit en pop, no?
0: Diguéssim. Sí.
1: I al final el que et dona la sensació quan veus aquesta

0: pel·lícules que hi ha darrere un cineasta gairebé en la visió d'un nen que va plasmant a la gran pantalla a tot de referències que li han encantat durant... I això passa en totes les seves pel·lícules, no? Però sembla que jugui, que ara vagi a un estil, que ara vagi a un altre, que ara canvi d'escena o allargo aquesta escena perquè m'està agradant això del ball i tampoc té molt sentit, però m'hi quedo. I sense seguir, diguéssim, perquè és molt difícil trobar referències directes al cinema de Tarantino, es veu com una cosa molt única. I insisteixo que això, a fer un any del 94, quan ja hi havia tanta història cinematogràfica, fer això, fer un producte únic que la gent et compri com, no sé, com si fos una invenció nova, ho trobo molt complicat. I ho fa, com dius, no inventant la Coca-Cola, sinó reunint diverses coses que ja havien funcionat i que tenien els seus... la seva iconografia pròpia.
1: Sí, sí, i a més jo crec que neix tot això d'un tio que potser no és el tio més extremadament creatiu del món en el sentit de que ho és, vull dir, no potser en aquesta pel·lícula, però que el que és un tio valent, que no té cap tipus de por d'ajuntar referents que no tenen res a veure, no? De, doncs això, d'ajuntar un plat d'alta cuina amb un canchitos, no? És, i és el que li hem d'agrair. Li hem d'agrair, doncs, portar aquest cinema més indie a la gran pantalla, perquè penseu que aquesta pel·lícula va costar 8 milions. Podríeu adivinar quan va recaudar?
0: Sí, sí. No, però molt més, segur.
1: 200.
2: Mare de Déu, senyor.
1: Sí, i entre altres coses, li hem d'agrair això a Harvey Weinstein.
0: Sí, sí.
1: Harvey Weinstein va ser el productor d'aquesta pel·lícula i va ser el que va apostar per ella quan ningú apostava.
0: Reservoir Dogs ja va passar això.
1: Sí, Reservoir Dogs, si no...
0: Pressupost molt, molt baix, jo crec que menys d'un milió, no?
1: Sí, però fixa-t'hi, Reservoir Dogs va guanyar popularitat després. Reservoir Dogs en el seu moment no va tenir l'èxit que té ara. Ara té èxit perquè després va sortir Pulp Fiction, però potser no haguéssim tingut un Reservoir Dogs com el tenim sense Pulp Fiction després.
0: Amb aquesta idea també et volia preguntar si creus que la figura de Quentin Tarantino, que jo crec que és un dels directors de les últimes dècades, variaria molt la seva reputació com a cineasta sense Pulp Fiction. Seria... Sense que hagués existit Pulp Fiction, si creus que la seva...
1: Dubto
0: la
1: que
0: seva
1: tingut,
0: vitola hauria baixat moltíssim.
1: Dubto que hagués tingut la llibertat per fer altres projectes. Vull dir, al final hi ha tres o quatre directors... Per exemple, el que abans parlàvem fora de micro, Werner Herzog s'ha guanyat el poder fer la pel·lícula que li dona la gana. Doncs d'alguna forma, Tarantino també s'ha guanyat la possibilitat de fer la pel·lícula que li dona la gana, les pel·lícules que li dona la gana perquè vol fer un número concret. I llavors, no sé si sense aquest gran èxit que ensenya que ell té una cosa que agrada al públic hagués tingut aquesta llibertat, no?
0: Sí, és tan únic que dona la sensació que no caducarà mai, que sempre es podrà revisitar i sempre tindrà un sentit, que és el sentit propi que té l'univers Tarantino i en aquest cas de Pulp Fiction.
1: Entre altres coses perquè el que està molt ben fet és el com es fa, no? I llavors els diàlegs no passaran de moda mai, tot i que les referències en si a la cultura pop puguin estar desfasades, no? Perquè quan parla de Reservoir Dogs de Like a Virgin, doncs potser aquesta referència per la gent d'avui en dia no m'entén, però et segueixes rient amb aquell diàleg.
0: Ferran, tenim feina, aquest finde?
3: Tenim feina.
0: Quatre bodes i un funeral... Forrest Gump i Pulp Fiction. Uh-huh. Juan jo Torres.
3: Necessito que em digui l'ordre ideal amb el que s'han de veure.
0: Són del mateix any, per tant, l'any cronològic, cronològic no et serveix en aquest sentit.
3: Ho necessito.
1: Jo faria quatre bodes per començar bé, el divendres, avui a la nit, podeu, o sigui, quan acabi el programa us veieu quatre bodes, demà podeu fer Pulp Fiction i diumenge Forrest Gump per acabar també amb un missatge positiu i anar el dilluns amb moltíssima energia.
0: M'agrada molt aquest ordre.
3: I corrent.
0: I corrent.
1: I corrent a la feina. Clar, clar, clar.
0: Juan Torres, setmana que ve més. Gràcies.
1: I espero que millor.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: ¿Vamos de visita?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
3: Bien.
1: ¿Y la pequeña qué tal?
3: Está bien.
1: ¿Y tu gato?
3: Bien, muy bien.
1: Esta es...
4: ¡Wow! Me encanta.
5: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
1: Bienvenida.
5: Century 21.
6: Moment d'acabar la setmana a la brúixola amb la mateixa recepta, que ens agrada fer-ho, amb música i bon humor. I qui ens fa realitat la recepta setmana rere setmana és la Marta Lozano. Marta, bona tarda.
7: Bona tarda, aquí a la cuina musical, no?
6: Sí, Estem? Sí, sí. Se't donen millor les receptes musicals que culinàries o també domines les altres?
7: La veritat que millor les musicals, sí. La cuina ho intento, però bueno, poca cosa.
6: Si algun dia vols canviar a fer una secció culinària...

0: Tot és parlar-ho, escolta. Que
1: home,
0: també...
1: sí, de receptes senzilles d'aquestes, de... amb tres ingredients, la meva clau.
0: Aquesta és la batalla, no? Que els universitaris agafarien nota, segur.
1: Perquè, segur?
0: Perquè...
1: Apunta, apunta la idea, Joan.
0: Bueno, va, anem al que ens interessa i al que ens toca i al que ens ocupa, que és la música. Comencem per els concerts que ens esperen els pròxims dies.
1: Doncs sí, cosetes que coneixem una mica millor que la cuina. Comencem parlant de Pablo Alborán, perquè actua avui mateix a Barcelona.

0: uns mesos el seu àlbum Kilòmetre Zero i està fent una gira internacional que a sobre és molt llarga, eh? O sigui, l'ha portat ja per Llatinoamèrica, ara estarà per Espanya fins al setembre i després tornarà a Llatinoamèrica, als Estats Units i acabarà al març de 2027 amb uns quants concerts per Europa. Mm. Per tant, és una gira que dura més d'un any, molt ambiciosa també, per tot el món, gairebé.
1: Ruta estranya, no? Perquè el més normal seria començar a Espanya, anar a Llatinoamèrica, fer tots els concerts a Llatinoamèrica i després als Estats Units, perquè si no fa com molts quilòmetres en avió,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, és com que va i torna, però bueno, no, sincerament, com no sé com funcionen aquestes gestions de gires, doncs bé, ho ha muntat així, però el que et vaig és que és una gira molt llarga i com dèiem, ambiciosa. Mm-hmm. Avui sí, el tenim al Palau Sant Jordi de Barcelona amb entrades exaurides des de fa molt temps, però també estarà al juliol a Roses i a l'agost a Tarragona.
1: I queden entrades per a aquestes dues cites?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que encara la gent que no el pugui veure
0: però molt poques,
1: no?
0: També,
1: eh? Que s'afanyin, que s'afanyin.
0: Sí.
1: Sí, sí. És un dels artistes, jo crec, de parla hispana que més no, s'ha obert al món, perquè al final cantar en castellà sempre t'obre moltes portes a Llatinoamèrica, però també als Estats Units, on hi ha molta gent que parla l'idioma. I aquest que sentim és l'últim treball, eh?
0: O sigui... Sí, aquesta cançó es diu Vámonos de aquí i forma part de Kilòmetre Zero,
1: perquè
0: la gira no és Kilòmetre Zero.
1: Però... No, exacte. No, de fet, són masses quilòmetres, segurament.
0: Sí.
1: Però sentíem reminiscències electròniques i... No?
0: Sí,
1: vull dir que
0: sí.
1: Ha evolucionat una mica en aquest sentit, que abans jo el veia més com un artista tipus de guitarra, cantar i poqueta cosa més, i ara no. Alguns, bueno, està jugant amb nous sons.
0: Sí, també li agrada molt el piano, vull dir... A cada cançó també li dona com el seu toc, però... Bé, barrejant una mica d'estils. Està guai, a mi m'agrada aquest últim treball i si hi hagués entrades ja aniria aquesta nit.
1: Sí.
0: Però bueno.
1: Molt bé, doncs els que tinguin entrades i ens estiguin escoltant, que gaudeixin aquesta nit, i els que no, ja saben, juliol a les Roses, agost a Tarragona, però la Marta avisa, i quan avisa té raó. Queden poques entrades, per tant, afanyin-se. Amb què seguim?
0: Doncs seguim per una dona que no hi ha entrades tampoc, perquè és una cosa que va amb invitació, és que aquesta nit també està a Barcelona Olivia Rodrigo.

0: Bé, l'Olivia Rodrigo no està aquí de vacances, però tampoc de gira, és una cosa una mica rara. En veritat està aquí per un esdeveniment especial vinculat al Futbol Club Barcelona, perquè bé, ja sabeu que aquest diumenge tenim el partit, el clàssic, sí, contra el Madrid. Doncs bé, com en anteriors ocasions, hi ha una protagonista musical a la samarreta del Barça, i en aquest cas és la Olivia Rodrigo. I ara mateix, bé, és un esdeveniment que ha estat secret, o més ben dit, la ubicació ha estat secreta fins avui mateix.
1: Ah, avui ho sabem ja?
0: Sí,
1: ah,
0: perquè, res, està a punt de començar, si és que no ha començat ja, és una cosa, això, que ha estat molt secreta tota la setmana. Finalment, a xarxes, avui ja es deia que seria el Teatre Grec, i és això, és una festa privada prèvia al partit, i per tant, doncs això, no hi havia com invitacions obertes al públic,
1: va,
0: diguem.
1: O sigui, serà una cosa més tancadeta, perquè... Sí. Bueno, han passat molts artistes per la samarreta del Barça durant un clàssic, Ed Sheeran, Travis Scott, Rosalía, Rolling Stones...
0: Efectivament.
1: I recordo, no sé si la resta ho van fer, però Travis Scott va fer un concert a les Tres Xemeneies i crec que aquest sí que era obert al públic, però no es va avisar en cap moment, és a dir, ni hores abans. Vull dir que va aparèixer allà i la gent que va tenir la sort d'estar a prop de les Tres Xemeneies i es va enterar via xarxes va poder anar a un concert d'un gran artista com és Travis Scott gratuïtament. Veig que aquí ha sigut diferent, és una cosa més privada.
0: Sí que és cert que van molts companys de premsa que et donaven la invitació i podies anar-hi, i bé, per això és una cosa com molt reduïda, molt petita, però la bona notícia és que el 12 de juny traurà un nou àlbum que es diu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, i després sí que farà una gira internacional normal, concerts accessibles, i la tornarem a tenir aquí, a Barcelona, els dies 1, 2, 5 i 6 de maig, però de 2025.
1: D'aquí un any, just.
0: Efectivament.
1: Ho està petant el seu nou disc, perquè ha tret un nou avançament, que no sé com es diu, però...
0: Drop Dead,
1: i està agradant bastant als seus fans,
0: Sí, a sobre, el videoclip, no sé si l'has vist, però no. L'ha gravat al Palau de Versalles,
1: Ah, ostres, que
0: xulo. Sí, i la veritat és que està com apostant molt per aquest tema, ella diu que està molt contenta, que està rebent molts missatges de bé, que la gent li està agradant, doncs, la tònica del nou àlbum.
1: No sé quants anys té, però
0: és molt jove.
1: Fa cara de molt jove, però clar, fa cara de molt jove fa...
0: Bueno, potser és com tu,
1: Fa 8 anys.
0: Potser és com tu.
1: Sí? Jo crec que no és més gran? És que fa molts anys que fa aquesta cara de jove i ja fa molts anys que té temes molt instaurats.
0: Perquè, jo crec que... No?
1: 2018-2019 ja sonava.
0: Sí, Olivia. Sí. Però t'anava a dir que potser amb 18 anyets va ser aquest Driver's License i tal. Per tant, doncs ara que tingui 22, 23...
1: Himnes, eh?
0: Sí, sí.
1: Si em preguntes, té... Jo no conec tota la discografia que té Olivia Rodrigo, però té cançons com aquesta, Driver's License o
0: Good For You,
1: Vampire, no? Coses que han marcat una generació i que l'estan convertint en unes veus de les més identificatives... Del pop actual.
0: I tant.
1: Pablo Alborán, Olivia Rodrigo, i acabem amb...
0: Doncs acabem amb el mític duo format per Alaska i Nacho Canut, que és Fangoria.

0: M'encanta aquesta cançó. Estic, bueno, sóc addicta. Es diu Me Voy, és del nou disc que acaben de treure, i bé, la trobo molt de la, en la seva línia, però molt canyera, no sé, que m'agrada, m'agrada, la veritat. Doncs bé, aquest pop electrònic que estem escoltant, doncs el segueixen portant pels escenaris amb una gira que repassa, doncs, tant els seus grans èxits com les cançons de l'últim disc, que es diu La Verdad o la Imaginación. I avui divendres, doncs, fan parada a la sala Paral·lel 62 de Barcelona en un concert que comença a 10:15 i pel qual fa temps que no queden entrades. Per tant, avui he fet triplet, però malament.
1: Clar, jo crec que has començat pel primer i has dit trenco la ratxa, clar, no hi ha entrades, per tant, ara ja, m'és igual. I els dos noms que completen l'agenda, doncs tampoc n'hi ha.
0: Tot perdut, sí.
1: Deies això, que aquesta cançó és del nou treball. Que difícil és tornar a treure un àlbum quan ho has petat fa tants anys, no?
0: Sí.
1: I trobo que aconsegueixen mantenir aquesta essència, no? I fer noves cançons que no sonin el mateix de sempre, diguéssim, però sense perdre els més fidels que seguiran reconeixent a Fangoria en aquest nou àlbum. Vull dir que abans dèiem de Pablo Alborán, que començava a jugar una mica més amb sons electrònics. Uh-huh. Aquí Fangoria es manté bastant fidel, però tot i així no em sona refregit, i això és difícil.
0: Sí, i a sobre era un repte perquè feia temps que no trien un àlbum amb cançons inèdites. Vull dir, perquè havien fet conversions o recuperat altres cançons que havien fet, però així un àlbum 100% tot nou feia bastants anys que no en treien.
1: Bé, avui has repassat tres on no queden entrades, però sí que has ofert informació extra, com que, per exemple, Pablo Alborán al Julio Las Roses, mm-hmm, Olivia Rodrigo d'aquí un any vindrà per fer la seva gira internacional. Vull dir que ha hagut una mica de compensació i la balança jo diria que està equilibrada. Va,
0: s'intenta, sí, sí.
1: Vinga, doncs passem de plana i passem a aquella plana més roseta, que ens agrada molt aquí.
0: Doncs sí, una mica de notícies, avui molt internacionals, ara veuràs. Mm. Comencem parlant de l'amiga del programa també, Taylor Swift, que ha decidit plantar cara a la intel·ligència artificial.

0: bé, la Taylor Swift diu que vol protegir la seva identitat i ha sol·licitat registrar la seva veu i imatge com a marques comercials per evitar imitacions i deepfakes. Perquè, clar, aquesta gent que és tan famosa, al final es creen vídeos que semblen de veritat, però que en realitat estan fets amb intel·ligència artificial. El que busca amb aquesta mesura la Taylor és frenar l'ús no autoritzat del seu nom, la seva veu i la seva aparença amb continguts creats amb IA, incloent-hi també fragments d'àudio, perquè això acostuma a passar també. Clar. Gent que crea noves cançons amb la veu de Taylor Swift, però que no, ella ni l'ha vist ni l'ha escoltat.
1: Sí, sí. Jo recordo fa potser 2 anys una cançó que es va posar molt de moda, que la va fer un noi, no sé d'on era, amb intel·ligència artificial, que era Bad Bunny, Justin Bieber i Bad Gyal. Te'n recordes d'aquest punt?
0: Ai, sí, clar, i sonava bé.
1: Sonava bé i alguns artistes s'ho van prendre millor que d'altres. Vèiem a Bad Gyal que se la sabia de memòria i li encantava en un podcast ballant-la, no? En canvi, Bad Bunny no s'ho va prendre tan bé i al final aquella cançó va acabar desapareixent. Però bé, vull dir que ja la IA està en un punt molt més avançat i que replicar les veus dels artistes que ara dominen el panorama mundial no li suposa gaire esforç a la eina.
0: És molt fàcil, realment. Sí, sí, vull dir, en un minut pots tenir una cançó nova amb aquesta veu. Sí. Doncs sí, i arrel del que dius tu, Joan, doncs hi ha una tendència, podríem dir, entre artistes i famosos que volen defensar-se dels riscos de la IA per tenir també un control legal sobre com s'utilitza la seva imatge, que al final és la seva cara i el seu cos.
1: Sí, sí, és perillós, perquè mira, l'altre dia parlàvem amb la Lola de el que costa a nivell de temps, però també de diners, a produir una cançó de 3-4 minuts, no? La reserva del local, el productor, els micròfons, la masterització, la mescla, són molts diners, moltes hores per 3 minuts. En canvi, la IA t'ho fa en 5 minuts, i això és molt perillós perquè, de moment, no està passant gaire en el mercat. Però hi ha molts artistes que optaran per aquesta via per un tema econòmic i també de temps.
0: Podria ser. És trist, però podria ser.
1: Sí, sí. Mm. Mira, fa unes setmanes vam parlar amb una narradora d'audiollibres, Laia Flórez, que ens deia que hi ha molts contractes on hi ha clàusules amagades conforme si els signes, el contracte general, estàs donant permís a que algú repliqui la teva IA.
0: Ostres.
1: I pugui narrar llibres.
0: Cedint la teva veu, no? Clar, així en general.
1: I no és el que s'ha de fer, però hi ha gent que no es llegeix el contracte de pe a pa, acaba firmant unes coses que li poden passar molta factura en un futur. I la veu i la imatge d'un artista és el més important per ells. Per tant, crec que molts artistes seguiran aquesta estela que està deixant Taylor Swift i es protegiran contra una eina que realment, bueno, és molt potent. Sempre parlem d'aquesta dualitat. És molt potent, però també fa molta por.
0: I perillosa. Sí, sí. I tant.
1: I a Taylor Swift anem a un altre artista, bueno,
0: a un amic seu, en realitat, perquè
1: exacte.
0: Som molt amics. Sí, estem parlant d'Ed Sheeran, que ha anunciat un concert a Mèxic dins de la nova gira, i el que més ha cridat l'atenció és que farà servir un sistema especial per evitar la revenda d'entrades.

0: Això és un tema que havíem començat, bueno, començat a parlar molts cops aquí a la brúixola.
1: Un altre dels perills, digues.
0: Sí, dient el tema de lo complicat que està comprar entrades, com hi ha molta revenda. Doncs bé, en el cas d'Ed Sheeran, el que ha fet és que els tíquets estaran a nom del comprador i demanaran identificació per poder entrar. I si es detecta que es venen aquestes entrades a webs de revenda, doncs es cancel·laran automàticament. Amb això el que busca és que les entrades arribin a fans reals i fer concerts més justos, perquè abans estàvem parlant d'Olivia Rodrigo, que just ahir es van posar ja a la venda les entrades per a aquesta gira internacional, i molta gent dient el mateix: ostres, que han passat no sé quants minuts, són supercares, però tot i així s'acaben, i és com que la gent fa negoci i els fans es queden sense.
1: Sí, sí. És a dir, jo el que entenc és que jo, si agafo 4 entrades, hauré de posar nom, cognom i DNI, de totes les persones a qui vagin dirigides aquestes entrades. No?
0: Efectivament, i tu arribes al concert, ensenyes l'entrada i el DNI, i si no, no passes.
1: Em sembla bé. Hi ha el problema de si per una indisposició no pots, no? Que potser pots pagar alguna mena d'assegurança que ja et deixen canviar el nom, o pagar una mica més per fer aquest canvi de nom, com passa amb els bitllets d'avió, no?
0: T'anava a dir el mateix exemple, que si es pot fer amb els avions, es pot fer amb els concerts.
1: Sí, però és el que tu deies, vull dir, crec que està bé perquè hi ha molta gent que fa negoci d'això únicament, és a dir, que compra 8 entrades per Ed Sheeran o l'artista que sigui, sabent que s'esgotaran i que ni tan sols vol anar a veure'l, sinó que el que vol és vendre-les quan aquelles entrades no valguin 100, sinó que valguin 170 o 180.
0: Efectivament, uns dies abans dels concerts, que la gent està més desesperada per poder anar-hi, doncs s'aprofiten. I això sí, són persones. Després estan els bots aquests que directament es dediquen a comprar automàticament i que no hi ha ni una persona darrere.
1: Molt bé, Ed Sheeran, ens agrada molt, Fa també molts anys que sona. Un artista... Bueno, he vist algun concert en seu, no en directe, sinó a través de vídeos, i és un artista molt, molt gran i que sap guanyar-se el seu públic i sap defensar les seves cançons sobre l'escenari, vull dir que...
0: I tant, i a sobre, un home molt previsor, perquè ja va dir com... Bueno, acaba de treure el nou àlbum que es diu Play, després hi haurà com Forward, coses així de Post... I ha dit ja que té preparat un altre àlbum per d'aquí 10 anys i un que traurà quan es mori directament. Vull dir, un home molt, molt, molt previsor.
1: Sí. No sé si ho he explicat algun cop, però recordo un vídeo que va sortir fa anys, que era un senyor, que era un programa de tele que feia com una broma de càmera oculta. I era un senyor amb un cartell que posava: si vols veure Sheeran, per un euro el tenim aquí dins.
0: Me'n recordo.
1: I la gent passava, no?
0: Sí.
1: I hi ha una parella que va pagar perquè era finalment un euro, i quan van entrar era Ed Sheeran i els van fer un concert.
0: Sí, era de veritat. No? Sí. Ningú ho creia i mira.
1: És molt graciós. Sí que vaig explicar això fa uns mesos, és veritat. Sí. Va, que em repeteixo molt. Anem a l'últim nom que ocupa aquesta plana rosa.
0: Doncs sí, acabem parlant de l'Ariana Grande, perquè li està agradant molt això de fer cinema.

0: Tu, Joan, te'n recordes de les pel·lícules aquestes? És una saga, de pel·lícules que es diu Los Padres de Ella?
1: No.
0: No?
1: No me'n recordo.
0: Surt el Ben Stiller, el Robin De Niro, la Barbara Streisand...
1: No me'n recordo el mateix.
0: No? Vale, bueno, potser els oients sí que saben la pel·lícula que és. És bé, doncs, que el Ben Stiller té una nòvia, es volen casar, primer coneixen els pares d'ella, després els pares d'ell, després són els pares, ells dos, com a parella, i d'aquí poc, bueno, al novembre concretament, s'estrenarà la quarta entrega en què els protagonistes són ara els sogres, no? Perquè els seus fills s'han fet grans i, doncs, tenen parella, i precisament la núvia del seu fill, perquè tu ara mateix estàs dient per què m'està explicant una pel·lícula, literalment, doncs és la núvia del seu fill és Ariana Grande.
1: Val.
0: I ha estat tota una sorpresa perquè era un projecte com molt secret, no se sabia res, i el paper d'Ariana Grande a mi m'ha sobtat perquè no és secundari, sinó que és molt important. Al tràiler, bàsicament, surten Robert De Niro, Ben Stiller i Ariana Grande.
1: Ostres.
0: O sigui, que té molta importància, és com que no es porta bé amb el pare d'ell, però amb l'avi sí, i realment, doncs, com et deia, no?, que sembla que li està agradant això de fer cinema. No?
1: Wicked ho ha patat, no?
0: Sí, Wicked 1 i 2, vull dir, també un projecte molt ambiciós, ha estat molts anys preparant-se, fent-ho...
1: Paper protagonista,
0: sí.
1: Vull dir que no parlem d'un cameo, ni molt menys, és un paper molt protagonista, i jo sempre admiro aquesta gent que excel·leix, diguéssim, en un camp com la música, i de cop canvia d'art, se'n va al cinema i ho fa igual de bé. Bueno, no sé si igual de bé, però ho fa molt bé.
0: Sí, sí, jo quan vaig anar a veure Wicked, que a mi m'encanten les dues pel·lícules, vaig al·lucinar, dic,
1: sí,
0: ostres, Ariana, molt bé. Sí.
1: Un talent natural, sí. No? És com aquell nano de l'escola que se li donaven bé tots els esports, no?
0: Una mica.
1: Doncs una mica és això, eh?
0: Sí. I el millor de tot és que, tot i estar centrada en aquesta bé faceta d'actriu, també està compaginant, doncs, la faceta musical, perquè el 31 de juliol ha dit que publicarà el seu nou àlbum, que es diu Petal, i arribarà 2 anys després d'Eternal Sunshine. Per tant, sí que són 2 anys, però tenint en compte tot el que ha fet al cinema... Em sembla que no para.
1: Sí.
0: Molta feina.
1: No, i que molts fans podrien pensar, escolta, si està agafant el gust del cinema, potser ens deixa de banda a nivell musical, i no.
0: Clar.
1: Vull dir, des d'aquí, tranquil·litat, perquè prepara nous àlbums i de moment està compaginant aquestes dues facetes.
0: Sí, sí, i el juliol, que tampoc queda tant, doncs, nou disc.
1: Una dona ocupada, com tu, Marta, que treballes,
0: com tu, Joan,
1: que treballes molt. Déu-n'hi-do quins noms portes avui a la plana, eh? Taylor Swift, Ed Sheeran i Ariana Grande. Escolta, moltes gràcies, bon cap de setmana, i la setmana que ve, més.
0: I tant.
1: Més música.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu. I amb Ariana Grande els desitgem un gran cap de setmana per tots vostès. Descansin aquests 2 dies i dilluns tornem al peu del canó a les 7 i ara, llavors ja sí, amb la Lola Sorribas al capdavant. Que passin bon cap de setmana. Adéu, adéu.
2: Abierto los ojos y he dicho, ya está helado.
3: Esta temporada todo va a cambiar. EduRne.
4: Vengo a por todas este año.
3: Luis Fonsi.
5: Yo creo en el destino.
3: Antonio Orozco.
6: Saco el colmillo y vamos, mato.
3: Ana Mena.
7: Aquí vamos a intentar ganar la Voz Kids.
3: Prepárate para la edición más grande de los más pequeños. Más show, más competición, más talento, más espectáculo que nunca.
8: El mejor programa que hemos hecho de la Voz Kids nunca.
3: La Voz Kids, nueva temporada, mañana a las 10 de la noche en Antena 3.
9: Ya disponible en A3 Player.
10: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: El Real Madrid doncs tancarà un molt bon curs i significarà la segona lliga en dues temporades de Hansi Flick com a entrenador del primer equip del Barça. Avui l'equip ha realitzat el penúltim entrenament de preparació pel clàssic de diumenge al Camp Nou amb tots els efectius, a excepció, ja ho sabem, de Lamine Yamal, que no jugarà més en el que resta de temporada, està centrat ja en el Mundial. El tècnic alemany només té el dubte d'Andreas Christensen, pendent si el central danès rebrà o no l'alta mèdica abans del duel del diumenge al Camp Nou. Demà serà la roda de premsa de l'entrenador de Heidelberg i m'imagino per on podran anar moltes de les preguntes de la roda de premsa. Un dels jugadors que ha acabat més en forma aquesta temporada, de fet és un dels grans arguments competitius del Barça, és Ferran Torres, el davanter de Foios, ja sap el que és jugar diversos partits contra el Madrid.
1: Tinc la sort d'haver jugat ja prou clàssics, però ningú no tan especial com el del diumenge. Jo diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada, jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió. Tot depèn de nosaltres, de com afrontem nosaltres el partit, de com sortim, i jo crec que anem a aconseguir els 3 punts i el campionat de Lliga.
0: Ha marcat contra el Madrid ja, al Santiago Bernabéu, i també a l'Olímpic, Lluís Companys, però encara no s'ha estrenat al Camp Nou. Apunta titular el de Foios en un duel que pot ser decisiu per confirmar el títol de Lliga.
1: Sí, motivat, amb moltes ganes de poder això, de sortir al camp, de afrontar el partit, de que passi el que tingui que passar i el que tinc segur és que serà per a bo. Molt il·lusionats també per poder, pues, quan tant destancar el campionat de Lliga damunt contra el Real Madrid en el clàssic, pues la veritat que va ser un partit molt bonic. Jo crec que si ja venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a eixir des del primer minut a guanyar el partit.
0: Són declaracions al club de Ferran Torres, perquè no ha passat mai a la història de la Lliga i van gairebé 100 anys que ni Barça ni Madrid han certificat el títol de la competició domèstica contra el seu etern rival. Per tant, el Barça pot ser el primer a aconseguir-ho. Un partit pel que encara no hi ha àrbitre confirmat, tot apunta a que serà el canari Hernández Hernández, de no bon record pel conjunt culer, l'encarregat de dirigir el partit. La situació del Madrid també influeix, eh? És un polvorí ara mateix el conjunt blanc. Avui un excapità del primer equip, Carles Puyol, en un esdeveniment publicitari, ha dit que el Barça, això sí, s'ha de centrar en ell mateix i evitar entrar en distraccions.
2: Seguro que es el objetivo de ellos como del Barcelona, pues es un plus, ¿no? Poder ganar contra el máximo rival en casa con toda tu afición y yo creo que estará el equipo con muchísimas ganas y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo confianza.
0: I atenció a la dada, perquè el partit es tornarà a jugar al Camp Nou, a un clàssic, 1.148 dies després. L'últim partit va ser el 2-1 entre Barça i Madrid l'any 2023, el clàssic que va guanyar el conjunt de Xavi Hernández, aleshores entrenador del primer equip, amb una diana de Frank Kessié a les acaballes del partit, una diana que va deixar gairebé sentenciada aquella lliga. Diumenge el Barça espera repetir fita i en aquest cas sí, deixar confirmadíssim el títol de Lliga número 29 de la història del club.
3: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.

0: 8 i 41 i mig, l'Espanyol visita demà un quart de 5 al Sevilla, al Sánchez Pizjuán, en partit catalogat de veritable final per la permanència. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. A Caruna, la salvació sumant una victòria al Sánchez Pizjuán és l'objectiu blanc i blau per demà en la seva visita al Sánchez Pizjuán. La plantilla n'és conscient del que hi ha en joc. El Sevilla és un rival directe al que poden allunyar en cas de fer-se amb els 3 punts. Per aquest important enfrontament, Manolo González recupera a Pol Lozano. Ngonge segueix fora per lesió. No només la plantilla n'és conscient del que hi ha en joc demà. L'afició no amaga la por que hi ha als fantasmes del passat i per això, en una xifra propera als 100-150, han anat a fer suport als jugadors i tècnics abans d'agafar l'autobús cap a l'aeroport.

0: A la brújula de Radio Estadio, la prórroga.
1: Nou i 32, comencem la pròrroga a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya i ha començat la 35a jornada de Lliga Primera Divisió. Ho està fent amb el Levante Osasuna, el Ciutat de València, on guanyant els navarresos 0-2 amb gols de Toljan i de Budimir. Però què ens deixa aquest divendres 8 de maig al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: Per començar, es porta en directe al Palau Blaugrana, s'està disputant un partit de la 29a jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala entre el Futbol Club Barcelona i el Pozo Murcia. Primer contra segon, tots dos, amb 66 punts a la taula classificatòria. Al descans, també igualtat, 2-2. A la Volta Ciclista Espanya Femenina, a la 6a etapa, la catalana Paula Blas sí, acaba segona a l'etapa de muntanya d'avui en final a les Praeres i es situa segona a la classificació general, per darrere de la neerlandesa Anna van de Breggen, nova líder de la cursa. 18 segons la separen i demà es jugaran el triomf final a la ronda espanyola en la pujada a l'Angliru. Ricky Rubio és elegit el millor 5 del campionat de la Champions League Basketball, malgrat el Joventut no haver-se classificat per la final a 4 de Badalona. L'acompanyen aquest equip l'MVP de la temporada, Frank Barley, de l'ECA d'Atenes, Jerry Harding, del Ritas Vilnius, Ray Quan Gray, de l'ECA d'Atenes i Georgi Sermanidi, de la Laguna Tenerife.
1: I ara, 9:33, els 4 gats. Ja sabeu, els clàssics, cada divendres el José Agustín Gómez o el Víctor Llucià ens acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades sempre amb temàtica esportiva. Avui toca Llucià, llibre i boxa.
3: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
0: A la brúixola de Radio Estadio, els 4 gats. Víctor Llucià.
4: Un boxejador anomenat la fletxa del Guinardó, l'Eduardo Romero, en caiguda lliure, un entorn que li és hostil i una sèrie d'esdeveniments sorprenents que inclouen corrupció policial, baralles il·legals i organitzacions mafioses. D'aquí parteix Flota com una papallona, una novel·la negra de l'editorial Delicte, escrita pel periodista i escriptor Jordi Cervera. Benvingut als 4 gats, què tal? Molt bona nit, Jordi.
5: Hola, Víctor, bona nit, gràcies.
4: Primer de tot, deixa'm confirmar una dada, perquè aquest és el teu llibre número 100?
5: Sí, aquest és el 100.
4: Però com pot ser 100?
5: Bueno, anant escrivint, hi ha alguns que, clar, és molt variant, no s'ha de mirar com 100 novel·les, sinó que aquí hi ha llibres infantils, hi ha sèries de llibres infantils, hi ha llibres de poesia, hi ha una mica de tot, no? Però sí, és el títol número 100.
4: Entenc que fa una mica d'il·lusió, no?, aquest número
5: rodó. Sí, és una cosa així que fa una mica de vertigen a vegades, no?, que no hi penses arribar-hi, però sí que quan hi arribes dius, ostres, caram, no?
4: No, i a veure, pels que no coneguin el Jordi Cervera, ha guanyat més de 30 premis de periodisme, de narrativa, de poesia. És veritat que has tocat una mica tots els pals, no? Novel·la negra, poesia, assajos, literatura infantil i juvenil. No sé amb quina etiqueta o si t'agrada alguna més que d'altres o amb quina trobes més còmoda.
5: El que passa que el

0: Clar, com que la meva feina és ser periodista, llavors, que jo em guanyava la vida fent de periodista, llavors la literatura et permet això, anar provant coses, anar posant a prova, anar intentant, ara vaig a provar de fer això, ara provaré de fer allò, i com que no tens tampoc el neguit de que hagi de sortir bé per força, sinó que
1: sí, la pressió
0: ho pots anar provant,
1: de...
0: llavors clar, la llibertat és més ampla i per tant et pots moure amb més comoditat, no?
1: I has anat fent una mica això, no? Tastant una
0: sí,
1: mica de tots els pals.
0: Sí, una mica allò, el que em venia de gust fer en cada moment, doncs ho fas i ho proves de fer a veure què passa, no?
1: Parlem ara del llibre, va, de Flota com una papallona. El títol crec que està una mica retallat, no? És una frase de qui consideres que... el més gran de tots els temps, el boxejador més gran de tots els temps, que és Muhammad Ali.
0: Sí, és que a nivell de disseny de la portada no hi cabia.
1: Clar.
0: Clar, llavors hauria sigut excessiu. Llavors el que vam fer va ser el recurs dels tres punts suspensius per deixar-la oberta. No? És a dir, és flota com una papallona, pica com una abella.
1: La frase es completaria amb les seves mans no poden arribar a allò que els seus ulls no poden veure. És una frase,
0: exacte,
1: com
0: sí.
1: Diem, de... En aquell moment Cassius Clay, només 22 anys, tenia aleshores... I era just abans de proclamar-se campió dels pesos pesants. Després es canviaria el nom, evidentment, a Muhammad Ali. No és l'única referència, no, Ali? De fet, cada capítol del llibre ve encapçalat per una frase que se li atribueix.
0: Sí, perfecte. Perquè a mi... A veure, a mi és un boxejador que m'agradava. Jo havia vist per la tele, quan els donaven les altres hores de la matinada, jo era ben petit, però mirava aquests combats i els veia. I és un personatge que sempre m'ha interessat, no? Perquè era un boxejador molt atípic, que en la seva època era un boques, era un provocador, aquestes frases les deia per crispar el contrari, per posar-lo nerviós, per fer-li perdre els nervis, però amb el temps, ell mateix, la vida que ha portat després de retirar-se de la boxa, dedicant-se molt a la solidaritat, la malaltia que va tenir de l'Alzheimer, etcètera, etcètera, ha convertit aquestes frases que en la seva època eren pura provocació en quasi frases d'autoajuda, que podien colar perfectament com un llibre d'autoajuda avui en dia. No? I a mi aquest canvi del personatge sempre m'ha interessat molt, a banda que m'interessava molt també com era quan era boxejador. No?
1: Va ser una inspiració, no? Entenc, Ali, durant la teva joventut.
0: Bueno, si més no l'havia vist, jo l'havia vist boxejar, llavors era un personatge curiós, no?, que es va anar a ganar a la guerra al Vietnam, li van treure el títol per no anar a la guerra al Vietnam, vull dir que era un personatge que trencava molt l'estereotip aquell del boxejador típic de pesos pesants, no?, que era una mole que quan picava et tombava, però clar, la gràcia d'ell era que era prou àgil com perquè no el tombessin, no?, llavors qui picava o qui acostumava a picar era ell, no?, que tenia aquesta gràcia.
1: Ara parlaves de que veies els combats, a tu sempre t'ha agradat la boxa o més abans o des de quan més o menys t'ha interessat aquest esport?
0: M'he interessat des de petit, perquè de petit veia aquests combats, veia també, clar, les coses aquestes grans que arribaven dels Estats Units, o que sigui el concert de l'Elvis a Hawaii, o la presumpta arribada de l'home a la Lluna, aquesta mena de coses que passaven, no? Però sí que és cert que quan jo era petit, a Reus hi havia, i de fet a molts llocs de Catalunya passava, hi havia matinals de boxa els caps de setmana, i amb mon pare hi anàvem, no? Llavors era habitual els caps de setmana anar a veure boxa, vull dir, per tant no era res com estrany, no? Suposo que avui seria com més estigmatitzat i ho veurien com una cosa allò, oh, mare de Déu, porta els seus fills, porta nens, i de fet allí hi havia nens, hi havia molts companys meus, ens trobàvem amb altra gent, no? Vull dir, per tant, era una cosa com molt habitual. Per tant, hi forma part una mica de la... Sí, i durant bastant de temps també van donar molts combats per la tele, perquè eren combats que jo veia.
1: Clar, és que això t'anava a dir, Jordi, perquè, no sé, als 80, 90, fins i tot als 2000 també, la boxa estava a la televisió, als mitjans, i era un esport molt popularment molt seguit.
0: Sí, el que passa que després va agafar aquest estigma com de violència i el van començar a retirar de tot arreu i semblava que practicar la boxa era poc menys que ser un criminal. Llavors, no ho sé, hi va haver una època que va caure en desgràcia i que ningú en parlava i ningú volia saber res de res, i després ha tornat de moda, ara està de moda més a nivell més, jo què sé, de posada a punt, de qüestió així més de yuppies moderns que fan,
1: els gimnasos,
0: fan boxa,
1: clar,
0: per practicar els gimnasos, exacte, no? Una mica més amb aquesta idea.
1: Sí que és veritat.
0: Suposo que són canvis, no?
1: Sí, exacte. També és veritat, no, corregeix-me si m'equivoco, eh? No sé si a Catalunya, a casa nostra, no sé si ha acabat d'arrelar en algun moment la boxa.
0: N'hi havia, sí, a veure, estava, hi havia, home, hi havia els famosos combats del Price a Barcelona, hi havia campions, hi va haver campions importants de boxa. Sí que és cert que no tenia aquest punt de, no tenia aquest punt de, jo crec, de desesper que potser tenia en altres llocs. És a dir, la boxa aquesta dels anys 40-50 era, jo crec, que l'única o una de les poques maneres que tenia algú pobre, és a dir, algú que havia nascut per ser misèria i no en sortiria mai, era una de les poques maneres que tenia de tirar endavant, és a dir, de ser algú, de tenir un Mercedes, de tenir diners, de ser un personatge respectat, no?
1: Intentar escalar socialment.
0: Sobretot a nivell d'Espanya passava amb els toros i als Estats Units passava més amb la boxa, no? Sí. Llavors era una mica aquesta idea de sortir de la misèria, sé que seré miserable tota la vida si no faig això, no? Uh-huh. Llavors hi havia, que era el que m'interessava a mi, aquesta mena de, que volia retratar a la novel·la, aquesta mena de ferotgia, és a dir, de necessitat de guanyar per tirar endavant, no? No era només un esport, ni era un passatemps, no? Era la necessitat de sobreviure, no? O de sortir o de no sortir, no? D'ensorrar-te o de sortir, no?
1: Sí, sí, tal qual. També és un esport, la boxa, sobre el que s'ha escrit molt, s'han fet grans pel·lícules i grans documentals. Per tant, és un esport també molt donat a aquest tipus de pel·lícules i documentals, a més de llibres.
0: Sí, exacte, aquí hi va haver personatges també, haver, no sé, gent com l'Urtain, el Pedro Carrasco, vull dir que van capturar una mica també tant l'essència esportiva com l'essència social, no? Però sí que és cert que, sobretot als Estats Units, hi ha hagut grans pel·lícules de boxa, no sé, Toro Salvaje, pel·lícules, la pel·lícula del Rubin Carter, de l'Hurricane, la mateixa cançó del Bob Dylan, de l'Hurricane. Hi ha molta literatura i molta música al voltant de la boxa, no? I això és important. Hi ha hagut fins i tot estudis sociològics al voltant de la boxa, i aquí no tant, però sí que és cert que jo crec que és una literatura que o sigui, és un tema que pot inspirar bastant en aquest sentit, no? Que té moltes arestes i funciona molt bé com a literatura.
1: No, i que és un molt bon match amb la novel·la negra, trobo, perquè no sé si aquest punt sòrdid, aquest punt de, el que deies tu, no? D'intentar escalar socialment, de violència també una mica, no? Trobo que és un bon maig, amb novel·la negra i boxa.
0: Sí, el que ens havia arribat, sobretot als Estats Units, era el paper de la màfia, italiana amb la boxa, i de manyar combats, de subornar boxejadors perquè es deixessin guanyar, aquesta mena de coses, no? Que llavors realment donava diners. Les màfies tenen una capacitat, jo crec, d'adaptar-se als nous temps i de sobreviure i d'anar al davant moltes coses, no? Ara, on estan situades precisament amb aquests combats, diguem-ne, ja no tan legals, ja no seria la boxa legal, sinó que seria més aquesta boxa més il·legal, més de combats d'aquests a sang, combats amb apostes il·legals, i aquesta mena de coses, no? Que retrata una mica la novel·la també com a adaptació del futur, al present de la boxa, o d'aquesta boxa, diguem-ne, paraesportiva, no?
1: Mm-hmm.
0: De fet, poc temps després dies després de sortir la novel·la, va sortir una notícia que els Mossos d'Esquadra havien desmantellat a la central tèrmica de Cerc, que està abandonada, una xarxa de combats d'aquests il·legals, no? Per tant, era allò quasi la realitat i la ficció de la mà al mateix temps, no?
1: La realitat copiant a la novel·la, no? Més
0: sí,
1: bé, jo crec.
0: Sí.
1: Sí, sí. N'he fet referència al principi. L'acció se centra en l'Eduardo Romero, que és la fletxa del Guinardó. És un boxejador una mica perdut a la vida, podríem dir, sense rumb. Estem parlant de, segurament, d'un perdedor.
0: No sé, sí, és un perdedor, perdedor típic, sí.
1: Sí, sí, sí. No, però no sé què tenen, Jordi, els perdedors, que són molt més novel·lables, no?, que els guanyadors. Sempre.
0: Home, els guanyadors no tenen cap mena de no tenen cap mena d'èpica, han guanyat i punt, no? Vull dir, llavors és una cosa com de tothom hi està d'acord, tothom vol ser com ells, tothom. En canvi, els perdedors, hòstia, tenen aquesta, jo crec que aquest moure's en un ambient que dius, home, encara que vulguis sortir, a vegades l'entorn se't posa tan difícil que no pots, no? Allò que per més que ho intentis, perds. El que passa que hi ha aquesta, que jo també volia reflectir això a la novel·la, hi ha aquesta mena com de paral·lelisme amb la boxa. Que, clar, a la boxa tu podies veure un combat de boxeu i està que un dels tios pot estar perdent fins al penúltim assalt, i està perdent i saps que perdrà i veus que perdrà perquè l'han matxacat, però pot tenir un cop de sort i a l'últim moment donar un cop de puny, tombar el rival i guanyar per KO, no? Llavors, és aquella cosa que dius, ostres, l'esperança es manté fins a l'últim segon, no? Fins que no sona l'última campana hi ha esperança de guanyar. I això crec que és bo també, no? Com en un combat de boxa, no?
1: Sí, sí, no? I l'empatia del lector o de l'oient o de, en el format que sigui, en aquest cas la novel·la, una mica de

0: empatia, no? Amb el perdedor, amb el que no paren de passar-li coses o de que vols que li surtin bé les coses en algun moment, clar.
1: A mi personalment se'm fan més simpàtics els perdedors que els guanyadors.
0: Sí,
1: no? Els guanyadors
0: sí.
1: A vegades fins i tot tenen un punt allò d'antipatia, no? Hòstia, aquest tio li surt tot bé.
0: Clar,
1: és que no pot ser, quina ràbia, no? En canvi, el perdedor té més punts com d'estimar-te'l una miqueta, no?
0: I sense ser un gran entès, jo, ni molt menys, em fa la sensació que els combats, les escenes de cops, de violència que n'hi han, estan molt ben descrites, me les imagino.
1: Volia una mica això, no? És a dir, la idea era fer dues coses, dir, una, presentar realment els combats, allò que el lector d'alguna manera es trobés allà al mig. Això, clar, fa que molta gent que diu, és que a mi no m'agrada la boxa, per tant, ja es miri la novel·la com amb una mica més de rebuig, però jo els hi recomanaria entrar-hi.
0: Sí, és un error pensar això, clar.
1: Però jo volia això, és a dir, volia d'alguna manera que la novel·la posés el lector a dins en un combat i que també representés aquesta idea com de la vida, no? Que també és com un combat i, per tant, aquest doble joc del combat físic real i del combat més emocional, no? Que hi ha en segon terme.
0: Sí, sí, en què no parem de rebre cops i els hem d'anar o esquivant o en algun moment passar a l'acció i a l'atac. Algú relacionat amb el món de la boxa t'ha donat una mica de feedback o tu has anat tirant de records o t'has intentat documentar una mica amb el que és la boxa actual o com ha anat tot plegat?
1: Doncs sí, a veure, el que he fet és anar tirant de records perquè ha sigut una novel·la que no m'ha calgut documentar-me massa, però sí que hi havia un punt on no ho coneixia tan bé, que era una mica tot el sistema de puntuació, de campionats, de tot això, i això m'ha assessorat molt bé l'Oriol Penya, que l'Oriol Penya és el responsable del gimnàs Entren en Barcelona, i ell va ser qui em va donar una mica les claus de tot això, del funcionament, diguem-ne, legal de la boxa, no? Jo després ho he embrutat una mica i ha fet que fos tot més il·legal i més això, però la part bona, diguem, la part real i emocional i perfecta del tema, me la va donar l'Oriol Penya, no? Que va ser qui em va anar explicant coses sobre de com funcionava les puntuacions, aquesta mena d'històries, no?
0: I està mencionat, a més, en els agraïments, així que també part del reconeixement. Ja vaig acabant, Jordi, perquè d'altra banda hi ha denúncia social a la novel·la, no només per la corrupció policial, que també, però si no, més temes també.
1: Però sí, hi ha una sèrie de coses. Vull dir, ell venint d'on ve, es dedica, no es pot dedicar a masses coses i es dedica a cobrar amorosos, no? Llavors, clar, aquella feina de cobrar amorosos, que també té un punt d'allò de moure's pel canto del precipici, no? D'alguna manera, d'entre la legalitat i la il·legalitat, i aquesta mena de coses de denunciar, doncs, també aquesta, en el fons, hi ha aquesta mena representada potser pel gimnàs original, aquesta mena de modernització de les ciutats que van perdent una mica totes les coses que eren úniques per convertir-se quasi en un calc de qualsevol altre, no? Aquesta mena de coses, no? Que la novel·la negra, de fet, permet bastant aquest tipus de denúncia social i aquest tipus d'anar apuntant coses que possiblement en un altre mitjà no ho podies fer, però aquí sí que hi entra molt bé, no?
0: Sí, sí, la decadència d'espais, que eren autèntics rituals, com és en aquest cas el gimnàs que es descriu a la novel·la. També hi ha un moment graciós, no vull fer spoiler, en què ens comencen a revelar noms cap al final, que també és molt graciós, m'he rigut bastant.
1: Sí, bueno, aquesta era una idea, allò, aquesta sí, era una broma directament de personatges que són bastant coneguts i que, bueno, que podien entrar en aquest joc també com una petita de picada o d'estiradeta d'orelles, no, diguéssim.
0: Sí, sí, doncs estarem pendents del 101 també, Jordi?
1: No, si no, ja està, també, ja està, ja hi ha el 103, ara, ja.
0: Mare meva, doncs ja se'ns acumula la feina, però per conèixer les peripècies d'aquesta fletxa del Guinardó lluitant contra la Meravella Blanca, contra el Puma de la Meseta, rebent cops a tort i a dret, tant al ring com sobretot fora d'ell, entre amenaces, xantatges, amistats perilloses, combats clandestins i corrupció policial, haureu de llegir totes i cadascuna de les 247 pàgines de Flota com una papallona, que es devoren gairebé de forma voraç. Jordi Cervera, un plaer que t'hagis passat per aquí, pels Quatre Gats. Una forta abraçada.
1: Al contrari, gràcies a vosaltres per convidar-me i encantat de ser aquí.
2: Securitas Direct és ara Verisure, com ja nos conocen en el resto del mundo. una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
3: A la brújula de Radio Estadio, Sports USA.
4: Sí senyor, tanquem setmana, tanquem edició de la brújula de Radio Estadio fent una ullada al país del tio Trump des del punt de vista esportiu, esports americans que sempre analitzem de la mà del pal de paller del millor podcast que trobareu arreu online de futbol americà. Don Santiago Tomasi, hola.
5: Muy buenas.
4: LeBron suma y sigue. Y también hace récords en playoff.
5: 300 partidos ya, primer jugador de la historia, nadie lo había alcanzado y nadie está prácticamente cerca. Muestra la enorme longevidad que lleva la leyenda. Y los Lakers, con así perdieron, que van 2-0 en contra, esperando a la vuelta de Doncic, que veremos si pudiera llegar a un hipotético partido 4 frente a un equipo tan dominante como son los Thunder.
4: 41 tacos y lo que le queda todavía al dorsal 23 de los angelinos, mientras otros se retiran, como por ejemplo PJ Tucker.
5: 20 temporadas, 14 de la NBA, campeón con los Bucks, ha decidido retirarse. Hay que recordar que fue elegido en segunda ronda, que su último equipo fueron los Knicks la temporada pasada, pero se ha recorrido la liga y el mundo. Ha sido MVP en Israel, MVP en Alemania, jugador clave en aquellos Rockets que sorprendieron al mundo y, como ya hemos dicho, campeón con los Bucks, decide finalmente colgar las botas.
4: Fallece Ted Turner, el antiguo propietario de Braves y de Hawks.
5: Ted Turner, el conocido como multimillonario por CNN, por Turner Systems, también tuvo sus pinitos. Él era de Atlanta, apoyó el deporte local, fue propietario de los Hawks, fue propietario de los Braves y además de los Braves, la MLB. Él también tiene el deshonor de ser el último propietario, que fue entrenador. Duró un partido porque la propia MLB le dijo que, por favor, que no dejara que dejase a entrenadores profesionales hacer su trabajo en los 80.
4: Sí, el inventor de las cadenas de noticias de 24 horas, como esa... celebérrima desde entonces CNN, efectivamente, descanse en paz. Jaylen Brown será sancionado con $50,000.
5: Tuvo un live stream después de la derrota de Celtics contra 76ers, en las cuales se quejaba de todo un poco, de la vida en general, incluso algo de su equipo, en un stream bastante extraño, pero sobre todo de los árbitros. Esas quejas de los árbitros, esas protestas, esos comentarios de que eran muy malos, le han llevado una sanción de $50,000. Veremos si no se le sanciona también por parte de los Boston Celtics.
4: Jamal Mosley al carré.
5: El entrado de los Magic ha sido despedido después de que los Pistons le remontaron un 3-1, iban 3-1 ganando, acabaron 3-4. En 5 temporadas se han llegado las 3 últimas veces al playoff, pero todas habían sido eliminados en primera ronda y finalmente se han cansado de él y deciden despedirle.
4: Recuerdo que estamos en semifinales de conferencia, Nueva York le puede 2-0 a Filadelfia, Detroit 2-0 a Cleveland, Oklahoma 2-0 a los Lakers, como decía Santi, la serie empatada es la que enfrenta a San Antonio y a Minnesota, que ganó el primer partido sorprendentemente en Texas. En la WNBA se ha ido una grande, Tina Charles.
5: Líder en rebotes de la historia de la liga, segunda máxima anotadora, 3 veces campeona olímpica, ha decidido retirarse. Hay que recordar que la jugadora es considerada como la mejor jugadora de la historia, que no ha llegado a las finales de la WNBA y que además ganó el MVP hace ya 14 años, en 2012.
4: La temporada de WNBA que arranca esta misma madrugada. En la NCAA, otro cambio de ruta para, hablando de baloncesto, el March Madness, tanto el masculino como el femenino.
5: Y es que se aumenta los equipos, se pasa de 68 a 76, haciendo que el actual First Four, el cual va a mantener el nombre, curiosamente, pasa a ser un First 12 técnicamente, porque habrá 12 partidos. Los 6 partidos, antiguamente 4, se seguirán disputando en la ciudad de Dayton, pero habrá otros 6 partidos que se disputarán en otra ciudad por definir.
4: ¿Se acaba un culebrón en la NFL? ¿Aaron Rodgers volverá a Pittsburgh?
5: No es oficial, pero es oficioso. Parece que los Steelers están preparando la vuelta de, bueno, de su cuarto aquel año pasado. Todo hace indicar que dentro de 2-3 semanas se reunirá en Pittsburgh con la franquicia y se reunirá con Mike McCarthy, el cual recordamos que fue su entrenador durante muchos años en Packers, acabaron mal, pero ahora parece que se van a volver a juntar después de que los Steelers decidieran no arriesgar el draft con un quarterback.
4: Y un traspaso, bueno, un trade de un receptor de Minnesota de San Francisco a Minnesota.
5: Jawan Jennings, que se marcha finalmente a los Vikings, Había estado el año pasado a punto de renovar con los 49ers, no renovó, volvió pasado de peso, volvió en prácticamente septiembre, y ahora cuando se acabó su contrato decide marcharse a Minnesota.

0: El plat fort arriba a partir del divendres 22 i fins diumenge 24 al recinte dels Camps Elisis de Lleida, un espai que reunirà 120 colles, més de 16.500 collistes que cuinaran unes 12 tones de caragols. S'espera que durant els 3 dies hi passin uns 200.000 visitants que també podran degustar caragols amb els packs especials de degustació que s'ofereixen al recinte. I seguim a Lleida. El Museu Morera acull l'exposició contrapastoral Art i Pagesia, una proposta que revisita la mirada tradicional sobre el món rural. Comissariada per Pau Minguet, la mostra reuneix una setantena d'obres de més de 50 artistes que fan dialogar peces antigues i contemporànies per qüestionar la visió idealitzada del camp. L'exposició es prorroga fins al dia 29 de setembre. I al Palau d'Anglesola arriba una nova edició del Carrilet Fest, una jornada pensada per gaudir en família amb activitats durant tot el dia. Serà el diumenge 24 de maig a partir de les 11 del matí, amb concert del grup Xiula i continuaran amb espais d'aprenentatge, vermut, contacontes i ioga. A la tarda segueix la festa amb cercavila de gegants, espectacle i festa de l'escuma. Una jornada plena de música, de cultura i de diversió per a totes les edats.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio. Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que... como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: per la gent s'està convertint doncs en una experiència, com aquí hem dit, de pel·lícules experiència, no? Pel·lícules de fer-te la foto en el fotocall per poder-la penjar a les xarxes i dir que has vist aquella pel·lícula, no? Que això ho vam començar a... és un término que acunyamos amb Barbie, no? Sobretot,
1: sí.
0: Perquè hi havia aquell, pues, com aquell stand, com si fossis un d'allò de Mattel, no? De... estiguessis com si fossis un Ken o una Barbie, no? I la gent li feia gràcia aquestes coses. La gent li fa gràcia aquestes coses, Pablo. Mm. Però clar, aquesta setmana hi havia un fet que dius, mira, tu, que la primera setmana fes molts calés, Michael, fes 7 milions a la primera setmana, dius, bueno, pots mig arribar a comprendre. Però és que aquesta setmana arribava El Diablo Viste de Prada 2, que dius, home, aquesta té molta tirada. Bueno, doncs pues va guanyar Michael.
1: Madre mía.
0: Sí, sí. Però és que et diré la dada. En tercera posició va estar la cinquena setmana de Super Mario Galaxy, fent més que la setmana anterior. Aquí hi ha diverses pel·lícules que han fet més que la setmana anterior, cosa insòlit, però perquè era un cap de setmana de festiu.
1: Ah, no? Vale.
0: Clar, era un cap de setmana en què el divendres, al ser festiu, doncs sumes divendres i setembre i diumenge, és comprensible que facis més que una setmana normal. Super Mario va sumar 1 milió més en tercer lloc per fer un total de 19 milions ja portat acumulat. El Diablo Viste de Prada va fer segon lloc sumant 3.300.000.
1: Que és una barbaritat.
0: És una barbaritat.
1: És a dir, en una primera setmana és un excepte.
0: Bueno, si comptem primera setmana ja eren 4 milions, perquè de passes previs que devia haver dijous, doncs en tota la setmana ha fet 4 milions, que és moltíssim.
1: Moltíssim, sí, sí.
0: Però ojo, Michael, perquè Diablo Viste de Prada i Super Mario Galaxy, els tres estaven més o menys en mateix número de cines, però no número de pantalles. És a dir, el Diablo Viste de Prada i Super Mario Galaxy tenien quasi el doble de pantalles que Michael en aquesta setmana. És a dir, Michael tenia 375 cines, però 375 pantalles. És a dir, no hi havia cap cine que el tingués en dos sales, com si diguéssim.
1: Vale.
0: No? Doncs va fer 4.300.000 en segona setmana, Pablo.
1: Què me dices? En segona setmana?
0: En dues setmanes ha fet 11.900.000 euros a Espanya, Michael, que és una autèntica bogeria. 1.500.000 de persones ja han vist Michael en dues setmanes.
1: Que barbaritat. ¿Ves que nos está pasando algo?
0: No, bueno, algunes coses sí que encertem, Pablo, perquè, per exemple, vam dir que Strangers, capítol final, pintava que sí, seria el capítol final, perquè no la volia veure ningú, i efectivament va debutar en un 12è lloc fent 80.000 euros.
1: Ja.
0: Que és el que fa Michael quan només obri taquilla.
1: Quan va a tomar cafè.
0: Sí, exactament. És que, clar, és una bogeria de comparació i de... Y de todo.
1: Pero es lo que yo te digo, David, yo creo que sí nos está pasando algo, o sea, no es normal, de verdad. Yo sí habéis tenido la oportunidad de verla, o sea, no tiene sentido que eso se convierta en un fenómeno de taquilla, ¿no? O sea, es que además no hay por dónde cogerlo. Yo lo hablaba el otro día con mi hijo mayor, que trataba de justificarlo y dice, no, pero es que a la
0: me
1: gente
0: encanta, Pablo, perdona, trataba de justificarlo, em sembla meravellós de com tu intentava explicar amb amor, amb carinyo.
1: Claro, porque ve mi cara de perplejidad y entonces el pobre se preocupa y dice, no, pero escucha que esto es por esto. Y
0: es maravilloso.
1: Es que la gente va... porque le gustan mucho las canciones y disfruta con viendo lo de las actuaciones y tal. Y claro, yo le decía, a ver, yo entiendo que cuando Baz Luhrmann hizo la de Elvis, claro, tú Elvis, hay cosas, ¿vale? Que tú puedes ver de Elvis, ahí hay mucha mediateca, pero bueno, son cosas de la época, en muchas ocasiones lo que encuentras son registros, bueno, pues un poco en blanco y negro, un poco deteriorados, el sonido no está muy allá. Y entonces que alguien te quiera devolver, como si dijéramos, la imagen de Elvis actualizada con una imagen y un sonido muy moderna, muy tal,

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant amb Pablo Mérida, ara ja amb les estrenes d'aquesta setmana. I volia afegir una reflexió, perquè que quan escoltàvem com el Pablo ens deia això, no? Que el problema és quin tipus de pel·lícula o què busquem quan fem una pel·lícula, no nosaltres, sinó les grans productores. Que, a veure, sí, home, sempre s'han volgut guanyar la vida i això és lícit, però al final el producte que es volia era fer una bona pel·lícula. I ho faig amb una comparació que deia l'altre dia, li preguntaven al director de Radio Estadio, aquí a Onda Cero, li preguntaven, escolta, què et sembla que hi hagi gent, que siguin youtubers, que parlin de futbol o d'esports i que no siguin periodistes? Diu, home, diu, jo no aniré demanant el carnet mai a ningú i al final l'important és que comuniquin bé. Jo estava totalment d'acord amb el que explicava. Diu, el problema està, o el matís, és que el que s'ha format a una universitat, el que s'ha format amb professionals, doncs primer, té un, com a mínim sap com s'han de fer les coses, que això és important, i després, i aquí és on em va semblar molt brillant la seva reflexió, deia, diu, i el que vol és comunicar, mentre que el youtuber el que vol és guanyar diners. I aquest matís és absolutament definitori. Perquè l'únic que li motiva al youtuber és els diners. Mentre que el periodista o el comunicador ens interessa, ens agrada comunicar. I això crec que és paral·lel a això que dius de les pel·lícules, Pablo.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Esto además a lo largo de la historia del cine se nota muchísimo cuando hay... Es muy interesante en el desarrollo de Hollywood, de los grandes estudios, ¿no? La época en que surgen pues eso, estos estudios que se dedican a hacer producciones un poco como churros, ¿no? Sistematizan los la industria, los sistemas de producción. Ellos con el objetivo de hacerlos muy rentables y de que sea un gran negocio, que sea una industria, nunca mejor dicho. Pero claro, se tienen que nutrir de gente con un talento artístico pues muy potente, ¿no? En muchos casos. Y se produce esta especie de lucha que siempre ha estado presente, yo creo que en el desarrollo del cine, que es un poco este diálogo entre arte y industria o arte y negocio.
0: Sí, sí.
1: Y que a veces sí que puede convivir y en otras es más difícil. Es decir, tenemos muchos casos de pelis que te das cuenta que son, pues, ¿qué os voy a decir? Yo qué sé, se me viene ahora a la cabeza, como soy un poco viejuno, lo de Loca Academia de Policía, ¿no? Sí, sí, Loca, sí. Academia de Policía de pronto es una franquicia que se convierte en un gran negocio, pero claro, como pelis, pues una chorrada y no, sí, no, sí, tienen, sí, ningún valor artístico.
0: Mm.
1: Sin embargo, luego tienes pelis, pues yo qué sé, como El Padrino, que es una peli que artísticamente es una maravilla y también es un